Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lyon. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg, alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre-me el taxi.
0: Ah, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els oients ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí. A més, em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Tot molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
1: Ja, no, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què m'expliques?
1: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Pol Anka, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Paul Anka, amb només 15 anys, va gravar la seva icònica cançó Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Ayub, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època, que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó, i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Paul Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li corda al dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous, els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent està a la carretera, tal, doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan.
2: De
0: xerinola. També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja la cantonada.
2: El govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt
2: bé,
0: veus,
2: Lara. I també una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quan pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una fruita.
0: Que ja barat no és, perquè, escolta'm, trossos de cidre i meló, a vegades vaig al supermercat i costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, bro?
0: 6-7, tio.
2: 6-7, jo crec que ja...
0: Ja no?
2: Que és
0: ara
2: més
0: ja, ara que,
2: no,
0: ja ho he pres?
2: És més els nens que els joves.
0: Ah, com ja parlen? Bueno, això no, hi ha el bro...
2: Ens explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també en parlarem amb
0: Grinch,
2: la Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a l'antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja que
2: parlarem de vins...
0: Ah?
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic abans de l'arribar a l'humor, i a les 12 ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster amb això, jo. Tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan. En plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber aquestes hores del matí és què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
0: A veure.
4: Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer en pocs minuts de diferència, un 15 d'octubre, a l'Hospital de l'Estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada.
3: Exacte.
0: La història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? Perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics.
4: Oh.
3: Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
5: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
5: Sí, senyor.
3: Molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
5: Em sembla poc.
4: A mi també.
5: Em sembla poquíssim.
4: Vaya.
3: Suposo que al Brasil 170.000 euros s'estira una mica més. Que...
5: També. Però escolta, amb 4 anys, poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer, divorci pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
4: És que estic.
5: A veure com ho remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta. Tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
5: Hem arribat a 5:15 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí, potser, poc temps.
4: Clar, clar, és que aquí estarà la qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
5: Ens anem a la merda, És que ara... Ara ressuscitarem els mamuts i després que el tiranosaurus...
4: Que divertit seria.
5: A veure, explica'm això.
4: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, i endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un ou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sants i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer?
4: Sí, però hauran de crear el fetus. Però abans
7: ara ja tot això...
4: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res. Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant haurem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
5: Bé, molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
4: És molt
5: experta,
4: bèstia,
5: experta
4: quina por.
5: Ja veuràs com acabarem. Vinga,
4: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
4: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, nois.
7: Amb una impressora 3D.
5: Vinga, va, avancem, que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar al matí? Va, una bona notícia.
4: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisions oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
5: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raigbert, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres, amb la nostra modèstia, doncs podem aportar, fer 4 o 6... La idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
5: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners. Us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia.
0: i volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines de TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i sobretot de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son per mi és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és de que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar, no? Perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més a més, tenir bessonada,
4: clar,
0: és que la gent
4: diràs,
0: que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
4: Si és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Hola, també quina mala llet de cançó.
7: Matia,
0: no està
7: de celebration, la Rosa.
0: Bueno, tu, Marta.
12: Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
7: No, Marta.
12: Pavil,
7: ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No, has de posar aquesta cançó per animar-vos un dijous i animar tots els oients.
7: No,
0: tocava, Marta.
12: Puja. La passió i brilla
7: la luz en tu interior. Quin gran tema.
0: És un... Mira, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem bé.
12: Sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí 3 i no res, deixarà de sonar el despertador i nosaltres ho celebrem així.

0: amb el cor trencat a casa seva.
1: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
1: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja et fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat i això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual i fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
2: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
3: O sea que sí, no descartas.
2: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, eh? Entre Europe's Next Generation i recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
1: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
1: Ara jo tornaria a tirar a Europe's Next Generation.
0: Escolta, et dic una cosa. Rosa, la Rosa que va venir a Col·lapse és una tia fantàstica, és meravellosa, que... simpàtica.
1: És un amor.
0: Bona tia.
1: Tornarà a trobar l'amor,
0: segur que sí.
1: Segura.
0: Li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quin son s'eix a la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
4: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem... hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix? I què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album. I la portada, doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament, doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada, i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués, perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per cert és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: Que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, res, si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre, de veritat, per favor, centreu-vos, que estem en directe. Vinga, a veure, anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos, també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi, avui felicitem,
2: Avui felicitem, toma. Però escolta, fes-me unes palmes, o El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant, toca felicitar també a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també els 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys, i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu Santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa, per Déu, que tota l'estona estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Gelmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També és significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara 5 dòlars menys que ahir a aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia, l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó En Viva, la seva primera pel·lícula, com a directora de la qual també és protagonista.
10: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Can i em semblava un somni i jo ja em sentia més que premiada i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes, moltes felicitats, Aina Clotet, des dels Matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
3: A vosaltres.
2: Hem arribat ja a 2:45 a.m. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Bon dia.
2: Anem-hi, com cada dia a aquesta hora, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Avui, Canalies, amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. L'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges, i El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral.
12: En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama Julito van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més.
11: Altres temes de portada, el cas Andic, el periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i política, Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerra a les generals.
12: I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per a Bad Bunny saludant la multitud que es va plegar al Passeig de Gràcia davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat.
2: I avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre José Luis Rodríguez Zapatero i sobre el cas Andic.
12: En relació amb la imputació de Zapatero, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar a la justícia i aprovin normes que regulin les activitats dels lobbies.
11: El diari assenyala que els expresidents han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions en cas que es dediquin al sector privat.
12: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
11: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que més coincideix amb la investigació de l'expresident.
12: Molina afegeix que l'esquerra que més ha begut del llegat de l'expresident torna a navegar sense un rumb clar.
11: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
12: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort, diu, perquè quan va deixar el poder assegura que era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
11: Per l'ABC, la imputació de Zapatero fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu en l'editorial.
12: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estret directament lligat a l'actual president i la confiança pública diu que està en qüestió.
11: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
12: I afegeix que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
11: I a l'Ara, Sebastià Alzamora titula Els Andic i el Morbo.
12: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims. Fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
2: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Molt bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital, la notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
13: Et passa a tu?
2: No, perquè jo soc molt de pasta al dente.
13: Doncs mira.
2: Diria que
13: més aviat crua,
2: sí.
13: Jo soc d'aquesta...
2: M'han de posar, mal dit, uns empastes cada vegada que menjo pasta.
13: Doncs mira, per la gent que se li passa o que la cou massa poc, no volgudament. La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Ah, mira.
13: Les cançons donen exactament el temps de cocció recomanat
2: molt
13: en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està a punt. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts. Ara, també no volia dir quines cançons, eh?
2: Coordinem-nos a l'aigua bullint, posar la pasta, posar la llista de Spotify, atendre el telèfon, contestar un WhatsApp... Bé, en tot cas, és una bona iniciativa.
13: I que no salti a la següent cançó. Després sí que 20 minuts d'això.
2: Alerta, perquè Madrid fa servir el Tipex.
13: Sí, l'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta per la d'una B baixa, el nom de Vicente Alexandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil arreglar, recollir el periòdico.
2: Jo a vegades, quan hi ha aquests errors, sempre penso això ha de passar per unes quantes mans, no?
13: Clar, clar, i al final hi ha qui també, no?
14: Vull dir que
15: posa, ha... l'escultor o...
2: No, entenc que no és error només d'una persona. Vull dir que Vicente, de cop i volta...
15: Que potser el Vicente s'escriu en B alta, però dius, escolta, assegurem, Vicente en B alta. Sí, endavant.
2: I mira, precisament, el nom fa la cosa.
15: Sí, han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puente. Per què? Perquè estava fent el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera.
2: Està bé, entenem.
15: Sí, està bé.
2: Vaig estar-me'n a punt de comprar un quan vaig anar a Roma l'última vegada, perquè ara parlem precisament de quin souvenir està triomfant a Roma.
15: Doncs un calendari de capellans guapos.
2: Que són guapíssims.
15: Sí, la foto és...
2: Capellans que dius, aquests del Vaticà no hi són.
15: Sí, es van inspirar amb els bombers.
2: Home, ja t'ho dic ara.
15: Crida l'atenció el de la portada, el capellà de la portada, bé, la foto de la portada, de nom Giovanni Galizia, que va dir, atenció, tu dius que a l'església no hi són, no? Doncs va dir que ell no té res a veure amb l'església.
2: Home, clar.
15: Ho veiem al Diari de Navarra, recull unes paraules seves, que diu que no va ser, que no és ni sacerdot ni model, diu que va ser com un joc divertit, però ell, la vida és una altra cosa, que no té res a veure ni amb l'espectacle, ni amb la nom moda, ni amb el tema eclesiàstic. A la portada surt com si fos ben bé un capellà, fins i tot amb un alça colls.
2: Aquests calendaris, és que triomfen, és que no m'estranya. Vaja.
15: Doncs va.
2: Dos o tres n'hagués comprat. Gràcies, Sílvia.
15: Temps, eh?
2: Marc, tornen a pujar les temperatures?
16: I tant, estem immersos en aquesta calorada. Temperatures màximes avui dijous que tocaran els 30 graus a l'interior, els 33 a Ponent, però la notícia és que, lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. De fet, ara mirava Canalies al mòbil, i tot i que mirava la temperatura d'Escó concretament, però vaja, si miro tota la setmana que ve fins l'altra, temperatures això màximes de 33, 32, 35, 34 graus.
2: Molt bé.
16: I estem, ja ho saps, a tot just a 21 de maig. Temps assolellat, doncs, amb alguns núvols, però al matí també al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: I aquestes hores del matí també és moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta...
17: Ja m'he pres una pastilleta que t'has de xupar.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
17: Perquè no te'm queixis.
2: Val. No, sí, és més una qüestió de que tu estiguis bé.
17: No, sí.
2: I amb què comencem, estimada Marta?
17: Doncs mira, deixa'm començar parlant de, evidentment, Bad Bunny, perquè ja escalfa motors a Barcelona.
18: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
2: No et posis nerviosa,
17: Estic nerviosa.
2: Vinga, va.
17: És dels concerts que més il·lusió em fa i que crec que em farà a la meva vida. L'hem pogut veure per Barcelona, s'ha fet viral un vídeo on el veiem a ell tapadíssim, de fet, amb aquesta calor que fa, no ho acabo d'entendre, t'he de dir. Amb gorra, ulleres de sol, de suadora, com surt de l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia i puja de seguida amb una furgoneta d'aquestes negres totes blindades i tintades per marxar, i es veu que després, com que aquest vídeo es va fer viral, doncs van haver de col·locar tot de tanques al Passeig de Gràcia perquè la gent es va allà a plegar només per esperar i fer-li una foto. Això serà molt fort, lo de demà.
2: Bad Bunny. Vinga, més coses. Algunes recomanacions.
17: Dit això, algunes recomanacions per l'agenda d'avui mateix. Amb teatre, per exemple, al Lliure Montjuïc s'hi estrena Contra Antígona. Això és un espectacle dirigit per Andrea Jiménez. I a la Villarroel em fa molta il·lusió perquè torna Mal de Corazón, és de Victoria Spumberg. I, de fet, serà l'última vegada que podreu veure la companyia Solitària. És la companyia creada fa 15 anys per Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals. Tres estupendíssims actors. Després d'això ja han anunciat tots ells que deixaran la companyia, que s'acomiadaran després de 15 anys dels escenaris. Per tant, aprofiteu i compreu aquestes entrades per Mal de Corazón a la Villarroel.
2: I Teatre Banda, també hem de parlar de música i en concret de pianos.
19: No tiene manos para curar heridas.
17: Perquè avui hi ha concert de Clara Peya a la Sala Paral·lel 62 dins del festival Guitar BCN. El concert és a 8:45 del vespre i d'un piano a un altre, en aquest cas de Manu Guix.
20: I la tranquil·litat em sembla una utopia. És com estar vivint una revolució.
17: Perquè avui comença el festival Toc, a més el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre a càrrec d'Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi. I el concert de Cloenda doncs anirà a càrrec ni més ni menys que el nostre estimadíssim Manu Guix.
2: Amb només 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, matiners. Com cada dia acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, i és moment de moure el dial. Cap on el movem? Ens ho explica, com cada dia, en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
21: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1984, a una Catalunya Ràdio acabada de néixer, el programa El Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico, conduït per Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó, va ser dels primers programes a emetre's de manera regular a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a les 3 de la matinada.
1: Gent del PSC, els prosoviètics, escolteu bé aquesta notícia, eh? Els del suc tampoc us aniria malament. Des de fa dos dies és absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
2: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
14: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
22: Los aplausos, y bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
14: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
23: Doncs Roger, mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia Alicia Romero, aquí la tindrem una mica més tard, a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure la Lara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
2: Pepa Sabró.
23: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres per tenir una mica de vi, una mica de menjar, i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor. I el concurs pendent, última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
2: Sempre està bé. Sempre està bé.
23: I ja veuràs amb el que t'explicaré ara encara més.
2: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la dada Maiol. A veure, Maiol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
23: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui. I, per tant, dada sobre Hisenda.
17: Aquesta cançó, dius culo.
23: Sí, i diu cara.
17: Encanta,
23: i
17: diu cara.
23: Pues a mi m'agrada, és culo. I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
2: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
23: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda o el diferencial. Us dono tres opcions.
2: Maiol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
17: No sé, no sé res.
23: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
2: Milers de...
17: 15.000.
2: Jo diria... Jo anava a dir 25.000.
17: Sí, jo també anava a dir 25.000.
23: Doncs esteu molt encertats perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
2: Jo diria que 8.000 menys.
17: 8.000 milions?
2: No, és molt, no. Va, carinyets, arrenquem.
23: Ràpid.
17: 6.000 milions.
23: 8.000, 6.000.
0: Menys, no?
2: Va.
4: Sí, pot ser menys. Eh?
23: Neu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que ja la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any.
2: Sempre
23: és a dir,
2: estem igual.
23: Feu els euros durant aquests 12 mesos.
2: Jo només sé que pago.
23: A qui també li surt a pagar perquè Caralies no està sol.
2: És que cada any em passa el mateix.
4: Jo també,
2: I tinc esperança.
4: Paguem, nois.
23: Cada any. Bueno, el que heu de fer és pujar el diferencial.
2: No, sí, sempre em diuen el mateix. Sou,
23: és així.
2: I arriba un moment
23: bueno,
2: que...
23: Això és que et va bé, Caralies.
2: Sí.
23: Normalment, si et surt a pagar, és que les coses et van bé.
2: Perquè ja tinc la batia, ja no puc més. D'aquí uns moments, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
27: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
28: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
27: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
28: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
27: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
28: I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
27: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen en molts joves i adolescents.
29: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
27: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
27: Els riscos de les inversions en línia.
5: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
30: Bon dia, matineres.
2: Com estàs, Xavi?
30: A tope.
2: A veure.
30: Avui celebrant l'aniversari.
2: És el teu... Home, per favor, un aplaudiment.
30: Bon dia, Xavi, avui.
2: Xavi, quants anys fas?
30: 60.
2: Un altre aplaudiment, Xavi. Xifra. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
30: Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja em va enviar ja els emoticones, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
4: Molt bé.
2: Escolta, que bé.
30: No me la mereixo.
5: Ja que t'has de llevar,
30: sí.
5: Fes-ho amb els matiners.
2: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
4: A veure.
2: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
31: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
2: Epa! Lara?
4: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
2: Segona temporada de la gran cita.
4: Jo ja estic,
2: ja està, que el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3CAT, hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de
4: TV3.
2: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3CAT, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
4: Sí, sí.
2: Oh, molt bé, mira les elles, 16 pèls de la llengua.
4: A mi és un tema que hem parlat sovint, Lara i jo.
2: Em deixeu molt més tranquil, eh?
4: Sí, i tu també.
2: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
4: No, jo no, som bastant bones.
2: Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som Eva, han sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
32: No. A mi me dius una mentida i no seran mai més amiga meva.
33: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
32: Jo no la puc dir.
34: La segona, tia.
33: La segona més grossa.
32: Berta, inspira'm, comença tu.
35: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú.

0: casa i dius que he caigut al columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
1: Que maco, això també és ser un gran amic.
2: Me'n deixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense
1: a mi també
2: voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
1: Oi? És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
3: Creu, ja m'he ficat vermell ara mateix.
4: Veus? Ets la millor.
5: M'encanta la mentida de soc rica, que dic, és que acabaran enganxats, que tio, perquè faig la mentida que tinc molts diners.
6: M'agrada molt aquesta. No,
5: t'acabaran enganxant amb aquesta.
6: Però s'ho deu passar genial.
5: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima per al concert de Bad Bunny a Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres artistes favorits.
6: La Shakira.
5: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
6: Jo sé n'hi ha algú.
5: Sé n'hi ha algú.
6: Jo 150 o així.
5: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
2: Bad Bunny i un 150 o així.
6: Vas al concert?
2: Sí.
6: I els has pagat?
2: Una mica menys, però sí.
6: Ah, molt bé.
7: La vaig ja, l'és tot. 80, 90 euros... Els he pagat. Molt guai.
8: Si Robert Iniesta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
9: Bad Bunny i pagaria, per estar en un molt bon lloc, 400, 350...
6: Vas a concert.
9: No vaig aconseguir entrada.
6: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
9: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
6: Quants diners pagaries pel teu artista preferit?
10: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, sí, per veure-la.
11: Jo el meu artista preferit és De La Fuente.
12: No sé, 200. Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
13: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
5: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
6: No sé.
1: Bad Bunny?
6: Pot
1: no
6: ser.
1: No ho sé.
5: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això, Bad Bunny.
6: Sí, sí, sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
5: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
14: Hola, bon dia, matiners.
5: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
14: Sí, sí, et toca anar a treballar i llavors doncs ens hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
5: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Vian emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
6: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
14: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Age.
6: Ager, home, i tant.
5: Home, però si Age...
6: Home, però si té un càmping xulíssim.
5: Si té el càmping aquest xulíssim i té, i té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
14: Correcte, molt bé, però és Age sense R final, eh?
6: Age.
14: Es diu Amara, però correcte, sense R final.
5: Vaig anar jo un dia a Age a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia a Age a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Age tota la nit. I quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
14: Ai.
5: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
14: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors doncs, m'aixeco una estona abans per esmorzar, fer parar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
5: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap
14: no.
5: Com un timbal.
14: No existeix això, no val, no entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
5: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
14: Fins a 2:15.
5: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
14: Sí, i tant, hem de tarda lliure.
5: Molt bé.
6: Però, molt bé.
5: Molt bé. Escolta, et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
14: Gràcies a vosaltres, eh?
5: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
14: Moltes gràcies.
5: Adéu, adéu. Sona aquesta sintonia. Això vol dir que tenim a l'Oriol... Ai, a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
15: Bon dia.
6: Avui estem, Eloi, avui estem despistats.
15: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
5: Tot anirà bé. I tu què tal? Com estàs?
15: Prou bé.
5: Sí?
15: Sí.
5: Has dormit bé? Has descansat?
15: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
5: Veus?
15: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
5: Què li passa?
15: Pues no sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
6: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
15: És veritat.
6: Tens unes mogudes,
15: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
5: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
15: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
5: Quina?
6: A la cassola.
15: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
5: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
6: Clar.
15: No, el gato l'estimem molt, el i gat. Tal com és l'accent

0: Acceptarem.
1: Com es diu el gat?
0: Es diu Boi.
1: Boi.
0: Boi. Boi. Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
1: Ah!
0: Perquè rieu, no fa gràcia.
2: M'encanta.
0: És original.
2: M'encanta, m'encanta.
1: És boníssim.
2: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García
0: sí,
2: i la Marta.
0: Ara seran elles.
2: Sí, sí, sí, tant que sí. Gràcies, noies.
3: Adéu.
2: Mira, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Ara, Eloi, quin temps ens espera per avui?
0: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu, sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill, res, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja, i això es mantindrà així uns quants dies.
2: Molt bé.
0: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
2: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
0: Ara ens queixarem.
2: No plou, no plou mai a gust de tothom.
0: Ah, ho gaudirem mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
2: Ja veurem.
0: Farem el que hagi de passar.
2: Gràcies, Eloi, una abraçada.
0: Vinga, família, fins ara.
2: Doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
4: Bon dia, què tal?
2: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ai! Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Nimona Nilissa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí.
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Sí, sobretot art pictòrica. És la Judit Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és que és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
3: A veure.
4: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada dos anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volien doncs, ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. I era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte, doncs es fa molt literal, o també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no? Perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i li mira al Medici com quina pasta que té.
5: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant...
2: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que, naturalment, remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
6: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfona a la seva mare Demèter.
2: Ens fan recordatoris d'aquests i les ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. Diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir converses al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets, incòmodes, al revés, és un lloc per quedar-nos.
5: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, ja està.
2: Clar,
5: molta,
2: però
5: molta
2: no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu, com pot ser...
1: Bueno, això tots, eh? Bueno,
2: sí, d'això. Coneixes
1: el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs sembla... mira, estaria d'acord. Aquí amb la Nimona Nilissa.
5: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga. Et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, una red flag dels museus quan no hi ha el punt de vista de gènere, no? Aquesta mirada o dels artistes racialitzats o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les. Compta en un museu, en una pinacoteca. Només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
5: Mira, un cop més m'ha remès el Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judit Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Laia queda aquí en remeis a contrapicades.
7: Un mosquit de l'Armènia m'ha picat a l'orella.
1: L'has triada, tu, aquesta?
2: Sí.
1: La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el silenci dels anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster? Ara no et pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el Senyor dels Anells. El silenci dels anyells.
5: Això,
1: sí, amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
5: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tot... Bueno, en aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí,
1: no?
2: Només era metafòric, oi?
1: No crec que sortís una papallona batint les ales a Hong Kong i la següent escena plogués a Nova York.
2: I també hi ha la de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, espècies d'abelles, sí, és molt xula.
5: Aquesta cançó que ens has posat de M'ha picat un mosquit de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els
5: 400 milions de visualitzacions.
2: Clar,
5: és una borrada.
2: Sí, sí, sí.
1: En Seasons acaba d'enviar un àudio cantant Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va, posem-la.
1: No, no l'he gravat encara.
2: Ah, no, ja, d'ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, sí, i tal, posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra
2: picades. És que m'està tardant el cervell, la Damaris. Potser
1: l'has
2: posat tu. Estaries mitja hora abans parlant del tema amb la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem, això. Si ho sapiguéssim, no es dirien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo sóc molt partidària de provar-les perquè és allò de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrant el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és un axioma.
1: Sí, clar,
2: que això,
1: clar.
2: Bueno,
1: sí.
2: És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, o sigui, deixar que passi l'estona, la picor se'n va sola, però
5: Laia,
2: podem fer alguna cosa.
5: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
5: Roger, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho. Però
5: sí, nois,
1: això em ve a la ment. Quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar les picades?
5: Qui ho feia?
1: El primer que ho digui, els oients,
5: si no me'n recordo.
1: Premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades de mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els típics vas a buscar, vas a una floristeria i aporten el cartellet aquell del mosquit tachat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat,
5: Les
2: però...
5: meves filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després la sortien i anaven.
2: Sí, home, és que clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar.
5: En
2: totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, i diu, ara que parlàveu de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posats a dir, però les seves picades són ben molestes i per tant les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, i n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon, no sé,
2: n'és veritat. Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
5: El pipí propi ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
5: Exacte, sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe perquè retalles una mica la fulla i et fa aquella bava. Que va, escolta, per les cremades i tot això, això sí que està comprovat.
5: Nosaltres tallàvem fulles d'aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què
5: al
2: congelador?
5: No. Per després quan passava una cosa
2: aquesta... I per què no la treus quan te'n fas el mal?
5: No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord. Com amagatzemat.
5: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia a un jardí i aleshores deia, teniu, retalleu-la i...
2: I mira que creix tot arreu, l'aloe, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix tot arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
5: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
5: El 12, el 12. 12 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no tampoc sé si és insecte o no, però la paparra, que ui, últimament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt en compte en com s'extreu l'animal, No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal, no podem deixar que passi
5: i
2: això.
5: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces, sí, i sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Sí, això és, sí, molt important, perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, fins i tot jo no, però algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que hi estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
1: Estarà l'Himalaya en lloc del cap del
2: no,
1: barril.
2: No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
5: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja
2: sí,
5: estaràs en el lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, buscar el lloc on... Havien dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
1: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra, gràcies, Laia.
2: Sense massa rigor també ho hem fet, també t'ho dic. Però bueno, una mica...
1: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa.
1: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Siso diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Hòstia, això vols dir?
5: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
3: Hola, què tal? Bon dia, fins quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
5: Estem a la setmana, per fer-ho.
3: Que incòmode, jo ja.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. This but I am a money.
1: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
3: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada estant embarassada de bessons.
2: Sí.
3: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Mebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
5: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros,
3: Sí, però que a mi em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant, com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén-me, li han tornat aquests 60 milions i tal, i no sé què. Però que això només és una part de tota la causa.
2: Sembla que no hagi fet res, no vols dir?
3: Que tota la resta ho va admetre, Va admetre que havia de fraudar a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar.
5: Que era molta més, a més a més.
3: Era molta més perquè són no sé si són com 4 anys o així, d'haver fet com la
5: viu-viu.
3: La viu-viu amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. Del 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la va liar. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa,
3: Els meus problemes són tan diferents dels seus, en fi.
5: Una mica diferents sí que són.
3: I et dic, mentrestant, a casa seva Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada, la dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
5: Estava molt perdut ara amb el tema familiar.
3: Bueno, Bieber. Jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència,
5: clar,
3: el Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, bueno, tu creus tu, ja tothom pares, tothom embarassat per vuitena vegada.
2: Més, aquests actors i actrius que especialment ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers o últimament, o ja és
3: adolescents, pràcticament,
2: més jove del que són, no? Que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
3: No, i a més, com que tenen pasta, ho poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
3: Vull dir que comparativament també és trampós.
5: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius, saps?
2: Sí. Però quan ho vas dir, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
3: No, sí, és que la Zendaya és gran, però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè... Bueno, perdrà una mica menys de pasta que no necessita. La primavera està fent ja els seus efectes.

0: passat?
1: Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments.
2: Ai, ens agrada
1: gent
2: això,
1: enganxada, morrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
1: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent, és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa el nostre tot el que fa. Sí.
1: Basco australià de capçalera.
2: Totalment.
1: Protagonista de Cumbres Borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria. No, Eufòria, i de aquestes,
0: si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor immobiliari.
1: Sí. Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'han dit tothom que és molt dolenta.
0: Ah, en tot cas... Divertidíssima.
2: Què li passa a Jacob?
1: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
1: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
1: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap aquí.
2: Sí, no!
1: Sí. I a més ho fa enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és l'ex de Bad Bunny.
0: Ai, quasi.
2: Ah, la Venga.
1: No, ara és el cunyat del Chalamet.
0: Com es diu la dona de Chalamet? És la...
1: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
0: Sí.
1: Que és la germana de la Kendall Jenner.
0: Que està amb el Nathan Elordi.
1: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
3: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'ha enrotllat tothom.
1: No,
3: però...
1: Hollywood és un rotllo també.
3: Anava a dir...
1: Que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta notícia.
1: No,
2: Laura, m'esperava una cosa millor.
1: A mi tampoc, no et fot. Ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha quedat amb la Kendall Jenner.
3: Amb una basca, no?
2: Exacte, m'agradaria que tornés. Mira que vaig veure un post l'altre dia, recuperant... S'ha explotat molt també això, però recuperant les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan un post.
1: No, i es va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna de Armes. I era com, ai, com que la sortia amb l'Anna de Armes. S'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
0: Anem a veure-la.
2: Jo la trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
1: No sé, estic a favor com a mínim que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
0: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
0: Perquè sembla un fantasma.
1: Ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
0: Estàs fent body shaming molt malament.
1: Critiquem-la perquè és una tia rica, pija, que no porta res a la societat.
2: Això ja ho donem per fer.
1: No té cap tipus de talent, fan un reality show aquestes.
2: Home, que viuen de ser famoses aquestes, no?
3: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi, és guapo com a home, vull dir...
2: Ja està. Acabo de fer una creu a Jacob Elordi que ja no ho sento molt.
1: Hi ha molta
2: ja
1: comparació perquè és veritat que es diu que passa la típica cosa que a vegades generen les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt, o sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té masculí i ella la té femení, i diuen, és que són la mateixa persona.
0: Sí, una mica sí.
1: Amb gèneres diferents.
0: És això. Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
1: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
1: Bueno, o sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, clar, em cau millor el Bad Bunny.
0: Crec
1: que porta més al món Bad Bunny.
2: Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots acaben...
1: Ja et dic, algú té aquesta noia, no? És la mateixa Kardashian, no és una Kardashian, Laia, és la Kendall Jenner.
0: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA. Però
2: aquesta gent que només busca famosos també té problema.
1: Bueno, perquè Dios los cria, ellos se junten. Al final, l'endogàmia és molt natural, eh? Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
3: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podries ser una que preses i sortir d'aquest món.
1: Sí, també podries.
2: Clar.
1: Bé, qui també té nova nòvia.
2: A veure,
1: la pillat,
2: sí, aquesta és millor,
1: també.
0: A veure.
1: La Vivian Mai. Bueno, no és tan baquial. Ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
0: Què ha passat?
1: Amb la música. Jo primer volia dir que la Mila Mal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
1: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
0: Ah, i la Nick Nicole ja està.
1: Ja fa temps que està la Nick Nicole.
3: Sí, però això fa molt, eh?
0: Es van separar.
3: Bueno,
1: no, és que no van arribar a ser ni res, no? Pràcticament.
2: Sí, a veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
1: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, però influencer canònica clàssica de fer fotos amb biquini a la platja. No, tampoc aporta res.
2: També una gran perla.
1: Però a veure, què esperàveu, no? És que no m'ho volia estar al Barça.
2: Aquí ja no esperava gaire res.
1: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà tot.
2: No, al revés. Jo tinc molt poques esperances posades als futbolistes.
0: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla, eh? Com ha fet totes les influències.
1: És això, és així. Vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn la mina.
2: I que es tractin bé i ja està.
1: Qui més està enamorada? Ara sí.
3: Aquesta que sentim.
1: Enganxada, morrejant-se amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Molt contenta la indústria dels safarets perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: morreig
1: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema del morreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res, Batllal ha vingut per donar-nos una alegria i dir, mira, nois, jo us dono aquesta imatge al vell mig de l'aeroport, jo aquí fent uns petons amb llengua increïbles amb un noi molt guapo que crec que no se sap gaire qui és.
2: Que això també està bé, que no sabia qui és, mira, i em sembla un punt a favor.
3: Laia, si no existissin els aeroports, no haguéssim tingut aquesta notícia.
2: Mira, ara avui t'he de dir, més un Batguiel, menys un Jacob Elordi. Mira què et dic.
3: Fixa't.
1: Ara, mira Batguiel per davant.
2: Mira, i això no l'esperava avui, eh?
3: No me l'esperava, no.
1: Jo molt contenta per ella, perquè sé que ho estava passant malament i que això li pot donar una alegria a la Batguiel. Qui també potser ho passa malament aquesta setmana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equips rivals.
2: Ostres. Això no ho sabia jo. Jo
1: no, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Marri i la Ingrid Engen.
2: No, clar, no ho sabia.
1: Però sí, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia.
2: Sí, però jo no ho sé, l'havia sentimental dels jugadors del Barça. No, mare de Déu, Laia.
3: Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que la Engen està a l'Olimpíada Rio.
1: Clar, llavors, elles han fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
4: Abrir un vídeo, estar preparades, i ara què, com va ser, igual està bien hacer un vídeo per la gente.
5: First of all, happy, yeah, then we are both reaching a final.
4: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para Leo. No quiero acaparar la cámara.
5: No, please. It's good. Me leaving Barça and now playing for Leon, it was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's in
1: Oslo. No, si jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
2: No pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, ells estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només
1: no, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, cosa que el món del masculí estem anys lluny de que passi.
3: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec a
1: frec?
3: Diari AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo. Mujer contra mujer.
1: Si a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
2: Sí, sí. Ja, però alhora també li explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
1: Sí, això és molt interessant. Per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
0: No us sona fons d'inversió, Leon Engen?
3: Sí, una mica.
2: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la col·locada d'ull a Hit and Rivalry, que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
1: Potser no l'han vist, estan molt ocupades.
3: Bueno.
2: Per què no? Però si no va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
1: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
2: Ai, seria superbonic.
1: Memorable.
3: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
1: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: amb l'oreja, a veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que s'ha de fer sang allà.
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses de l'oreja de Van Gogh, que a més a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, o sigui, això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galán, que és un influencer d'aquests d'internet que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara per què havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan també és una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire_oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran amiga.
0: Leire, molt bé, Leire.
1: O sigui, que és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. Ningú s'ho esperava, això.
0: O no estaven tan barallades com volien pensar.
1: No, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has pogut quedar a la part del pastís.
0: Jo crec que està ni estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
0: Bravo.
1: Hòstia, és increïble.
2: Sí, això es queda molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
3: Així sona els experts.
2: Fans que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis,
4: sí.
0: Juga!
4: Sí.
0: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
2: Clar.
0: Juga!
4: Juga!
0: Vale.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Així sona els experts.
1: El negoci que genera lloguer a casa nostra suposa ni més ni menys que un 3,5% del PIB català.
2: Se viene una altra bombolla?
1: No, y tenemos una altra bombolla.
2: No, no
1: bon
2: se viene,
1: dia.
2: Ja hi és, ja hi és.
1: Bon dia.
2: Hola, tenim una bombolla.
1: Soc la bombolla.
2: Hola, bombolla.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: nou espai categòric de la Laura Grau. Oients, ja podeu començar a arrenglerar-vos i a definir-vos. Avui la categoria és Soc així, depenent de com relaciono amb el sol.
1: Home, més que res, perquè ara ja ve. Arriba l'estiu, sí, nois. Sí, sí, us agradi o no us agradi?
2: Ah, em pensava que portaves aquest tema perquè ahir a l'Hormiguero va entrevistar l'imbècil del Marcos Llorente. És aquest jugador de l'Atlètic de Madrid que va dient que no ens hem de posar crema solar.
1: Mare de Déu.
2: No sé si l'has sentit.
1: No, per què el van entrevistar?
2: És que és això, i va tornar a repetir en prime time que no cal posar-te crema solar, eh?
0: Per?
2: Doncs perquè no.
1: Perquè
2: el cos,
1: no?
2: Tu et pots posar a les hores de més sol, sí, que tu ja t'habitues.
3: Diré selecció natural una mica. Vull dir que no se'n posi sobretot.
2: Nega els càncers de pell i aquestes coses, aquest imbècil.
0: Laura, avui...
1: No era per això, però vaja.
0: Spoiler, inclouràs la típica persona que diu ai, mai em poso morena, mai em poso morena, i porta 40 anys dient-ho. Digues que no, tu no et poses morena i no t'hi posaràs.
1: Us haureu de quedar a escoltar-ho per saber-ho. Disclaimer, ja sabem que el sol és dolent per tot, vale? No vinc aquí a fer cap tipus d'apologia del sol, no sóc el Marcos Llorente aquest. Jo ja sé que això és dolentíssim per la pell i per tot, excepte per l'estat d'ànim.
2: Vinga, volem sol.

0: Sí, no es pot negar, vale? Això també és un fet científic, ho podeu buscar a internet, li podeu preguntar a la Xati, a qui vulgueu, però sí, les hormones de la felicitat estan associades als rajos de sol i ja està. I més, igual que sigueu gent molt maniàtica, que no vulgueu que us toqui ni un raig de sol ni res, estareu de més bon humor segur si fa bon temps i si fa sol. Per tant, això d'entrada ja és una victòria col·lectiva per tothom.
1: Per començar, la humanitat no existiria sense sol.
0: Exacte, les plantes, no podríem fer la fotosíntesi.
1: No existiria res sense sol, ni els eclipsis.
0: Ni els eclipsis. Llavors, comencen les clàssiques discussions. Digueu-me si sou aquesta persona que inicia aquesta discussió, perquè és que jo no la vull iniciar mai, no la vull tenir, aquesta discussió. De si hem de seure una terrassa al sol o hem de seure una terrassa a l'ombra. Me la pela, companys. A mi m'agrada el sol, em poso una mica de crema i em poso morena. Si volem anar a l'ombra, volem anar a l'ombra. Però és que hi ha gent que de veritat té un problema amb això perquè no pot cedir de la seva posició.
1: Jo sóc dels que, quan tothom diu no, a l'ombra, dic no, si hi ha un raconet de sol, tranquils.
2: Mira, jo encara ho veig i ho pujo. Jo sóc el que em sacrifico. No vull anar ara de fill de l'home que mor pels vostres pecats, però sempre agafo la que té un cantonadeta de sol.
1: Exacte.
2: Mentre la gent que això està a l'ombra, jo em rosteixo allí a la cantonada.
0: Sí. Sempre hi ha d'haver uns quants sacrificats que ens rostim per gust o per evitació del conflicte.
1: Exacte.
0: Però a mi el que m'agradaria és que no haguem de tenir aquesta discussió. De veritat ho dic, eh? És que no tinc gens de paciència. Jo cada cop que em faig més gran, menys la vull tenir. Seiem on us doni la puta gana. De veritat, a mi no em toqueu els nassos ja més. Jo cedeixo. Però hi ha gent que no cedeix perquè és que de veritat li agrada molt, molt, molt l'ombra i no pot suportar el sol.

0: teva casa banyada en crema solar factor 50, no li tocaran mai ni una mica de melanina en tot el cos. I a més, ells que facin el que els doni la gana, però és que segur que són d'aquests que t'obliguen a tu a posar-te'n. O sigui, tu ja te'ls trobes i et diuen, t'has posat crema? I tu, sí, no bueno, fa moltes hores, ja te l'han tret, ja te l'estan posant a la cara. Bueno, que està molt bé, aquesta mena d'instint maternal i que et vulguin cuidar i tal, però arriba un punt que dius, noi, tu fes el que et doni la gana. Amb la teva crema solar i jo ja em posaré la meva, perquè a més n'hi ha d'aquestes que són horroroses, perquè són superllefiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva...
1: N'hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si no...
0: No, jo, des que vaig trobar la meva crema solar preferida, jo ja no m'he mogut d'allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me la suda, també. Vull dir, jo em gasto diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que a més has de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. Però és que no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro, encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
2: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap. Llavors, prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que, com si anessis al casal d'estiu i tinguessis 5 anys. I has agafat la gorra, tal, no tinc gorra, no vull gorra.
2: I un barret cònic, has provat.
1: Passo, una cosa pitjor, aquella visera...
2: Ah, sí, que només és visera.
1: Oh, que lletja, sí, la visera aquesta.
0: És horrorós. A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens en riem molt, però realment té sentit, no?
1: Vull ahir em vaig veure 3 o 4,
0: Sí, jo crec que això anirà en augment, jo crec.
2: Sí.
0: Bueno, és que clar, és insuportable, ja arriba un punt.
2: En lloc de riure tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
2: Vinga.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa del sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
4: Ah, estem d'acord aquí,
0: Què m'estàs dient?
4: Si
0: es fa de nit a les 9 del vespre.
4: Sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa.
0: Jo, si tinc un interior, em sento que estic faltant el respecte al Mediterrani, a la vida.
4: Vull dir... Et diré més, ampliem-ho quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig no et pots quedar a casa. Perquè casa és l'interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol.
4: És igual. Sí. L'altre dia em va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
2: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
2: Clar.
0: Llavors,
4: jo no.
0: És veritat que jo penso que no és tan greu, que podem buscar una ombreta o podem anar a la platja o podem fer alguna cosa per refrescar-nos.

0: a la Sala Torno de Tarragona. Sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers de, ara no sé si era Frank Sinatra, Nat King Cole. Es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato. És una obra de teatre que van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com jo deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Vale. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges 10 anys després es retroben.
2: I la
1: que
2: podríem veure si no hem vist la primera o...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet de la primera i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit igual.
2: Genial.
1: Sí, sí, és una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot dempeus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho. I el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Ah, sí,
1: vaig pensar que bon, els està impactant. I llavors, és un text divertidíssim. El dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la Calòrica. Aneu-hi si teniu l'oportunitat. A més, que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Molt Han bé. Allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: I un dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia crec que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de la Baix, l'has escoltat?
1: Encara no, prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista, per una, tinc una tarda per sentir-me'l de dalt a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat un repeat. És magnífic. A mi m'ha encantat. I és que el quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenten la segona part, que es diu Diàstole. I faran un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. Els gironencs us queda a prop, així que si podeu, aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest
2: una mica...
1: Aquest dissabte, això, eh?
2: Aquest dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons, i com per exemple Didalet. Un didalet.

0: com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, sisplau. En aquest cas, fan aquest barbershop, no? Vull dir que per mi té una cosa, que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

té aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Per mi toquen tots els pals i ho fan molt.
1: És que l'Arnau Torrera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, a, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, lo de l'Arnau Torrera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Torrera...

0: Jaime, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi. Aprofiteu.
1: Tenim molts fans d'Obeses, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Les coses petites, les més importants. Laia, cal tenir massa, no sé, dos dits de front per arribar a aquesta conclusió a la vida?
1: Dos dits de front, sí. Dos dits és la mida justa.
0: No, no, em refereixo que...
1: Sí, sí, per arribar a aquesta conclusió. D'acord. Les coses petites.
2: Hòstia, però dos dits de front és molt poc front. Mira.
1: Per això no, no en cal gaire, no en cal gaire.
2: Tres dits, quatre. No,
0: és el teu, que és el raro, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, hem arribat a dues conclusions, que són les coses importants de la vida i el front del Sergi, la seva mesura. Doncs a les 7:02, eh? Imagina't a quin punt
2: com
0: de pensament
2: profund. Com podem acabar a les 10?
0: Bé, doncs avui és dijous, oients. Gràcies per ser-hi un dia més. Som els Experts d'ICAT. Bon dia, Laia, bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Roger.
0: Ens interessem pel temps. Avui, dia de sol, oi, Eloi Cordomí? Bon dia.
3: Sí, bon dia. Re, ara tenim 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre. A la tarda n'hi haurà alguns al Pirineu, però més enllà d'això, avui el dia serà molt estable, serà assolellat i amb una temperatura que continuarà pujant. S'arribarà entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i per sobre els 27 o 28 graus a gairebé tot l'interior, i en pròxims dies encara s'enfilarà una miqueta més.
1: Visca!
2: El més sol, font li sol!
0: Gràcies, Eloi, i amb vosaltres, oients d'ICAT, avui parlem de te.
2: Ambient.
0: Avui, sí, avui 21 de maig és el dia internacional d'aquesta insigne beguda, així que amb vosaltres parlem sobre infusionar. Quina és la vostra infusió? Com la prepareu? Feu tot el ritual, parafernàlia i història a l'Instagram? Us mola el té matcha? Heu fet mai matcha amb algú a una teteria? Sou més de fer-ho de l'herba directament, del sobre directament, de rooibos o de Roblox? Doncs ens respon la primera, la Berta, que diu: jo prenc cada dia infusions sense teïna. Es veu que també hi ha l'opció sense, no ho sabia. I ja que queda allà aigua.
1: No, hi ha infusions que no tenen teïna, que vol dir que no porten com la cafeïna. Saps què vull dir? Que no desperten.
2: L'estimulant, no?
1: Exacte, no porten l'estimulant.
0: Però hi ha Josep Maries del món que diuen que no li, que li diguin com vulguin, però que no li diguin te, sinó...
1: No, perquè no és que li treguin, és un tipus d'herba que no en porta. Saps què vull dir? Una infusió de Maria Lluïsa no porta teïna.
2: En canvi, en el cafè sí que li treuen, no?
1: Em sembla que sí.
0: Mira, la Berta diu que pren sense teïna, però infusió de ratafia, eh?
2: Bé,
0: de poma amb canyella, llimona amb gingebre, farigola, rooibos de vainilla, mango amb gingebre, i també prenc de tant en tant boldo. Això sí que ja no sé què és.
1: Jo tampoc.
0: Es diu que és per cuidar el fetge. Berta, explica'ns què és el boldo. La Lisa diu: jo em prenc moltes depenent de la situació, estat d'ànim, per compartir amb la meva família, entre parèntesis, som xilens, fem té negre amb llet com a berenar, sopar, també per esmorzar. I les infusions pululen per tot arreu, per constipats, mal de panxa, relaxants, tinc de tota mena a casa, m'agraden les herbes fresques. Últimament al cos noto que em demanava infusió de farigola, així que em prenc a mig matí i per la tarda em desperta. Com veieu, el xat d'aquesta oient no tenia res a veure amb ser xilens o no ser-ho.
1: No.
0: Jo trobo que el que volia és que la proclaméssim a partir d'ara oient xilena oficial.
1: Ah, ja ho està. Títol otorgat.
0: No en teníem cap. Recordeu que aquests títols identitaris nacionals va segons el següent del mateix país que tu, que faci un comentari que ens faci més gràcia, li passem a ell el títol. De moment és la Lisa.
2: Deixa'm dir que jo la farigola no l'utilitzo per veure, sinó per fotre-me l'ull quan tinc un mussol.
0: Ah, va bé, també, això.
2: No doncs sé, a mi m'ho ha explicat ma mare i ho faig.
1: La poso als menjars, la farigola.
0: Jo
1: sóc més de les herbes, posar-les al... O sigui, al cuinar-les, saps què vull dir? No sí, pas sí. En infusió, però vaja, això...
0: Jo em poso com els talls de cuombra,
1: sí.
0: El perineu. Llavors em quedo com molt fresquet i molt relaxat.
1: Ostres.
0: La Nona: no m'agrada el te ni cap altra beguda infusionada, encara menys si és calenta, emoji de vomitar, i gif de barrufet rondinaire.
2: Ai, la Nona.
1: Jo també sóc com la Nona, em sap greu, sí. Però no ho diguem, Nona. Això no queda gaire bé dir que no ens agrada la infusió ni el te.
0: L'Amir, que crec que es vol proclamar com a oient britànic oficial, ara m'estic avorrint ja, diu: jo és que sóc molt british i cada matí em faig el meu English breakfast tea i m'encanta el gust amarg. Mir, digue'ns exactament d'on ets, de les Illes Britàniques, i et posarem una bandereta. En George, que pel seu nom, bé, es diu Jordi, diu: jo prenc cada dia te Twinning Earl Grey, desteïnat amb mel.
1: Aquest sí que l'han desteïnat, perquè
0: sí,
1: tenia teïna,
0: sí.
1: I l'han desteïnat. Perquè ho diu, desteïnat.
0: Ah, però l'anterior també ho deia.
1: No, he dit que no portaven teïna, perquè n'hi ha que no en porten natural.
0: Directament de la...
2: Tot.
0: O sigui que a la natura hi ha plantes amb teïna i sense.
1: Molt bé. De fet, la planta del te és l'únic que porta teïna.
0: Ah, sí?
1: Les infusions d'això de Maria Lluïsa
0: de
1: o de Fenigola no porten teïna.
0: Sí, és una qüestió de naming, també. Val.
1: Sí,
0: bé,
1: i d'estimulant, sobretot.
0: La Ivet: té verd pel matí sempre, m'agrada per la panxa. Pel matí el cafè em dóna cremor d'estómac i el té negre m'infla. I el té matcha m'agrada molt, però no casa. És com un refresc per mi. Està sobrevalorat. Clar, és el que està dient tothom, eh? És una moda, el té matcha.
2: Sí,
1: sí,
2: pues,
1: clarament.
2: Vale. Molt
1: a més, és una moda d'aquestes expat gentrificadora, no? La meva àvia no sabia què era el té matcha.
2: A mi m'agrada una mica el té matcha.
0: Oh, un dubte, perquè ara m'estava buscant, estava fent una cerca ràpida a la Wikipedia, oients, el té matcha no serà el que es deia té verd?
2: No ben bé.
0: No,
1: perquè... No sé,
2: jo crec que és una mica més pastós, el té matcha, eh?
0: Sí, vale.
1: Pastós?
2: Una mica.
0: O sigui, es nota allò quan...
1: És vos lletós?
2: Una mica.
0: A mi em mola que hi hagi una mica també de quantitat, eh? Espassot, com la sopa.
1: Espassot, eh?
0: Bé, anem a rèpliques en format àudio.
4: Cúrcuma, canyella i limon. Diuen que va molt bé, però quan et passes de menjar, tipus si sopes una pizza o si menges masses guarreries, abans d'anar a dormir, això fa que dormint puguis cremar una mica d'aquestes merdetes. No sé si és veritat o no, però és l'única infusió que em faig jo a la vida, perquè no m'agraden, les odio. I no faré mai imatge amb una persona en una teteria, perquè no m'agraden les teteries, ni els tests, ni les teteres.
5: Teteria, teteria, alegria i follia.
6: Què? Cafè. És la meva infusió preferida i l'única que faig. Ja sabeu que tinc una cafetera superautomàtica de Longhi i de Manguis, també. La millor infusió del món. M'encanta, a més, amb totes les seves varietats. Tallat, cigaló, trifàcic, amb gel...
7: Con leche?
6: No. Amb gel...
7: Con leche, vale.
8: Tinc tests aquests amb poca teïna. Llavors tinc els clàssics, ja sigui Maria Lluïsa... Vaig variant. Per exemple, la feina sí que em prenc cada dia, però a casa sí que m'agrada pam, fer de bullir el foc i no allò de només arrencar l'ebullició, sinó una miqueta més, no? Que acabi de treure més el que hi ha. Sempre és preferible fer-la des de les herpes mateixa que des del sobret. Recordem que els sobrets sembla que tenen una mica de microplàstics. És un tema important.
9: Estic molt contenta perquè fins ara tenia 5 minuts de trajecte entre casa i la feina, però hi ha hagut un canvi inesperat de feina i ara doncs tindré un bon trajecte de cotxe entre casa i la feina i us podré escoltar una estoneta més. Que bé.
10: Sí, molt bé.
11: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Mamaduixa, que ens canta la millor gent del planeta. Mireu-vos el videoclip, que està força guapo, eh? Jo dedueixo que és bastant un videoclip a l'amistat, però l'amistat manifestant-se de forma física. Carrers plens de gent en blanc i negre per un projecte colorista com és la Mamaduixa. M'he connectat bastant a aquest vídeo.
1: S'està postulant bastant aquesta cançó com a cançó per reanimar les trobades de finals de curs dels infants, allò dels millors amics.
0: Saps que m'interessen les faleres que els agafa les mestres i els mestres de final de curs, que al final tothom tria la mateixa cançó, no? Perquè, per exemple, l'any passat fou...
1: Ostres, doncs, no, la de la fresca va sonar molt, no?
0: Però sí, però
1: no...
0: solen ser cançons que ja tenen 10 anys, com una cosa com molt trillada, no?
2: Clar,
0: m'ho has explicat tu.
2: Van quedar orfes quan va marxar Charango.
0: Clar,
1: perquè
0: era
1: best-seller,
0: eh?
1: Cançons d'aquestes, ara volem dir, clar, de reculls de fotos, no?
0: Ah,
1: doncs sí, aquesta s'està postulant, n'he de dir.
0: Pots especificar què vol dir això de recull de fotos? Que sona
1: sí,
0: un PowerPoint.
1: Exacte, per exemple, els nanos que pleguen de l'escola, no? O, els, sí, saps? O recull de fotos
2: aquests
1: del curs.
2: Aquests vídeos que fan a partir de les fotos i s'hi posa una mica de música per anar-ho embolicant tot.
0: Doncs, mestres, perquè no triar una cançó d'aquest 2026 i, com diu la Laia, punxeu La millor gent del planeta. O doncs Pillar-me de tu, que també mola molt.
2: Oh, mola molt.
1: Sí, però aquesta parada d'amistat, justament,
0: sí,
1: els nanos, saps?
0: És veritat,
1: és més xula.
0: La 7 i 12, avui oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: A mi m'ha sorprès aquesta dada, eh?
0: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5.
0: Top 5 de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de gessamí.
4: El gessamí tanca.
2: Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de gessamí fresques, aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd.
4: Jo et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
2: Molt popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
1: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
1: Clar, clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No,
1: val.
2: És que abans, ho han de saber els nostres oients, estaven fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
1: Estem fatal, al signal de matí.
2: Destaquen varietats com el Sencha o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha, eh?
1: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
1: Ah, per això és més espès, ja deia jo.
0: Jo demano, variant l'ordre de les paraules, com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
1: No.
2: Hosti,
0: que
2: no.
0: Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah!
0: Sí. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
0: A més, s'entén, no? També,
1: no ho sé, jo em costaria,
0: sí, ara, sí,
1: eh?
0: Després, alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem, ho farem. En el número 3, el te masala chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
1: Clar, i dir teteries.
2: Teteries, no?
1: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'ha anat expandint per Occident els últims anys,
2: és,
1: no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau, eh? Ja sabeu que per entendre te has d'entendre de vi. També li has
1: ja
2: de trobar
1: veig,
2: aquesta...
1: Estic veient ja arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
1: I per
2: arrasa.
1: Què? Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
1: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius, podríem dir, no?
0: Exacte. Mm. Astèrix a Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia. Sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
1: Està clar.
0: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps els mestres i les mestres als festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu cole, o el cole de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el tutu-tururu de Cederland, que nosaltres també punxem aquí.
1: Ah, també bé.
0: N'has dit a parlar al cole?
1: No m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
0: Quan són els vostres festis?
1: A finals de juny. Vale. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny,
0: Ganes,
2: sí.
0: Sergi?
2: Cap ni una.
0: Bé, doncs em diràs tu, Laia, si t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale?
1: Els
0: col·les?
2: Ho farem.
0: Ara són les 7 i 17 minuts i sí, de seguida parlem del Mandaloriano, que arriba avui a sales amb el seu petit Grogu, el petit Yoda. Avui dijous s'estrena una pel·lícula als cinemes, se lança al calendari. Abans, però, una mica de House Tour, que ens fa la Sabrina Carpenter obrint-nos la casa, les portes a casa seva.

0: Així sona els experts.
1: Coses bones que us agradin del setembre, com per exemple tornar a cobrar una nòmina, com per exemple que torni la ràdio, autofel·lació, sí. Però jo sóc feliç de llevar-me. Amb Ricard Ostrell.
2: Hola,
0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Un quart i cinc minuts d'avui, l'Ester se suma a les cançons que estan apuntant a ser les que se celebrarà, faran servir per celebrar els festivals de final de curs. Diu, les meves nenes estan per noies de Ciutat de la Salosa.
1: Home,
3: diu,
1: molt bé.
3: Deu ser que anem amb cotxe cada dia al col escoltant Icati, l'hem descobert aquí, igual que el tut-tur-tur-tut del Siderland que dèiem abans. Potser és també que sonava bastant en aquest programa.
4: No t'estranyi.
3: I en Xavier Valls ens comparteix una foto de bon matí i ell té la tassa del te del matí, és d'Astèrix al Bretanya.
1: Caram!
3: I al fons de la tassa està buida, es veu un missatge que diu, si pots veure aquest missatge és que ja t'has begut la poció màgica, com enganyant-te tu mateix, tot i que realment només era te. Gràcies, Xavier, per aquesta referència Astèrix. 10 punts experts per tu. La sèrie 21, parlem de cinema.
5: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com...
3: Viva! La primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora s'emporta un dels premis al Festival de Cinema de Cannes. Ha guanyat el Premi Revelació a millor interpretació de la Setmana de la Crítica. Des de Cannes ens ho explica en Marc Garriga.
7: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
7: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte.
3: Gràcies, Marc, des de Cannes. I avui dijous s'avança una estrena als cinemes perquè ningú vol competir amb la nova pel·li de l'univers Star Wars.
9: Hey, never touch the buttons.
3: El retorn de Star Wars al cinema 7 anys després. Avui s'estrena la pel·lícula The Mandalorian en Grogu, és a dir, la pel·lícula que culmina la sèrie The Mandalorian. Després de 3 temporades, sembla que des de Disney volen també treure'ns la pasta a la gran pantalla. Feia 7 anys que no portaven una pel·li a les sales i han decidit culminar aquesta sèrie als cinemes. A mi em sembla bé, a banda que vulguin xuclar-nos els nostres diners, seguint mamant la vaca galàctica, em sembla bé que una sèrie de Star Wars, que realment és guai, no és exactament crable, com la resta o la majoria que han fet des de Disney, doncs l'acabin, la deixin bé perquè està guai, mola molt i que ja no n'hi hagi més. Hi ha una pel·lícula ben fet, Disney. Avui et dono els meus dièses.
1: Tinc un dubte, Roger. Si jo no he vist la sèrie de Mandalorian i vull veure la pel·lícula, entendré alguna cosa o no?
3: No sé, perquè la pel·li no l'he vist, però...
1: Clar,
3: és la culminació d'una sèrie, així que en aquest cas...
1: Millor veure la sèrie abans,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sempre dic que comenceu per on vulgueu de Star Wars, però en aquest cas sí, per què no? Mira la sèrie perquè això serà... Jo trobo que ha de ser com la festa final, eh?
1: Molt bé.
3: Recordeu, en el paper protagonista està en Pedro Pascal, fent del Mandaloriano, el paper del Grogu, doncs un ninot, com ha de ser, en Martin Scorsese com
4: si
3: a actor...
4: No, no s'hi posarà cap persona molt baixeta dins del Grogu?
3: No, però atenció, qui sí que es posa ara dintre d'un ninot?
4: Qui?
3: Martin Scorsese.
4: Ostres!
3: Martin Scorsese, que és, en aquest cas, com a actor, ha aconseguit, en Jon Favreau, el director del Mandalorian, portar-lo dintre del cas. Recordeu que va aconseguir que Werner Herzog, el cineasta, fes d'un personatge, també sí, l'univers Star Wars. En aquest cas, Martin Scorsese no li veureu massa la cara, perquè és no sé com dir-ho, un extraterrestre no, perquè allà tothom és extraterrestre, un ésser.
4: Un ésser,
3: eh?
4: Un ésser divers.
3: Sigourney Weaver, que sempre mola veure en pel·lis de ciència-ficció, també apareixerà en aquesta pel·li que avui s'estrena, o en Jeremy Allen White, un exnòvio de la Rosalia, posant-li la veu al fill de Jabba the Hutt, aquest sí que saps qui és, no? El Jabba... Una cosa molt grossa.
1: És que així pel nom...
3: Bé, busca Jabba the Hutt. Doncs,
4: ja,
1: és aquella massa.
3: The Hutt, The Hutt, sí. És el,
1: sí, home, sí, és aquell ja estic aquí.
3: Doncs el seu fill és en Rota the Hutt.
1: Té fills i tot.
3: Home, clar.
1: Aquest era una mica dolentot, oi? Era aquell que arreglava màquines...
3: No. Aquell...
4: sí, és aquell gripau gros.
1: Sí, gripau,
3: el que dius tu és el Watto. No, és molt secundari. El Jabba the Hutt és més mític. Doncs el seu fill, Rota the Hutt, li posa la veu en Jeremy Allen White. Qui avui, de vosaltres, oients, sigui... és superfan de Star Wars i decideixi anar a les sales, que ens faci la crítica per demà al matí, que la sentirem de ben d'hora. També vindrà, com sempre, l'Alfons Gorina a analitzar-nos totes les novetats als cinemes de demà divendres. Avui, però, ja podeu anar a veure la fi de The Mandalorian. I ara us podem dir que queden 2 setmanes exactes perquè sigui Corpus i llavors quina festa comença, Laia?
1: La Patum!
3: Això sí que l'Loret el saps, no, aquí?
1: Clar!
4: I Hi ha qui està esperant pel retorn de la Guerra de les Galàxies i hi ha qui està esperant perquè sigui Corpus i arribi Patum.
1: Exacte, cadascú el seu.
4: Doncs sí, és la Patum de Berga, que aquest any, a més, batrà rècords d'ingressos. La Patum enguany se celebra la primera setmana de juny, amb els dies àlgids del dijous 4 i el diumenge 7, que és quan es faran les patums completes i les de lluïment, ja us ho explicarem, quan no ho sigui. Doncs aquest any compta amb una aportació econòmica externa sense precedents. Arriben als 340.000 euros. Això permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública, la de la Generalitat, que passa per primera vegada de 125.000 a 200.000 euros, i també la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes passa de 15.000 a 65.000. El regidor de Patum i alcalde de Berga és Ivan Sánchez.
2: L'objectiu és seguir treballant per fer la de Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
4: I a finals d'any es farà públic el resultat d'un estudi de la Diputació per saber l'impacte econòmic de la festa a la ciutat. Però, clar, tenint en compte com la viuen els berguedans i que cada any és més gran el nombre de visitants, ja es preveu que l'impacte ha de ser considerable.
1: Tu diràs.
3: 4 minuts perquè siguin 2:15, l'hora en què obrirem l'actualitat de la jornada. Avui és dijous 21 de maig. Abans, però, preguntem-nos el següent. Què passaria? Amb Ginestà i l'Àlex Pérez. Sobre

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Hey! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
3: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
2: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
3: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
2: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
4: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
7: Per dos.
4: Dos presentadors,
8: dos presentadors.
4: Dues hores de programa.
8: Dues hores de programa.
4: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.

0: quarts en punt, 7:45, moment de despertar-nos actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dijous, dia 21 de maig?
1: Que el govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Seran 3.000 agents més fins al 2030 i això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'Estat. El pacte s'ha acordat a la reunió bilateral, on l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. Ara al govern d'Illa només li falta que els comuns confirmin el seu vot favorable als comptes i aquests últims dies doncs, han afegit peròs a l'acord que ja havien tancat. La previsió és que demà l'executiu hi doni llum verda definitiva. Tot plegat, l'acord arriba en un escenari de vagues. Avui s'aturen els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El Departament d'Educació i els sindicats no van arribar a cap acord ahir i avui a la tarda es tornaran a reunir. Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que se centrarà d'entrada en els increments salarials. A Madrid, el govern espanyol defensa José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de corrupció i no descarta presentar una moció de censura, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu moguin fitxa. Després de fitxar, de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar es qüestionen la innocència de Zapatero. Mentrestant, la direcció d'Esquerra insisteix que no seria una bona estratègia participar en una confluència d'esquerres de les pròximes eleccions generals. Ho ha dit el portaveu Isaac Albert, després de Gabriel Rufián s'hagi ofert per liderar-la. De fet, Rufián assegura que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions al grup parlamentari del Congrés. I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro. L'acusen d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys, quan era ministre de Defensa. I, de fet, Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
0: 2 minuts passen de 7:45, Anna, que no t'esperava saber avui.
1: A veure, us imagineu arribar a casa i que us pugueu menjar un plat de paella en 5 minuts? Doncs al Japó ja ho poden fer, perquè la companyia japonesa Nissin Foods, la que l'any 58 va inventar el ramen instantani, ha creat ara la paella de marisc express.
2: La paella instantània.
1: Sí, us heu d'imaginar el típic recipient de cartró de fideus instantanis, com amb a dins doncs, un caldo de marisc que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit, i de fet només cal afegir-hi aigua calenta. A l'envoltori s'hi pot llegir "Assabori Espanya en 5 minuts, ai, un sabor que recorda a l'autèntica cuina espanyola", i a més el vídeo de promoció és des de Barcelona amb el Parc Güell i el Mar de Fons.
2: Tots plegat, tots els tòpics, fota-li. Una flamenca per allà li falta, no?
3: Però home, bueno. I barret de mexicà posats a dins.
2: Exacte, sí. Bueno, s'haurà de tastar, no?, abans de
3: no,
2: dir res.
3: No
2: s'ha
3: de tastar.
1: De fet, només es pot menjar allà al Japó, perquè suposo que si la porten aquí, clar, aquí ens queixaríem molt, no?, d'aquest gust.
2: Jo crec que sí.
3: Home, tu diràs, rebríem moltes crítiques. Això es deu semblar a una paella com un ou o una castanya.
1: Totalment.
2: Sí, fa la pinta.
0: El titular d'esports.
1: Caroline Graham Hansen ja s'ha entrenat amb el grup i podria entrar a la convocatòria del Barça femení per jugar a la final de la Lliga de Campions de dissabte. En canvi, Irene Paredes continua sent dubte per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió. En bàsquet, la penya derrotat a domicili al Tenerife per 98-100 a la pròrroga. Amb aquesta victòria, amb remuntada de 17 punts inclosa, els verdinegres s'han garantit ja la plaça de play-off. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà contra el Ferencváros a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions masculina, després de derrotar l'Olympiacos per 9-12, i a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Mataró va superar per 13-6 el Sabadell en el primer partit d'una de les semifinals.
0: I quin temps farà avui, dijous?
1: Doncs continua la calorada. Les temperatures màximes d'avui tocaran els 30 graus a l'interior i els 33 a Ponent, i lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al matí al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: Bueno, demanàvem calor, però potser ens estan
0: ara
2: les mans.
0: Bueno, arribem al punt perfecte, ja no cal que pugi més.
3: Ja sí, està. Clar, i ara aquí s'aturarà perquè ho diguis tu. Ja veureu, heu desfermat la calor i ara això no hi ha qui ho pari.
2: Ha sigut culpa nostra. De tant cridar-la.
0: Anem amb en Rocco Han i ara, de seguida, la Laia ens porta un compte de quina àrea temàtica, amb una paraula.
3: Etimologia.
0: Doncs parlem de paraules de seguida, després del Ti volevo dedicare.

0: Així sona Els Experts.
1: Ai, ara sí. Tu t'agraçat d'aquesta.
2: Brindo per les obagues humitejades i el seu perfum.
1: Rivera. Té la obaga humitejada?
3: Va, deixem-ho córrer.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
2: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues amb i grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia, a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis i, per tant, doncs, no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
2: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les dues coses.
2: Sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs, una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
2: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que és efectivament especialista en etimologia i es diu Adam Alexic, però vaja, cap al nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també hoc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com molt això de les monedes.
1: Sí, doncs mira... un exemple.
2: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu, shortening of German Joachimsthaler, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimsthal. Uh-huh. Doncs mira, d'una
1: sí,
2: excursa...
1: Ve de Txèquia.
2: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, del sang alemany parlant.
2: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc penso que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
2: Sí, és veritat, sí.
1: Era més equànim.
2: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
4: Em pensava que era una referència a Catalunya.
2: No, era el tema dels gats. Va. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Un, és Lidl.
2: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia posat del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock. Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no? De les
2: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir?
1: Màquina de cosir.
2: I els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, devia ser on hi havia el cable. Si fos una PlayStation, també hi diu AC/DC.
2: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no? I aquesta puresa, Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
2: No, però la novel·la sí. La novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de borinot.
1: Una altra de Harry Potter.
2: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, però jo sóc de Hufflepuff, sí.
2: En Diggory? El nom de Cedric diu busca...
1: Ja existia.
2: Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory diu podria ser després de Diggory Kirk un personatge de Nàrnia. Podria ser d'aquí.
1: O sigui, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
2: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny. Abans he llegit la Ginny, diu que deriva... de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que la dona del rei Artur...
1: Genoveva.
2: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
2: Guinevere. És que us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des d'ordinador ja ho trobo petit.
4: Que xulo.
2: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... Vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
4: El seguirem.
1: I ara ens canten el nostre camarada, els camarades Fetus. És el seu últim disc. Laia, recordes com es diu que tu ets superidolesa?
2: Ostres, sóc romancer... fatal pels noms. Romancer Tartera.
1: Romancer Tartera, sí, sí. Amb tota mena d'instrumentació. Fetus, les 7:44.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Un minutet passa de 3 quarts a 8 del matí. Moment de participar, ja sabeu on fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: I aquí mateix teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Vosaltres decidiu amb quina cançó us diem adeu i fins demà i ho decidiu votant a partir de les 4, que us llença la cara en Sergi, inspirat en...
0: l'efemèrdida!
2: Un 21 de maig, com avui, de l'any 1973, es començava a gravar el disc Let's Get It On, de Marvin Gaye. Què? Us heu posat tontos ja, eh? Només escolta això. L'àlbum inclou aquest tema que donava nom al disc i va ser el més exitós de tota la carrera d'aquest cantant nascut a Washington i que el va convertir en una icona sexual al seu país i arreu del món. De fet, Let's Get It On està considerada un hit en la història de la música suggerent i la discogràfica Motown Records fins i tot va llançar una reedició de luxe 30 anys després. Avui ens fixarem en aquest segell, la Motown, nascut a Detroit, que va desenvolupar un paper tan destacat en la integració racial de la música popular a Amèrica, i us proposarem quatre cançons d'artistes que van sorgir d'aquí i que són inconfusibles del so Motown. El primer, ja el sentiu, és Marvin Gaye amb aquest Let's Get It On, i el segon és Stevie Wonder.
1: Per cert, en Luciano, el nostre oient oficial italià, ens escriu per agrair-nos que haguem punxat fa escassos minuts Ti volevo dedicare, d'en Rocco Han. Diu, quina cançó més bonica, molt de ritme, gràcies, m'encanta despertar-me amb la música que ens trieu. I aprofita i diu, jo em prenc rooibos de vainilla, de xocolata i de molts gustos. Ho veieu, que és italià i no diu sabors?
3: Veus que molt bé.
1: En Luciano. Diu, combino veure aquest te amb mirar una pel·li. És el seu moment perfecte.
2: O escoltant cançons com aquesta, Superstition. L'Stevie va ser fitxat per la Motown com a nen prodigi amb només 11 anys i amb 13 ja encapçalava les llistes amb les seves cançons, tot i que va ser als anys 70 quan Wonder va consolidar el seu so amb cançons com aquesta que us hem proposat. Repetim, Superstition. Més cançons de la Motown.

Aquestes que sentim són The Supremes, un grup que encapçalava Diana Ross i pel que la Motown va apostar fort, aconseguint diversos èxits que van arrasar les llistes, com Stop in the Name of Love, Baby Love, Stone Love o aquesta que sentim, You Can Hurry Love. Ja veieu que el tema Love era ben recurrent, eh? I acabarem amb un altre dels grans grups sorgits de la Motown, els Jackson 5.

0: El grup estava format pels 5 germans, els que no cal que us digui, que en destacava el petit, en Michael, que era el solista principal i que va començar a cantar amb només 5 anyets. El grup es va acabar enfadant amb la Motown perquè volia tenir poder sobre les seves cançons i va acabar fitxant pel segell CBS canviant-se el nom per The Jacksons. D'aquesta última època és la cançó que sentim Blame It on the Boogie. 4 cançons de grups i artistes sorgits de la Motown. Quina voteu per tancar el programa? Let's Get It On de Marvin Gaye, Superstition de Stevie Wonder, You Can Hardly Love de les Supremes o Blame It on the Boogie de Jackson 5.
1: Les votacions estan obertes fa hores i si us interessa saber com va, mira, guanya The Supremes amb el You Can Hardly Love i darrere ben apropet a Marvin Gaye amb el seu What's Going On. La decisió és vostra, teniu 4 cançons per votar, la que aconsegueixi més clics tancarà el programa d'avui quan siguin les 10. Ara són, encara ben aviadet, les 7:50. Ens encanta que feu mandretes amb nosaltres. Ara parlem de sexe. Hi heu vist els vídeos de Bad Bunny caminant per Barcelona?
2: No.
1: A les xarxes socials?
2: Però on era?
1: Bueno, no et sorprengui.
3: Ah, no, em sorprèn.
1: Té concert demà i l'altre.
3: Ah, clar.
1: Demà i dissabte.
3: Sí, no hi caia ara.
2: On era? Plaça Catalunya?
1: Era Passeig de Gràcia. Tampoc ho busqueu tant, tampoc mola tant. És un senyor amb una dessuadora, una gorra ben baixada i unes ulleres de sol per dissimular.
2: Que és, quan ets famós has d'anar així.
1: Sí, però si li veus els morritos, dius, és Bad Bunny. I efectivament no és un hoax, eh? Hi ha arribat a Barcelona pels concerts que té previstos demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist al capdavall, encara que n'és mig camuflat, sortint del seu hotel. S'ha fet viral el vídeo, jo l'he vist, però el que no he fet és anar a l'hotel a veure per quan tornés. Cosa que va passar ahir i van haver de posar unes tanques de seguretat perquè la gent no es pot esperar a anar al concert. Qui vagi demà o dissabte a l'Estadi Olímpic a veure en Bad Bunny, sisplau, agrairem molt una crònica musical pel nostre programa. Ara, com us deia, parlem de sexe o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
3: Home, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el

0: saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel.
1: Podem
0: no?
1: recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin crec ubicada?
0: Això ens ho, en Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
2: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguna, alguns models diuen... Nascuts a partir del 98.
1: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
0: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, val. No? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
2: És com, molt baix. Com la vida, sí.
0: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita. És a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I que això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull? Allò que... el check, check, check... o vull sentir-me bé i que em faci riure.
2: És un grup de música, també. El xec, xec, xec. Sí.
1: La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
0: Exacte. Tenim gent que no sap què vol, potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
1: Per tant, saben què no volen.
0: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim... que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes d'índoles de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això estarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla
2: que... He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000 tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
0: És com quan has de buscar informació o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
2: I li sumes la idealització que deies tu,
0: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i bueno, ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
2: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Tec, que avui en parlem tant amb vosaltres. Ara ens va molt bé aquesta cançó, que Where is my husband?
1: Exacte,
2: your husband is just in your mind, jugant a la Ray.
1: But not sex.

0: Mira, ens escriu en Sergi, que diu, també passa que les dones només es troben amb homes d'ahir i que els homes no s'han actualitzat i, clar, no connecten. Però bé, Lai, el mercat és el que és, no?
1: És el que és.
0: Bé, és el que és. I l'Alba diu, sí, és tot un drama això que heu plantejat. Digue'ns, Alba, si també et trobes en aquesta situació. Ara que ens acostem a les 8, la cançó IA, que us hem escrit en altres i musiquem amb IA. Avui que parlem de el te, la cançó sobre les infusions, així com una alternativa al cafè, ja veureu.

Activem, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Jaume, acompanyada del seu amic gallec Ortiga, que ens canta Os Cuartos. I amb Els Cuartos comencem aquesta nova hora de ràdio, les 8 i 3, aquí en directe a ICAT, com cada matí, els experts, que us despertem fins les 10, i amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I en Sergi Vives, què tal?
2: Va, que ja ho tenim, això és dijous.
0: I també els oients, a l'hora anterior, culminant, res, fa uns instants, fa uns minuts, l'Alba comentava el que comentàvem de Laia de la generació Z i sí, la impossibilitat de connectar amb ningú sexoafectivament, i diu, quin drama, li hem dit a l'Alba, et hi trobes tu també? I diu, ja no, perquè ja he trobat home.
1: Ah, hi ha esperança.
0: I li hem preguntat, com ho has fet? I diu, exactament el que ha dit la Laia. Vaig deixar de fer tants xecs, que no era impossible fer els xecs de tot el que volia, i vaig donar oportunitat a un altre perfil d'home. I llavors li hem demanat algun consell pels homes, i diu, doncs per començar podríeu anar a teràpia i així sabríeu què voleu.
1: Gran, com es diu aquesta oient? Fem-li un monument a l'entrada de la ràdio.
0: L'Alba, oient històrica, gràcies.
1: Alba, ets la millor.
0: Gràcies per ser-hi. Ara parlem de més cinema.
2: Vinga, va.
3: La peli a la carta.
4: Adela. For Guds skyld, låt mig älska din gudomliga kropp.
0: És la peli noruega Den Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges de la tardor, premi a millor pel·lícula. No vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta peli, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
0: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per a provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi 2 hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen,
1: no.
0: Però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha sabateta de vidre?
0: Ui, si n'hi ha.
2: A veure.
0: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el pretty privilege, que una mica, tot això ho podríeu deduir, però mola com els ha anat desenvolupant. El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliquessin.
2: No, no és veritat.
1: No.
0: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
0: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
1: Cert.
0: O Cake. Fet que fa que al principi la Ventafocs no rebi massa bé una madrasta o una germanastra, no, les tracta malament, però...
2: Aquí es veu perquè després la tracta malament amb ella.
0: Sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criar.
2: Clar,
0: Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
1: Ah, sí, eh?
0: A partir d'aquí
1: veureu... I quines són les seves bones cartes?
0: És la més guapa. Vull dir, clarament.
1: La pel·li, això no falla mai, eh?
2: A la pel·li original també és així.
0: Sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí, la realitat.
0: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germanastra.
0: Sí, com es torça el peu.
2: Exacte, es torça, que dius, li rebentarà el peu,
0: doncs,
2: pobre.
0: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
2: Bèstia!
0: Hi ha el pretty privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho, i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res, ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli, els deixa quan vol, crec que podria tenir una mica més de tacte, però bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
0: És que guanyarà.
1: I això la fa dolenta o és de l'espectador, no?
0: A veure, primer...
1: Cau malament?
0: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Per tant, i empatitzes amb la germanastra.
0: Sí, és la protagonista absoluta i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, tard, tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la peli és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és quedar-se amb el príncep.
1: És la nova Rui de Pote, no?, una mica?
0: Sí, sí.
2: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta peli.
0: No,
2: ara,
0: no sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no. Però jo trobo que no va de bons i de dolents.
1: Ja.
0: Va d'un context...
1: com et marca el context?
0: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... t'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides, i les parts de body horror doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld, és la seva primera pel·li, ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la van a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8:08 del matí.
2: En Jordi diu que m'ha explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
0: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixeu el conte.
2: Exacte.
0: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitat és que em va deixar impactar.
2: Home, t'ho diràs.
0: Després has de fer que surti. Saps com, saps com es feia tradicionalment?
1: No.
2: Sí, amb una espelma era?
0: No.
2: Amb buscar la llum?
0: No, posant a llet perquè sortia de veure-se-la.
1: Sí.
0: Això ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí.
2: Per favor.
0: Bé, doncs, oients, la teniu disponible a plataformes.
2: Si esteu esmorzant, endavant.
0: One Republic, ens canten Someday per acabar-vos de despertar. Són les 8:09 del matí.

0: Així sona Els Experts.
1: Resulta que tornàvem de vacances l'any passat i vam aturar-nos en hora de servei a França.
2: Atendez, monsieur.
1: I vam aturar, era un supermercat d'aquests tan grans francesos que són enormes i que, va, en tot cas, vaig perdre la criatura. La meva filla, molt espavilada ella, va decidir que era millor anar a recepció i dir que s'havia perdut.
3: Molt bé.
1: Li van començar a parlar en francès, ella no va entendre res.
4: Ah,
1: i
4: clar.
1: Aquí ve el quid de la qüestió, que després de tot l'ensenyament que sabeu que li han fet a casa, tot l'adoctrinament 24/7, sabeu què va dir la meva filla quan no va entendre res? Va dir: soy española.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ens despertem un dia més després de les mobilitacions dels mestres de 03, que de fet, una de les reivindicacions és que potser no els estic dient bé, és precisament que siguin mestres, no? Que no són guardadors de persones, sinó que són educadores. Llavors, com ho dic, Laia?
1: Mestres, per què no pots dir mestres?
0: Bueno, perquè, mira, tenim una reivindicació d'una Laia, que no ets tu, una oient, que diu, que ahir està la manifestança, que diu, vull, una de les reivindicacions és que som educadores.
1: Ah, sí.
0: Les de 03. Vull dir que...
1: Ah, no... perquè les de 03 no són mestres, són educadores.
0: Vale. Elles reivindiquen que així se les consideri i no només com a, no sé, vetlladores o aparcadores de nens.
1: Exacte. Sí, exacte. Bé, doncs mira, parlant de mestres, segur que coneixeu en Cristian Oliver, ell és professor de llengua i literatura i a més ha fet diversos llibres doncs, parlant precisament de la seva feina de professor. I us volia avui a Mèdia ressaltar un fil de Twitter que ha fet aquests dies, perquè una mica us feu una idea, a vegades que no entenem ben bé quines són les reivindicacions dels mestres, les dificultats que es troben avui en dia, doncs mireu, llegeixo directament el seu fil de Twitter, d'acord? Diu, mireu, ara ja ho puc confirmar, la IA s'ha convertit en l'eina més perillosa a les aules. Els professors hem vist cada cop més com les redaccions, entre d'altres, s'han anat substituint per treballs fets total o parcialment amb la IA, malgrat els nostres intents frustrats per evitar-ho. El problema és que en la majoria de casos no ho podem demostrar i aleshores arriben els mals de cap. Estudiants que no reconeixen haver copiat i famílies que defensen els fills a capa i espasa i posen en dubte el suspens. No em pregunteu com, però després de 14 anys de docència, sé quan un treball l'ha realitzat un estudiant i quan no. Un altre meló que un dia haurem d'obrir és el dels concursos literaris. Quants centres educatius hauran premiat sense voler textos realitzats amb el ChatGPT?
2: Centenars. Ah, sí?
1: Clar, home, és que com ho comproves? Mira, segueixo. Una activitat d'aprenentatge complexa i significativa, d'escriptura o del que sigui, demana temps per treballar-la, per madurar-la i, si cal, refer-la. El ritme pausat i la consulta de fonts externes permeten una assimilació més completa i més profunda. Però ara tot ha canviat. Ja no podem demanar als estudiants feines amb ordinador com a eina de consulta, ni tampoc no podem posar-los activitats de més de 50 minuts, perquè si no les acaben durant l'estona que dura una classe, correm el risc de rebre-les copiades el dia següent. En aquest sentit, aquest curs m'he hagut de conformar amb activitats senzilles i curtes per evitar conflictes i he renunciat a demanar-los treballs més complexos. La IA pot ser de gran ajuda per generar noves idees o per superar un bloqueig momentani, però ha suposat un retrocés sense límits en el procés d'aprenentatge. Amb la IA els estudiants deixen de pensar, es queden només a la superfície perquè no seleccionen entre diverses fonts, copien directament les respostes. Els estudiants han simplificat el procés d'investigació, d'estructuració i, per suposat, d'escriptura, perquè ja hi ha una eina disponible des de qualsevol ordinador que ho fa per ells i millor. I mentrestant, els professors corregim textos i altres treballs que s'han generat amb una intel·ligència no humana i no tenim manera de demostrar-ho, més enllà de la nostra intuïció. Demanem que ho facin tota l'aula sense ordinadors? Sí. Assumim que arribarem molt menys lluny? També. Hi ha alternativa millor? Ara mateix ho dubto.
0: Mira, ens escriu una oient, la Carolina, ella és profe de batxillerat i diu que durant els exàmens també s'han trobat gent copiant amb la IA i, de fet, ens informa que a la CELE d'enguany s'utilitzarà un detector electromagnètic i que, a més, ell enguany li toca ser correctora i vigilant de CELE. Per tant, ens ho podrà explicar, Carolina, voldrem sentir-ho d'aquí poques setmanes, a veure com funcionen aquesta mena de controls. I l'he preguntat, però durant l'INSTI, un examen normal de l'INSTI, com ho fan? S'amaguen el mòbil a la falda i diu, encara ho estem...
1: Intentant esbrinar, no?
0: Intentant esbrinar, perquè diu, vigilem molt que ningú tingui, bé, el que jo he dit, no? El mòbil a la falda i vagi fent servir...
1: Sí, però és que tens un rellotge, per exemple, intel·ligent...
2: Realment, els treballs ja no tenen cap mena de sentit. Ara la qüestió serà treballar a l'aula...
1: Sí, però és el que diu aquest professor, d'acord, però que això et simplifica el contingut, perquè tu potser volies fer que aquell alumne pogués fer un treball més elaborat sobre, per exemple, la Guerra Civil.
2: No, totalment, però és que...
1: Amb 40 minuts d'aula no pots fer això.
2: No, que ara mateix no es pot.
1: No es pot, però és gravíssim, eh?
2: Sí, ho és.
0: I de la Carolina, que és profe de batxillerat, anem a una altra oient, la Laia, a l'altre extrem, ella que és educadora de 03, que ens ha enviat alguna crònica els últims dies a les manifestacions, i ara podem sentir també la seva veu una altra vegada, perquè hi estava a les concentracions i vol fer una reivindicació sobre la reivindicació.
3: El 98%, me l'invento, el tant per cent, segurament és el 99,9 de les treballadores d'aquest sector som dones. Llavors, reconeixement de què, no? Si són dones. El bo és que quan vas a les manifestacions i als actes del 03, normalment és un home el que té un micro a la mà i el que canta i el que parla i el que fa discursos. És molt heavy, tio, que teniu tots els espais del món, tots els micros del món, i ja ho sabem que us agrada el protagonisme més que un tonto llapis. Però a veure, no és el nostre moment, senyors, és el moment de les educadores, que se'ns reconegui que som educadores, que se'ns tracti com educadores i sobretot és el moment de la infància. És tot el que es demana, reconeixement, dignitat i seguretat. Torni a pentinar, tots haureu marxat,
0: aquest cop meva és la victòria. Gràcies a Laia, educadora, pels teus missatges. Ja entra per la porta la Laura Grau, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
4: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
0: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està. Vull dir, després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares.
4: Horror.
0: Vale, d'acord.
2: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
4: sentit? Ah, és ja, això?
0: Sí, ja.
4: Creieu que està gravant la càmera o no donaran a temps de mirar-ho?
1: Ara ho mirem.
0: Entre altres coses importades, que són pitjors, hi ha, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
4: Bueno, és que jo estic molt, molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
2: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de poder.
4: Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot. Si voleu fer una festa, feu-la. O sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les graduacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en la que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que se m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
2: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
4: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i les alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganxitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
2: Fot-li a High School Musical, sisplau.

0: Bueno, comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem dit, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CLE, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gens, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No.
1: I ja comencen a vestir d'aquesta manera.
0: És horrorós. A més a més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dic, mira, que per si no ens n'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súper normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat. Em sembla que vam fer com una mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol els centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre es va amb aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sis de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Escolluna, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no? I que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
3: Clar.
0: És que
3: ja ni parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja ni parlo de gradacions d'infantil o de llar d'infants,
1: sí, sí, sí,
0: perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret, això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa pinta.
1: No, a casa, no, a casa meva no ha anat.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: Doncs que li posa un birret i allí...
1: Has nascut,
3: en plan, un diploma Yankee.
0: Estan bojos els americans amb el dels birrets, però què els hi passa, tio?
2: Sí, bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta tal, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Bueno, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
2: També, perdona, quina tonteria.
0: Bueno, que aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però la universitat tampoc em sembla que tingui cap tipus de sentit.
2: Cap tipus de sentit.
0: Actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens el anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa amb piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és algo que portes allà picant pedra des de que tenies 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la Orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys les de l'ESO, a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. O sigui, passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell... I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'Orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Bueno, mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho he viscut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
1: És que ja no portaran birret. xiquets se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Bon, mira, que anem, millor,
0: que i la foto també, i així sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement als mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí, és veritat.
0: Que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i cantimplores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos. Saps i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja està.
2: Una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió. Això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Amb música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descartis.
0: Sí, sí, ara és poques gràcies, ja.
3: Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Però la millor gent del planeta.
2: Festa de final de curs.
0: Exacte, festa de final de curs, jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Sí. Però la graduació en sí que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i prou. I allò de l'elegància, posar-te elegant, tot això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria, diu, és horrorós això de les graduacions. I jo he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
3: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.
3: Amb en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, ballem abans d'arribar a dos quarts de nou i obrir la informació general de la jornada. Avui, que és dijous, dia 21 de maig.
0: Gràcies, Eva.

0: experts. ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Temps per...
2: Dos quarts de nou i un minut, més persones afectades. El nostre oient Carles diu que ell estava a l'AFA del meu fill a primària i quan es van graduar per decidir-ho, és a dir, sisè, primària s'acaba sisè,
3: sí, sí.
2: Diu, les famílies van muntar sopar amb càtering, discoteca amb DJ fins a la matinada, tenen 11-12 anys, oi?
3: Mare, jo me n'alegro que no sigui així el meu cas.
2: I xocolata en acabar, com aquell qui torna del sona i es pren una...
3: Però que tenen 12 anys, sí,
4: tio. No estic preparat per això, no estic preparat.
2: Ja ens ho explicaràs.
3: No, es pot evitar, sí. Nosaltres no ho fem així, posem només això, cadascú porta un plat i es fa un soparet i ja està.
2: En Xarnego diu, en Xarnego diu, la meva filla a l'ESO vam haver de fer graduació, però vam mirar de no gastar-nos massa en el vestit. Van estalviar una mica.
4: Que imagina comentari aquest.
3: I diu, que només haver-te de comprar un vestit, sí, per una, sí, cosa, sí, de l'escola, tio.
4: Diu, hi ha un tema al 324, la pressió de les compres dels vestits per les graduacions. Hi ha un tema del 324.
2: Mira, el nebot d'aquest oient diu, és el puto amo, va anar a la graduació amb un peto texà i una samarreta. Laia, pren
3: nota. Sí, però ara tenim molta personalitat, amb 16 anys o 11, per dir, me la suda la resta de la gent.
2: I Antoni Soto, més enrere en el temps, diu, la culpa és que existeixi l'ESO, perquè l'EGB no feia fotos de l'Orla ni aquestes americanades. Bé, sí, Toni, ben dit. Bé, Anna Closa, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Moment d'actualitzar-nos, passen 2 minuts a 2 quarts, per tant, anem per feina amb la informació de la jornada d'avui. Què hem de saber avui, que és dijous, dia 21 de maig?
5: Doncs que el govern i els comuns firmaran aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Amb el suport dels de Jéssica Albiach i els d'Esquerra, l'executiu té totes les garanties perquè ara sí els comptes tirin endavant. Els aprovaran demà i els portaran al Parlament per començar la tramitació. L'acord amb els comuns inclou més recursos per l'habitatge, 2.500 milions durant la legislatura, la creació de la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per gestionar les sancions als propietaris incomplidors amb les normatives dels lloguers i mesures per ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial a través de la conversió d'oficines i locals comercials en pisos. Per cert, que l'acord del govern amb Esquerra inclou un seguit de mesures que s'havien de pactar entre el govern català i espanyol. Ahir es van reunir i van acordar ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents, un cost que assumirà l'Estat. També ha donat llum verda a la línia del tren orbital, a l'organisme que controli les inversions de l'Estat i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. D'altra banda, el Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern i els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En clau internacional, augmenta la indignació mundial pel tracte degradant dispensat per Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza, retinguts al port d'Ashdod. Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori publicat pel ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins, mentrestant agenollats i emmanillats. I per acabar us explico que l'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte. Tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client, els sindicats consideren que té un abast més general i la sentència encara té recorregut judicial.
2: 4 minuts que passen de 2 quarts, Anna, que no t'esperaves saber avui?
5: Doncs mireu que l'Ajuntament de Madrid va encarregar un monument dedicat al poeta i Premi Nobel de Literatura madrilenya Vicente Aleixandre. Doncs es veu que la placa hi havien escrit Vicente amb B alta.
4: No!
3: Ostres!
4: No!
3: Pobre! I ningú ho havia revisat, de les
4: 3 persones. Era dos vegades Cente, Vicente, i per això ho havien ficat també alta, no ho entenc.
3: És el que diu la Laura, quanta gent va veure això abans de... Fins i tot el que l'esculpia, no? No va veure que allò no anava bé.
6: Bueno, potser no ho va veure tanta gent, clarament.
2: Ves que et preocupa molt un personatge de la generació del 27, que normalment te la suava bastant.
3: No, però m'és igual que estigui. El nom, Vicente, no? En general, mal escrit. Sí, o sigui, sí, sí, que, sí. És que fa mal als ulls, independentment que sigui una persona de quina generació. És que m'és igual.
5: Ara ja ho han resolt, això, eh? Ja ho han arreglat.
4: Aleixandre, espero que estigués ben escrit.
3: Pagant tots, m'imagino, clar, perquè per una.
4: No, pagant sempre tots.
2: El titular d'esports.
5: El Barça viatja avui cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions. Carolyn Graham Hansen ja s'entrena amb el grup, mentre que Irene Paredes ho fa al marge. Encara en clau blaugrana, Pau Cubarsí qualifica de bona la temporada que ha fet el primer equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. I en bàsquet, el Joventut de Badalona es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB després de guanyar el Tenerife per 98-100.
2: i quin temps farà avui?
5: Doncs continua la calorada. Avui tindrem un dia de sol i calor amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al Delta de l'Ebre, i la tarda no hi haurà ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants.
2: 5 minuts passen de 2 quarts. La Neus ens diu que el seu fill a l'Insti està molt reivindicatius, però en sentit contrari, perquè diuen que contrari als profes, eh? Ho dic perquè els profes fan vaga.
6: Tio, de veritat.
2: Diu, no, els profes de l'Insti no volen fer la graduació fora de l'horari lectiu. I diu, els alumnes no hi estan d'acord. No. Volen graduació, que es faci tard i que després hi hagi farra.
4: Estan, com les colònies.
2: I estan reivindicatius a tope els dos grups.
6: Sí, però feu-vos-ho vosaltres. Ja. Què és aquest paternalisme que us ho ha muntar tot?
4: És com les colònies a la graduació. Si veieu que els mestres no les poden realitzar i vosaltres les voleu fer, doncs endavant, que els pares se'n facin.
6: Feu unes pizzas i us aneu a la plaça del poble, tio.
3: Totalment, com s'ha fet sempre.
4: Per cert, aquesta notícia del 324 deia això, eh? A la recerca del vestit perfecte, la pressió estètica a les festes de graduació denuncien que quasi totes les talles són petites.
2: A sobre!
4: Sí, i creixen les botigues de venda de vestits de graduació, una celebració, diu, en què les adolescents volen trobar aquest outfit ideal. Déu-n'hi-do.
2: Recordem que quan diem graduació no és només d'ESO, que és qüestionable, sinó també primària. Eh? Estem parlant de 6è, per tant, 11-12, Laia, ho dic
3: bé? Sí, però sí que no, que crec que hi hagi els vestits.
4: Espero i desitjo que no.
2: I ara, l'Aina Pujol, per apaivagar una mica els ànims.
3: Sí, sisplau.
2: Aquests 3 anys, que ens heu dit oients que l'heu descobert aquesta artista en el nostre programa i que esteu enamorats.

0: que bonics.
1: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Ten persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
3: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT. Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: Les 8 i 41 minuts, hora de jugar, obrim el mini-quiz d'avui i ja sabeu com participar.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
6: Avui, Laia, sobre quina àrea temàtica?
7: Sobre l'etimologia, també.

0: Doncs si avui a primera hora ja us hem recomanat un compte d'etimologia, doncs ara parlem de l'etimologia del te, perquè sí, diem te perquè la majoria de llengües europees així se li ha dit tota la vida. La paraula va arribar directament de la Xina, concretament del dialecte que es parla a la zona de Fujian, just davant de l'illa de Taiwan, a l'est de la Xina. Dins del món del te, però, hi ha una nova paraula que segur que heu sentit especialment últimament, que és chai, Aquí es considera un tipus de te, concretament el que ve de l'Índia, i això és perquè en moltes altres llengües del planeta, com ara el portuguès o les llengües de la Índia, chai vol dir precisament te. De fet, vol dir exactament te. I, per tant, te chai seria literalment una redundància. I aquí és quan us preguntem...
1: Te.
0: Us preguntem, la pregunta d'avui és exactament sobre aquestes dues paraules. Què fa que en uns països arribés la nomenclatura te i en uns altres es digui chai, el mateix producte, d'acord? Quina és la diferència? Opcions que us dono. Estigueu atents, perquè la cosa té la seva intríngulis. Opció A. Chai és el nom que rebia originalment la beguda amb llet i, en canvi, te, el nom que rebia la beguda amb aigua. Opció B. El nom original xinès era te, però l'emperador Chai, al segle XVIII, va canviar el nom pel seu en fer-la la beguda oficial de l'imperi. Opció C. Te és el nom de la beguda en dialecte de Fujian, mentre que chai és el nom de la planta del te, també en el mateix dialecte. O opció D. Els països on el te arribava per la ruta de la seda van adoptar te, i en canvi on arribava per mar van adoptar chai.
2: 638-68-45-65 638-68-45-65
1: Puc veure els engranatges del cervell de la Laura funcionar intentant esbrinar quina és la resposta correcta.
3: Estic nerviosa.
4: Sabeu que fa una estona en Marc, un oient nostre habitual, avui que parlem de te i infusions, ens ha preguntat, escolteu, experts, per què algú diu te i algú diu chai, com si...
0: O sigui,
4: ha fet la pregunta del miniquiz? Doncs
1: que
4: mira,
1: bé,
4: Marc,
1: bé, Laia,
4: de seguida ho sabràs, ara no t'ho podem dir. A, les opcions. A, chai és el nom que rebia originalment la beguda amb llet i te amb aigua. B, el nom xinès era te, però l'emperador chai va canviar-lo al seu. C, te és el nom de la beguda en el dialecte de Fujian, mentre que chai és el nom de la planta del te. O D, els països on el te arribava per la ruta de la seda van adoptar te, i els que arribaven pel mar van adoptar la paraula chai. Responeu A, B, C o D i us podeu endur avui un lot cultural expert que configurarem a nosaltres mateixos amb els nostres ditets. Aneu responent mentre fruïm de la música d'Icona Pop. Aquesta la coneixeu de sobres. I like it.

0: Així sona Els Experts.
1: Desenganyem-nos, la vam cantar tots.
2: Hombre.
3: Demanava reaccions, no?
1: Ah, sí, sí, què diuen?
3: La Thaís envia només emojis de vòmit.
1: Molt bé.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: M'agrada molt aquesta cançó que has escollit, per cert, Laia.
2: Ah, què et sembla?
3: Són Dirty Servants?
2: No.
3: Qui?
2: No sé són... Mira, m'ho vaig venir ahir i no me'n recordo.
3: Bueno, una cançó que es titula For the Price.
2: És un grup d'aquests que punxem a vegades, eh? És,
3: ah, sí?
2: Sí, sí, sí. És que no me'n recordo, busca'm.
3: Val, teníem pendents resoldre...
1: Belen Sebastian!
2: Exacte.
1: Home, i tant!
3: Bé, resolta el miniquiz, Laia.
2: Sí, avui us preguntàvem, com que és el Dia Mundial del Te, què fa que en alguns països es digui te i en altres es digui chai i en canvi sigui el mateix producte? Les opcions que us donàvem era si chai era el nom que rebia quan era amb llet i te amb aigua, si el nom era original, el nom xinès original era te, però hi havia hagut un emperador que es deia chai que havia canviat el nom, si te era el nom de la beguda mentre que chai era el nom de la planta, o si els països on el te arribava per la ruta de la seda van adoptar te i els que arribaven per mar van adoptar chai. Doncs mireu, l'opció correcta era aquesta, la D. Efectivament, te era el nom tant de les fulles com de la beguda a la zona de l'est de la Xina, d'on sortien les rutes que l'exportaven pel món en vaixell a través del mar, i per això van exportar aquesta nomenclatura. En canvi, el mateix producte rebia a una altra zona de la Xina, en aquest cas al nord, el nom de chai. I això va fer que les rutes del món que importaven el te per aquesta via, és a dir, que sortia del nord del país, doncs van adoptar el nom dels dialectes del nord, és a dir, chai.
1: Veus que bé?
2: Ai, que és interessant la resposta.
1: Molt interessant.
2: Doncs mireu, n'hem rebut 122 de respostes, de les quals 103 han estat correctes. I per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 103.
4: Vinga. Doncs avui farem el número 22.
1: El 22.
2: Doncs el 22 és en Marc, que té un número acabat en 27.
1: Felicitats, Marc.
2: Enhorabona.
3: Marc, t'endús. T'endús. Atenció.
5: Un lot cultural expert.
1: Molt bé.
2: Felicitats. Molt bé.
3: Ara t'escrivim per WhatsApp, que és una gran aplicació, i et diem com fer-te-la arribar a les teves mans. I ara sentirem les vostres veus. Avui que parlem del Dia Internacional del Te, hem volgut saber les vostres faleres en infusions i una vegada més veureu que la gent s'aferra a una cosa bé quotidiana per definir la seva identitat. Tenim respostes de tots colors i tota mena de gustos.
6: Bon dia, l'expert en infusions, la meva parella. Que es fa un... És que no sé com dir-li allò que es fa pels matins.
2: Ah.
6: Barreja tot. Té verd amb camomilla, camomilla... Té matcha, o sigui, té verd i té matcha. Llavors posa igual llavors de chia, cúrcuma, llimona... Una bomba. Però espero que li senta molt bé, perquè està estupendo. I a mi el té matcha, si és amb la llet de cibada, així fred. Pot ser fred? Perdó, el té matcha amb la llet cibada. Així és tot amb la batedora aquella elèctrica que fa l'escuma. Allò està boníssim. Ara et foten unes clavades als bars.
1: Laura. És caret, sí. El té matcha als cars es veu que és
2: perquè... És que jo no sé què collons passa amb el té matcha aquest, tio. Vull dir, què dona? Dona poders o algo?
1: És que té bon gust, s'ha de dir.
2: A mi jo no l'he tastat,
1: fastigós,
2: eh?
1: Ah, sí, no t'agrada? Sí, sí.
2: No, i a més, ara hi ha la mania aquesta de que quan ens agrada un topping, per exemple, la galeta Lotus, tot ha d'anar amb galeta Lotus, hasta hamburgueses de galeta Lotus, i amb el té matcha està passant igual, que tu vas a un restaurant, tiramisú de té matcha, pastís de formatge de té matcha, no, vull un pastís de formatge normal, no de té matcha.
3: Has fet matcha amb algú en alguna teteria?
2: No.

0: herba que es diu artemísia, que va molt bé per apujar el sistema immunològic. Per la tos, una herba que es diu blanera, que en castellà és algo que va molt bé per la tos. Matcha, no l'he tastat mai, no sé quin gust té. Veig que al xat tothom diu que és tan bo i que s'hi han enganxat, doncs l'hauré de tastar. I no he fet mai match amb ningú, cap teteria.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Bé, avui haig d'agrair la cançó que sonarà al Words and Ever a un oient, en Xavi, que a través del WhatsApp expert em va fer arribar el disc Solo para Mujeres de Ricardo Arjona. Arjona, que jo no tenia gaire ubicat, es veu que és un cantautor, actor i exjugador de bàsquet de Guatemala, que ha venut atenció més de 80 milions de discos durant la seva carrera musical. Això és una autèntica borrada, eh? Conegut pel seu estil líric, Arjona ha cantat sobretot temes d'amor, desamor, però també temes socials, com segrestos, violacions, aborts, prostitució política o menstruació, com el tema De vez en mes.
3: De vez en mes, con tu acuarela, pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón.
2: Què et sembla? És preciosa, aquesta cançó.
4: Doncs sembla molt bé. Crec que mai cap home havia cantat sobre la regla.
2: Doncs mira, aquí tens Arjona. Però centrem-nos en el disc Solo para Mujeres.
4: Doncs no té mala veu, eh?
2: I hagués pogut entrar aquesta cançó, no? Si és Solo para Mujeres, el tema de vez en mes, jo crec que era molt adequat. Un àlbum que conté 14 cançons que es veu que només són per dones o perquè elles les escoltin i a les que hi ha missatges de tot tipus. Per exemple, agraeix a les dones tot el que li han ensenyat.
3: Me enseñaste muchas cosas de la cama, que es mejor cuando se ama y que es tan bien para dormir.
2: També parla de com va ser la seva primera vegada.
5: Ah, podem preguntar alguna vegada als oients a quin municipi va ser la primera vegada? Perquè és algo que tampoc és massa íntim, no?
4: M'encanta aquesta pregunta, Roger. Mira que em fas absurdes.
2: Va, perfecte.
5: La guardem per al
2: tant.
4: Sisplau, sí.
2: Queda totalment anotada.
4: També... Xavi, crec que aquest senyor és una IA. O sigui, no pot ser que digui mi primera vez en un concierto de Aranjuez.
2: Sí, sí. Arjona també diu que com s'enamora d'una senyora que surt a la tele. Mira.
3: Si no fuera porque estás metida adentro televisor de 6 a 7.
4: Mira que té bona veu, quin desperdici.
2: Ara bé, atenció.
5: Pot dir menysteniment?
4: Sí, perdó.
2: Un moment. La Palma se l'endú amb la cançó Senyora de les 4 dècades, un tema que Arjona dedica a les dones que ja tenen 40 anys.
4: Jo.
2: I en la que la lletra diu coses tan boniques. Atenció, com Senyora de les 4 dècades, permítame descubrir qué hay detrás de esa grasa abdominal.
4: Hòstia.
2: Que los aeróbicos no saben quitar.
4: Uf.
2: Voleu més d'aquesta cançó?
4: Sí, està a la presó, no?
2: Doncs aquesta és la Borsa
3: de Barcelona. Senyora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15.

0: Bé, podríem estar una estona més escoltant Arjona i aquesta cançó Senyora de les 4 dècades, dedicada a la Laia, però no ho farem. Eh? Et sembla?
1: Sí, sisplau, no.
0: Anem a la confessió, que és avui, de la Laura. Va.
1: Ai, sí.
2: La confessió.
3: Laura, avui quin àmbit? Lleure, sexe, família...
0: Té.
3: Sí, història.
1: Té, diu.
4: No, en l'àmbit digital.
3: Digital.
4: I de l'educació i la diplomàcia.
0: Sí, endavant. Ai.
4: Bé, ja començo pel titular. Ja, després, si voleu, em feu preguntes. Però és que jo cada cop faig més ghosting. I em sap molt greu, perquè jo havia estat molt en contra del ghosting.
1: Home, s'ha d'estar en contra del ghosting, Laura.

0: en algun, no, no, en algun consell sexoafectiu dels que ens fa els divendres, ens ha dit que no hem de fer ghosting.
1: A veure, en les relacions sexoafectives no s'ha de fer ghosting, perquè tu entens que ja tens un vincle una mica més profund amb aquella persona. Vale? Vull dir que
2: si fas un ghosting a un desconegut no és tan greu.
1: És poca responsabilitat afectiva. Desconegut o no tant? Desconegut.
3: Laura!
1: Nois, perdoneu, però és que jo estic molt a favor d'una reflexió que feia l'Anna Polo amb la Nausica Bonin a l'últim Astro Season, que és el seu podcast, que és que els missatges abans, que existís el xat instantani, eren unidireccionals. O sigui, tu enviaves una carta, un missatge, i no sabies mai si et contestarien. El Messenger va canviar una mica i va donar una opció que era ensenyar si estaves connectat o no. I llavors, mentre tu estaves connectat, la gent et podia enviar missatges amb expectatives de reciprocitat. Però ara aquestes expectatives de reciprocitat estan presents tota l'estona, 24-7. Jo no puc suportar el ritme d'aquesta vida, m'entens?
4: Per això quan et fan ghosting no pots dormir de la tristesa i perquè tot està connectat tota l'estona.
1: Bueno, perquè tu esperes tota l'estona que contestin. Llavors jo, nois, em sap molt greu. Des d'aquí em disculpo públicament a tothom a qui li he fet ghosting, a propostes de feina, a excompanys de l'escola, de primària, cada cop i volta volen que faci difusió de no sé quin acte que fan.
0: Ens l'has fet a nosaltres alguna vegada?
1: A vosaltres també.
0: Sí,
1: bueno, sí, sí que us he fet ghosting.
0: No te'n vas adonar.
2: No, però
0: és que
2: una cosa...
0: És que a vegades un silenci és inquietant.
2: Quan tu fas aquesta reenviar a todos, o sigui, quan fas un missatge d'aquests de difusió, ja no esperes resposta, ja entens que ja farà difusió, és per difondre. Si és una cosa,
1: jo crec que hi ha gent que s'emprenya.
2: Sí, sí. Home, si et diuen a la Laura, contesta.
1: Sí, doncs a vegades no ho faig.
0: Home, potser es refereix a una altra Laura.
2: No, però llavors dius, faig difusió, i uns thumbs up, i escolta, bueno, tires milles, però algú has de dir.
1: Bueno, jo em disculpo amb tothom, no dono l'abast, i em fa molta mandra, nois.
0: Disculpada.

0: Ja són les 9! Una hora i pleguem!
1: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 100% així de taxativa i emotiva, com sempre, la Julieta, per començar aquesta nova hora de ràdio, les 9 i 3, aquí els experts d'ICAT en directe. Cada matí us despertem amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Serou.
0: La Laura Grau.
2: Bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: Bon dia, què t'ha passat, Laia?
0: Ens ho han sopegat.
1: He tombat la catimplora.
3: El té matxa?
1: No, era llet.
2: Ens preguntàvem quin és de la Julieta ara, i jo estava xafardejant el seu Instagram perquè dic que aquesta noia està molt desapareguda, sí, i és veritat que justament ahir a la nit va publicar una història on deia: aquest any, després de 3 gires, toca fer una miqueta de peron, però com que sóc una miqueta showaholic, fem algunes dates, i les deixa a l'enllaç. Julieta, bueno, et trobem a faltar.
3: La propera data, la diu?
2: Diu, 23 de maig, és a dir, aquest cap de setmana, el Festival Diversa LGTBI 2026, que no sé on és, la Terrassa de l'Escorxador. On és això?
0: L'Escorxador de Tarragona, està.
2: Bueno, hi ha molts escorxadors a Catalunya, m'està carregant la pàgina. Un moment, nois, que no hi ha gaire cobertura dintre d'aquest estudi.
1: La Terrassa de l'Escorxador... Ui, Elx, a veure, anem a mirar el
2: millor. Elx, sí.
0: Elx, Escorxador. Escolteu, els oients, més profes, un usuari nou, en Sant, benvingut, Sant, és d'aquesta gent que surt un tema que li interessa i ens agrega el WhatsApp, diu: em dedico a integrar les tecnologies com la IA en el món laboral des d'un enfoc molt humà, i sempre doncs trobant-li el context i fer les coses ben fetes. I diu: per aquesta gent, aquests profes preocupats, que no saben què fer, per el que deies tu, Laia, no hi ha manera de saber qui ha fet servir IA en un treball.
1: Exacte, de demostrar-ho, si més no.
0: Doncs recomano una aplicació que es diu GPT-0, una eina que funciona força bé, que fem servir sovint, i el que fa és posar-hi el text, i aquesta aplicació et diu quin percentatge està escrit per una IA.
1: I és infal·lible, això?
0: Bé, diu un percentatge, no t'ho diu tot. Clar que és guai això que ens dius, estimat oient Sant. Segurament molts professors ho coneixen, però també el tema que tenen és que durant els exàmens ho fan servir. I això és una cosa ja més física, no? De que durant un examen enxampar algú, o haver d'estar atents a enxampar algú.
1: També una mica de tot això ho fèiem a tall de... O sigui, està molt bé que aquest oient ens aporti aquesta idea, però, ostres, aquest professorat està desemparat, no? No té un departament, no té algú que hauria d'estar ja maquinant per com es resolen aquests problemes que tenen. Després surten al carrer, però és que no m'estranya, han de resoldre...
3: Aquest tipus de departaments es crearan, segur.
1: Bueno, doncs a veure si és veritat.
3: Sí, home, i tant.
0: Gràcies, doncs, estimat oient Sant. La resta podeu seguir participant amb nosaltres.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
0: I aquí al nostre grup de WhatsApp teniu penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Les podeu votar, la que més us agradi, i la guanyadora sonarà per acomiadar-nos com fem cada dia. I com sempre, en Sergi us llença les 4 cançons inspirat en...
4: La Femèrdida.
3: Un 21 de maig de l'any 1973 es començava a gravar el disc Let's Get It On de Marvin Gaye.

0: Tu saps que quan hi ha algun tema de roba sonava la música de Pret-a-Porter i normalment quan hi havia algun tema així pujadet de to,
1: sí,
0: et posaven aquesta cançó.
1: Exacte, aquests dos van a follar immediatament.
0: És així. L'àlbum Let's Get It On incluïa aquest tema que donava nom al disc. Va ser el més exitós de tota la carrera d'aquest cantant nascut a Washington i el va convertir en una icona sexual al seu país i arreu del món. Avui ens fixem en el seu segell, el segell de Marvin Gaye, que era la Motown, nascut a Detroit i va desenvolupar un paper tan destacat en la integració racial de la música popular a Amèrica. Ens vam proposar quatre cançons d'artistes que van sorgir d'aquí. El primer ja el sentiu, és en Marvin Gaye amb el seu Let's Get It On, i el segon és Stevie Wonder.

L'Stevie Wonder va ser fitxat per la Motown com a nen prodigi amb només 11 anys i amb 13 ja encapçalava les llistes americanes amb les seves cançons, tot i que va ser als anys 70 quan Wonder va consolidar el seu so amb cançons com aquesta que us hem proposat, Superstition. On són les dones? Doncs aquí.

0: Hi ha cançons que no saps per què et provoquen un somriure. Aquesta és una d'elles.
1: Sí, és veritat, eh? Sí o no? Fan bon rotllo. Sí.
0: Són les Supremes, un grup que encapçalava Diana Ross i pel que la Motown va apostar ben fort aconseguint diversos èxits que van arrasar les llistes. Ho van fer amb Stop in the Name of Love, Baby Love, Stone Love, o aquesta que sentim You Can Hurry Love.
1: Veiem què els hi passa?
0: El tema Love els hi agradava.
1: Sortia bé, els hi funcionava.
0: Sí, sí, sí. I acabarem amb un altre dels grans grups sorgits de la Motown. Aquest Laura segur que et sona, són els Jackson 5.

0: El grup estava format per 5 germans, els que no cal que us digui que en destacava el petit, en Michael Jackson, que era el solista principal i que va començar cantant només 5 anyets. El grup es va acabar enfadant amb la Motown perquè volia tenir poder sobre les seves cançons i va acabar fitxant pel segell CBS i es van canviar el nom per The Jacksons. D'aquesta última època és la cançó que sentim, Blame It on the Boogie. Quina d'aquestes 4 cançons votes, Laura? Totes elles sorgides de grups de la Motown. Marvin Gaye amb Let's Get It On, Stevie Wonder amb Superstition, les Supremes amb You Can Hurry Love o els Jackson 5 amb Blame It on the Boogie.
1: Va, em quedo amb els Jackson 5, que aquesta cançó també em posa de bon humor.
0: Posa de bon humor,
1: sí.
0: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna cosa
2: com feia.
0: Serà que no me amas? No pides a la noche? No pides a la luna? No sona.
1: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües, perquè
3: sí,
1: és que cada cop la gent...
0: Era terrible, de Luis Miguel era terrible. A veure si la trobo després i la posem, però era de veritat, eh?
1: La desguerren.
0: Tu votes aquesta, de Jackson 5, però crec que va última en aquests moments. Crec que està guanyant la de les Supremes, You Can Hurry Love.
2: Mira, t'ho confirmo. Guanya, sí, de Supremes, i darrere, molt apropet, Marvin Gaye, amb la seva What's Going On. Oients, aneu a clicant i aneu comentant, com ara fa en Siso, que diu confirmo que la Laura fa ghosting. Li va enviar no sé quin spam del seu grup sorollós de Heavy Garagero.
1: Em sap molt greu, Siso, sí, no és personal, ho faig a tothom.
3: No, però quan, aviam, Siso, segur que has enviat a molta gent això del teu grup, i per tant nosaltres ja ens ho escoltem i ja una mica fem el que considerem.
2: De fet, en Siso diu que la il·lusió de la seva vida és ser taloners de Dan Peralbo, tot i que no sé si lliga massa, però vaja, que tothom vol ser
3: taloner
2: del grup.
3: Doncs hauries de parlar amb en Dan Peralbo.
2: Sí, també. Ves tirant DMs, estimat oient. Aquí seguim amb més música, ara els Black Keys, amb aquesta cançó amb un títol ben breu. I am not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Que s'espavili.

0: Un minutet perquè sigui un quart de 10 del matí, sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu els de la Metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: A tant? És
2: més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com... Hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu i ja està, toma pel cul.
0: Però els festius locals sempre és així, no? Un sí o no.
1: Ja, però no coincideixen tant.
2: Són escollits, sí, sí.
1: A més, té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs on penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, no, no, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara, també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons els hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, no, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el so de la xaranga, a veure com sona?
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: Està bé. Sí, sí, sí, com festeta, una mica de vents, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal. Però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé,
2: home,
3: ara,
1: va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics. Bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs quedaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo què sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí, sí, sí, sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts, perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, a mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues, bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: De la festeta s'acaba la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs sí, veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i al Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
2: allò que s'havia proposat clavé potser no ha acabat de reeixir.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de, no li ha acabat de funcionar. Jo, personalment, no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll ni res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant.
2: Exacte, recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
2: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és l'única cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs, hi ha més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge dels oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer.
3: Clar.
1: Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
2: Ja m'hi mam, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la crònica.
1: Sí, home, sí, que us passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
2: Adéu,
0: fins
2: Laura.
0: Demà.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques. Gràcies.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataru. Com una butterfly.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Sis minutets perquè siguin dos quarts de 10 del matí, moment que obrirem, com sempre, l'actualitat de la jornada, però tenim temps ara per explicar-vos que l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. I sobre jo, quan ho veig, crec que hi ha un sumo que és una estafa, em quedo fascinat i m'hi quedo mirant, cosa que fa que el TikTok l'endemà me'n llanci.
2: Clar, no, fatal.
1: Dos més.
2: Mira, en els últims mesos, aquesta organització i associacions de consumidors de 13 països han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma denunciant SECO, explica alguns dels casos que s'hi han trobat.
3: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
2: Critiquen que davant d'això les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les atenen, eh? Fan com el ghosting de la Laura. No la retiren perquè, sobretot, els aporten molts ingressos. En el cas de Meta, per exemple, diuen que li aporten el 10% dels ingressos totals. És a dir, Meta fa el 10% dels seus ingressos a partir d'estafes fraudulentes, doncs, econòmiques. Bastant greu perquè està, doncs, directament fent molt de mal als seus usuaris, no?
1: Encara que diguin són usuaris que plantegen aquests missatges, nosaltres només els ajustegem.
2: I, a més, hi ha manera de saber si això és bo. Mira, sobre TikTok i Google també lamenten que no apliquen filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats a aquests fraus financers que no són poca cosa, perquè per una família doncs et poden arribar a estafar molts diners. El filtre que ens demanàvem, quin és aquest filtre que poden fer? Doncs mireu, han de ser propostes que comptin amb l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per oferir serveis financers. Per tant, això està regulat, tu pots consultar si són propostes doncs validades o no. I també existeix, per part d'aquesta comissió, una llista negra d'entitats advertides ja per operar sense llicència. Per tant, no hi ha excusa per poder fer aquest contrast de si aquests anuncis són o no són fraudulents. De quin tipus d'anuncis estem parlant? Doncs mira, de xiringuitos financers, bàsicament, que s'aprofiten moltes vegades de la imatge de personatges públics a través d'anuncis a les xarxes que, a més, volen simular notícies, eh? En aquest tipus de publicitat, aquestes celebrities, diguéssim, asseguren que s'han forrat gràcies a aquestes aplicacions i, per tant, fan aquesta mena de propaganda d'aquestes o bé estafes piramidals o bé, doncs, directament a llocs on et volen prendre els diners. No és la primera vegada que hi ha aquestes denúncies. L'any passat, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja va multar amb 5 milions d'euros X, en aquest cas, per una infracció qualificada de molt greu. Concretament, el problema que hi va haver és que la xarxa social no va col·laborar quan l'organisme li va demanar informació sobre anuncis d'uns xiringuitos financers concrets que hi havia publicats a la seva plataforma i no els va voler donar informació, no va voler col·laborar i això va valdre a X 5 milions d'euros de multa. A veure com acaba aquesta denúncia de que ens fem ressò avui, en aquest cas a Meta, TikTok i Google, per una mica el mateix, no actuar contra aquesta proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes.
1: Doncs després d'aquestes estafes que alerta, sembla que mai cauràs tu, però a vegades sí que pots ensopegar, doncs passem al tema que dèiem fa un moment, l'aplec del caragol, i han sorgit els primers lleidatans que estan ja amb el hype màxim per demà.
2: Home, tu diràs.
1: L'Àngela ens escriu al WhatsApp Expert i diu, l'aplec del caragol sempre ha estat una festa d'anar torta des que comença fins que acaba.
2: Això em sonava.
1: Amb un punt diferenciador, saps quin és?
2: Que és de dia, que ja vas malament.
1: No, que es menja caragols.
2: Però
1: que vas torta. I diu l'Àngela, de petita, l'única vegada que recordo veure la meva mare arribar a casa fatal és quan venia de l'aplec del caragol.
2: Ostres.
1: Bé, doncs són els mamiixos que té l'Àngela. Gràcies per ser-hi. Volem crònica teva, ja que veig que està posada de l'aplec del caragol 2026, que demà comença. Ara de seguida les notícies, abans però tenim temps per més música amb els Boom Boom Fighters i en Cucapí, que també ens porten una delícia gastronòmica, Laia, el tàrtar de fuet.
2: Mmm!

0: Sant Llorenç.
1: Així sona Els Experts.
2: Desenganyem-nos, la vam cantar tots.
3: Hombre.
4: Demanava reaccions, no?
2: Ah, sí, sí, què
4: la,
2: diuen?
4: La Thaís envia només emojis de vòmit.
2: Molt bé.
1: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minut que passa de dos quarts, per tant, anem per feina amb l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
5: Bon dia.
4: Avui, que és dijous 21 de maig, què hem de saber?
5: Que el president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís que s'afegeix al que ja teníem tancat amb Esquerra incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. Per cert, que el govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 agents el 2030. D'altra banda, el Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues avui, és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En clau internacional, la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà va passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. A Cuba, l'exèrcit es prepara per una eventual invasió nord-americana. I acabo explicant-vos que l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Cannes. Ha aconseguit el guardó En Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista.
4: Les 9:33 minuts, Anna, què no t'esperaves saber avui?
5: Doncs mireu que la companyia japonesa Nissin Foods, la que l'any 1958 va inventar el ramen instantani, doncs ha creat ara la paella de marisc express. Us heu d'imaginar el típic recipient de cartró de fideus instantanis amb a dins un caldo de marisc que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit, i de fet només cal afegir-hi aigua calenta. A l'etiqueta s'hi pot llegir a Saborir Espanya en 5 minuts, un sabor que recorda a l'autèntica cuina espanyola. A més, el vídeo de promoció és des de Barcelona, amb el Parc Güell i el Mar de Fons.
2: Ara.
4: El titular d'esport, sí.
5: El Barça viatja avui cap a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions femenina. Caroline Graham Hansen ja s'entrena amb el grup, mentre que Irene Paredes ho fa al marge de l'equip. I encara que en clau blaugrana, Pau Cubarsí qualifica de bona la temporada que ha fet el primer equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
4: I quin temps farà avui, dijous?
5: Doncs continua la calorada. Avui tindrem un dia de sol i calor amb temperatures que arribaran als 33 o 34 graus a les zones més càlides de l'interior. Les temperatures quedaran més frenades a la costa amb possibilitat d'algun núvol baix, sobretot al Delta de l'Ebre, i tarda sense ruixats al Pirineu, tot i alguns núvols poc importants.
4: Pump It, que és una activitat de gimnàs, el pump que fan alguns dels nostres oients mentre ens escolten. En aquest cas, també és una cançó dels Black Eyed Peas. Ara, de seguida, parlem de sèries amb la Laia, una sèrie catalana premiada internacionalment que s'estrena demà. Es titula...
3: Revelejar.

0: Escolta Sicat, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Aicat.
1: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
2: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
3: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
4: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
5: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
4: Ara sí que ho tenim tot.
6: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
7: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
8: Filles de Cassandra i Tanxugueires tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
9: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja't un cagarro.

0: Les 9 i 40 minuts, fa uns instants, Anna, ens deies que la final de la Champions és demà a...
1: Dissabte.
0: Ah, és dissabte.
1: A les 6 de la tarda, sí, juguen a Oslo.
0: A la ciutat d'Oslo. Doncs jo, automàticament, per furgar una mica la vida dels nostres oients, he buscat l'Elga, la nostra oient noruega oficial, que ens escolta des d'allà per aprendre català, i li he dit, Elga, que aniràs a la final de la Champions, perquè a Noruega tot queda a prop. Que jo pensava, i diu l'Elga, no, és que a Oslo, si hi vaig amb cotxe, em queda a unes 7-8 hores.
1: Però diu,
0: tenim una o dues noies noruegues jugant al Barça, no està molt posada, però una mica sí, entre una o dues sí, diu, així que sí, vinga, endavant amb les futbolistes noruegues i endavant amb el Barça. Sí.
2: És que Noruega és una gran factoria de futbol femení des de sempre. Jo me'n recordo que ja quan jo era petita hi havia les americanes i les noruegues, bueno, les nòrdiques sí? En general, sí. Mm.
1: Sí, totalment. Sí.
0: Quan és el Mundial femení, perquè no sembli que no ho sé?
2: Doncs jo no ho sé.
0: Bé, endavant, ara parlem de...
2: Tampoc sé gaire quan és el masculí, la veritat. Com que Catalunya no juga...
0: Sí, és l'11 de juny.
2: Ah, mira,
0: sí.
2: És que Catalunya no juga, saps?
0: Tornem al nostre negociat, a la cultura, les sèries.
3: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
4: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
0: Aquesta mateixa setmana us recordàvem que la sèrie Pubertat de la Letícia Dolera arriba al portal 3Cat i la teniu disponible després d'estrenar-se fa ja uns mesos al portal HBO. Doncs, de la mateixa manera, avui arriba una nova sèrie catalana que en un futur la podrà veure al 3Cat. Avui arriba a HBO la sèrie Rabalejar, que esteu sentint ja de fons, que dirigeix un dels meus ídols catalans, l'Isaki Lacuesta, al costat de Pol Rodríguez i, a més, entre els guionistes, l'Eduard Sola i la Isa Campo i l'Ai, el repartiment. Ens mola, eh? Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto i Sergi López.
2: Tot tops!
0: En aquesta història que, de fet, s'inspira en la història familiar de la Maria Rodríguez. No sé si és que ella mateixa és del Raval, però vaja, de barri sí que ho és.
2: Sí, és una producció basada en la història familiar dels Rodríguez, en què es tracta problemes com l'habitatge, els fons d'inversió i els desnonaments, tot plegat en forma de thriller. Pol Rodríguez, que n'és el creador, doncs ha explicat a Catalunya Ràdio que a la sèrie hi ha ficció, però que pesa molt la realitat del negoci de la seva família al llarg de 90 anys i que va pensar que optar pel thriller era una bona opció.
5: Vaig pensar que era el millor gènere per explicar el sentiment d'angoixa i d'opressió que vivíem en aquella època, però sí que és cert que, òbviament, haver-te criat dins d'un restaurant i tenir una experiència de 90 anys al barri, doncs hi ha moltes coses de la nostra vida, no? Hi ha moltes dinàmiques familiars. Quan tens un negoci familiar, qualsevol persona que ho té ho sap, doncs es mesclen molt les relacions personals amb la feina.
2: Però més enllà del cas particular, Pol Rodríguez explica que Rabalejar planteja una realitat ben palpable.
5: I m'interessava, doncs, no mostrar bons i dolents. I quin grau de responsabilitat també tenim nosaltres, no? Perquè nosaltres avui diria que aquesta societat, doncs, d'alguna manera sembla que o som gent sense llar o som turistes, ja estem aquí, doncs, per què passa això? Per què passa això? Quines són les forces i els interessos perquè això sigui així? No és una qüestió de culpables. Al final, el que crec que Rabalejar mostra és que, al final, tot això és un sistema de pressió.
2: Ah, hem dit que un dels protagonistes és Enric Auqué. Doncs aquest actor català es posa a la pell d'un dels fills de la parella que porta el restaurant Can Mosques, que és un negoci amb més de 90 anys d'història.
6: El típic hereu català, saps? Però de la ciutat, saps? És un tio que... Un bon tio, és un tio noble que sent que ell ha de salvar la seva família i per fer això ell tira endavant tant com pot amb la idea de la Maria i considera que si un fons d'inversió d'un altre país ve aquí per guanyar diners, és a dir, que té un actiu que és un edifici que és el nostre restaurant i aquest actiu ha de ser rentable, doncs jo el que intentaré és que aconseguir que aquest actiu no sigui rentable.
2: El personatge que interpreta la Maria Rodríguez és qui lidera el pla per evitar perdre el restaurant.
7: És la ideadora, no? Diguéssim, de com comença tot plegat. Ara, a partir d'aquí, es pren una decisió, ella actua, i a partir d'aquí també es van prenent altres decisions que van provocant el conflicte absolut de la sèrie, no? I llavors aquí està el... Què és bo i què és dolent? No ho sé. Jo crec que cadascú ha de treure les seves pròpies conclusions.
2: Aquesta sèrie, Rabalejar, va passar per l'última Berlinale i, de fet, es va convertir en la primera sèrie de l'Estat seleccionada en aquest festival alemany. I, com us diem, doncs, a partir de demà ja es pot veure a HBO i ben aviat també es podrà veure al 3Cat.
0: Rabalejar, una de les estrenes seriefiles de la setmana, aquesta producció catalana. Ara seguim amb una mica de rumba amb els Pelat i Pelut, que us canten...

0: les últimes setmanes o els últims dies he vist que, si bé els joves de TikTok ja estan avassats a fer, a agafar fragments de cançons per fer trends, aquest disc de la Ludwig va aparèixer ja fa algun... Bé, podríem dir...
1: Tampoc tant, però setmanes,
0: sí,
1: no?
0: Però fins aquest últims 10-15 dies no he vist que han agafat fragments per fer trends a TikTok.
1: Ah, mira.
0: Han agafat el fragment del Xavier de la Coca-Cola transparent, que fa molta gràcia, i també el principi de Millor amb tu. Ara s'està viralitzant a TikTok.
1: Ah, molt bé.
0: I l'Ludwig Band...
1: M'alegro molt.
0: Sí, no deixen de ser... Ah, i també fan una cosa que t'agradarà, Laia. Saps la cançó El fill del rei? Na-na-na-na.
1: Sí.
0: Silenci tots!
1: Ah, sí.
0: I llavors allà et fa un crit molt específic i ja veuràs ara que comença l'època de festivals. Va. Però anem a això, anem a l'agenda de concerts, la Ludwig, on els podem veure per a tota aquella gent que encara no ha vist sonar en directe aquest disc pel barri es comenta.
1: Doncs mireu, a Gandesa, i de fet serà la primera vegada que passaran per la Terra Alta. La banda d'Espolla presentarà el seu nou disc pel barri es comenta a Gandesa, concretament a les bodegues Herència Altés, i el concert serà dissabte i començarà a les 9 de la nit.

0: escoltem obeses perquè aquest dissabte actuaran a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, dins del Festival Recòndit. El grup liderat per l'Arnau Tordera ja porta més de 15 anys de trajectòria, han publicat 6 discos i ara estan de gira cantant les cançons del seu últim disc, L'Ai al cor, i de bé, canten les de sempre, eh? El concert es farà a peu dret, a Santa Quitèria, i encara queden entrades disponibles.
1: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé, el vent que m'acompanya...
0: La Julieta Vidal i la Irene Romo actuaran dissabte a Castellterçol i presentaran el seu àlbum debut, El primer cant del matí, un disc que combina composicions pròpies i adaptacions de cançons populars com La dama d'Aragó, El cant dels ocells o Marieta Cistellera. El concert de l'Osa començarà a 8:45 de la nit al Centre Espai Escènic de Castellterçol. Seguim ara amb Joan Miquel Oliver.

0: el Miquel Oliver ve de publicar el seu nou disc, Ruïssos, un dels treballs més esperats del mallorquí, i aquest dissabte actuarà a Pals dins del Festival Ítaca. El concert es farà a l'emblemàtic pati de Cala Pruna i obren portes a les 8 del vespre.
1: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
0: Aquest dissabte, Blaumut presentarà al Teatre Auditori de Granollers aquesta cançó que sentim de fons, es diu El millor que hem fet, i la van treure a principis d'any i dona nom a aquesta nova gira que estan fent. El grup va fer una pausa durant un temps, però ara tornen als escenaris per repassar les cançons que han deixat empremta. Si els voleu veure en directe, el concert començarà a les 8 del vespre i també encara queden entrades a la venda. Passem ara a parlar de Le Coq. Le Coq és el segon cognom del cantant de la Bisbal, Enric Mont, que barreja les seves dues llengües maternes, el francès i el català. Aquest dissabte, Le Coq presentarà a Tarragona el seu últim disc, Sucre. El concert es farà al Fortí de Sant Jordi a les 7 de la tarda. I aquesta setmana també arrenca la Festa Major de Montcada i Reixac.
2: Sempre nos tienes aquí, en cada mano.
0: Sentint la pegatina perquè la banda de Montcada farà el pregó que servirà també per iniciar la gira del seu nou disc Fuegos del Barrio, que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Això serà dijous, després de la crida i el lluïment de cultura popular i tradicional. Pel que fa als concerts que s'hi faran per la Festa Major, destaquem el de Miqui Núñez.
3: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de Pals a Begú. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
0: Miqui Núñez és el cap de cartell d'enguany de la Festa Major de Montcada. El terrassenc farà un repàs dels seus grans èxits i també presentarà les seves últimes cançons. Aquest concert començarà dissabte a 11:45 de la nit a l'Espai Poblet. Abans, per cert, actuarà Kelly Azaia a 7:45 al Parc de l'Antiga Cerveseria. Si seguim la ruta, ens topem ara amb el concert de la Blanca Campins al Festival Microclima. Si juguem

0: Campins debuta amb l'EP Adeu i Gràcies, un disc íntim format per 6 cançons que narren les etapes d'un dol amorós amb sinceritat i ironia. Van de la buidor superficial i l'amor immadur fins a l'alliberament i la gratitud final en el comiat. La Blanca Campins el presentarà dissabte a les 6 de la tarda a Can Moi, a Camprodon, i el concert, per cert, és gratuït. Fora de Catalunya, aquest cap de setmana a Mallorca arrenca la 5a edició del Satèl·lit Fest.
1: Vaig recórrer cada un dels pobles de la geografia de Mallorca.
0: El Satèl·lit Fest s'organitza a Inca un cop l'any i busca consolidar-se com el festival de proximitat amb artistes quilòmetre zero i preus populars. El lema d'aquesta 5a edició és situar l'escenari, l'escena balear, al centre de l'escenari, i una de les caps de cartell, com no podia ser d'una altra manera, és l'artista de

0: Serà a les 5 de la tarda i la festa s'allargarà fins la matinada del diumenge. I pel que fa a la ruta de diumenge, doncs acabem amb un apunt sobre el festival Toca'm, el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa i que aquest any arriba a la seva 5a edició.
1: Què se suposa que he de fer quan la vida et porta a un lloc que no t'esperes i tot allò que...
0: Sona Manu Guix perquè l'artista barceloní continua la seva gira de presentació del seu últim EP Galàxies. Aquest diumenge actuarà al concert de Cloenda del Toca'm amb la seva banda The Veterans. El concert començarà a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral de Tortosa. De cop i volta ja...
2: 6 minuts perquè siguin les 10. Moment de sentir, com sempre a aquesta hora, el recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg de tot el matí. Avui, que és el Dia Internacional del Te, i us hem demanat per a les vostres infusions.
3: Cúrcuma, canyella i llimon. Diuen que va molt bé, però quan et passes de menjar abans d'anar a dormir, això fa que dormint puguis cremar una mica. I no faré mai imatge amb una persona en una teteria, perquè no m'agraden les teteries, ni els tes, ni les teteres.
4: Teteria, teteria, alegria...
5: Què? Cafè. És la meva infusió preferida i ja sabeu que tinc una cafetera superautomàtica de Longhi i de Manguis, també. La millor infusió del món. M'encanta, a més, amb totes les seves varietats. Tallat, cigaló, trifàcic, amb gel...
6: Con leche.
5: No. Amb gel...
6: Con leche.
7: En èpoques doncs, de constipats i així, farigola, aquesta no falla. I després una altra herba que es diu artemísia, que va molt bé per apujar el sistema immunològic. Per la tos, una herba que es diu blanera, que en castellà és algo que va molt bé per la tos. Té matcha, no l'he tastat mai. Veig que al xat tothom diu que és tan bo i que s'hi han enganxat, doncs l'hauré de tastar. I no he fet mai match amb ningú, cap teteria.
8: Bon dia, l'expert en infusiones. La meva parella. Fa un... És que no sé com dir-li allò que es fa pels matins.
9: Ah.
8: Barreja tot, té verd amb camomilla, camomilla...
10: No és lo mismo dos tazas de té, perdoneu, que dos tetazas.
2: Ui, boomer! Doncs sí, avui la cosa ha anat de té i el tema, doncs sí, ha donat molt de jugo. Avui parlem de té. Com dient, us mola el té matcha? Heu fet mai matcha amb algú o una teteria?
11: No!
2: També hem descobert cançons que parlen d'aquesta infusió, com aquesta que coneixia a la perfecció la Laia. M'agrada molt aquesta cançó que has escollit, per cert, Laia.
9: Ah, què et sembla?
2: Són Dirty Servants?
9: No.
2: Qui?
9: No sé. Són... Mira, m'ho vaig venir ahir i no me'n recordo.
2: Vale, gràcies. Una Laia que té molt de hype amb la nova de Star Wars que s'estrena avui i, clar, a l'estrenar-se avui encara no l'ha pogut veure en Roger. El retorn de Star Wars al cinema 7 anys després. Avui s'estrena la pel·lícula The Mandalorian en Grogu, és a dir, la pel·lícula que culmina la sèrie The Mandalorian.
9: Tinc un dubte, Roger, si jo no he vist la sèrie The Mandalorian i vull veure la pel·lícula, entendré alguna cosa o no?
2: No sé, perquè la pel·lícula no l'he vist, però...
9: Clar.
2: I també hem descobert que la Julieta no està morta, està de parranda, i ho està per Elx, una altra població que dona jogo, jogo de paraules.
9: Ens preguntàvem quin és de la Julieta ara, i jo estava xafardejant el seu Instagram. Diu, 23 de maig, és a dir, aquest cap de setmana el festival Diversa LGTBI 2026, que no sé on és. La Terrassa d'Escorxador. On és, això? Elx? A veure, anem a mirar-ho.
2: Elx,
9: sí.
2: Elx Corxador. De fet, no és el primer cop que fem acudits, ara que hi penso, amb Elx, n'hem fet el més. La meva família, quan anàvem als Palmons, jo els deia, no, no és nostre, és d'Elx. Heu dit que la Julieta no estava morta, estava de parranda?
12: Sí.
2: És que la seva vida la seguim de molt a prop. Fil parranda. Molt bé! Mira, no hi ha millor manera d'acabar que aquest tipus d'acudits. The Supremes.
12: You Can't Hurry Love és la que ha guanyat, eh?
2: Avui que us plantejàvem cançons de la...
12: Motown.
2: Del segell Motown, que la gent entesa diu... La Motown. La què?
12: La Motown.
2: Sí, sí, el segell Motown. Oients, de fins demà a les 6. Gràcies, Anna, Sergi, Laia, Víctor, a la Fies de So.
9: Adéu, Roger, fins demà.
2: Adéu, una abraçada, petons.
12: Divendres.

Altes revolucions per començar. Adéu, que és el polen. Amb aquella energia inesgotable. Això no és el final del món, és només Apocalipsis Now. Una altra de les primeres pistes del que serà el nou disc. Què tal? Bon dia, bon dijous, desdicat. Aquí som un matí més, llestos per acompanyar-vos i omplir-vos de bon ritme i de bones sensacions.

0: Cançons d'aquí, que brillen amb molt estil, Benicicis, i amb tantes...
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I entre tantes bones propostes, aquí que n'arriba una altra amb els descarats i divertits Fades.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Clint Bandit i Mabel, amb un dels hits que van fer saltar la primera línia musical ja fa unes temporades. La cançó que va sonar a les xarxes i a tot arreu. TikTok.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut.

0: del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Filles de Cassandra i Tanxugueires tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

Miquel Isaia, aportant afrobeats als Països Catalans, connectant amb les seves arrels nigerianes, amb Coco Xericoco. I amb 6 minuts, que arribem a 11:15, bona hora per recuperar un dels himnes que van revolucionar la música disco dels 70.

Doncs res, avui ja sortim malament si s'ajunten Oques Grasses amb els Figaflaues. Aquí els teníem amb una altra cançó que ens toca la fibra. Jason Derulo, ens toca ara el ritme sensual d'aquest Sexy For Me. I just love to say it. Jason.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

tristeza. Amor i més amor, amb un dels duets que traran concert a Barcelona. Joe Balance i Bray, preparats per fer grans moviments al Primavera Sound d'aquest 2026. 3 minuts i 3 quarts d'11, en plena forma, que avança el dijous a ICAT amb Louis Tomlinson, On Fire.

amb les idees ben despertes. Aquí tenim a Saxeni aportant la seva força festiva amb Persiana Baixada. I tenim nova cançó després de 6 anys d'aturada musical de la Paula.

Doncs, després d'això, només tenim ganes de conèixer la resta, la Paula Jornet, atrapant-nos de nou amb el primer tastet del que serà el seu nou treball. 10 minuts i les 11, ens quedem ara amb Charlie XCX i Apple.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Rei, amb tota l'actitud i el talent que cal per ser una diva, aquí la teníem, un cop més estel·lar amb Skin and Bones. 11 del matí, 3 minuts, anem a surfejar aquest dijous amb Minibus Intergalàctic.

Whatever You Like. Aquí teníem una altra bona lliçó musical de part de Dave Cameron, l'antiga estrella Disney, i el beat aricat perfecte per anar agafar-s'ho en calma i sense pressa, absorbent el solet d'aquest dijous

Doncs la cosa que prometem, la nova música de Bauza, la banda noruega preparada per fer el salt internacional amb temes com aquest Magnetic. I del Sohaus escandineu, passem ara a la primera cançó que ens presenta després del seu pas per l'última edició d'Eufòria, de la Monique Macon. Aquesta que es diu Estic amb tu,

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i rialles.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem!
5: Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a i

coses molt íntimes, molt tranquil·les, en persona. El talent Pau García amb aquesta cançó plena de dubtes i enyorances. Tocats, 11:15, ben a prop teu, dedicat de Chainsmokers, amb la cançó amb la que vam fer Diana ara fa 10 anys, aquesta Closer.

molt lluny, ha anat Nemo. Després de la seva èpica victòria a Eurovisió el 2024, a la primera línia continua dels artistes pop més emocionants al continent europeu, amb cançons com aquesta, Art House. Seguim ballant i sense perdre el ritme amb Henry Moody.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
1: No. No ho has entès. Alberto, PD. PD amb D de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.

Noves cançons que farà brillar en directe Wineta. Això passarà ben aviat, el proper 3 de juny, al Primavera Sound. 3:15, més molt moviment dedicat pel teu dijous amb Dotja Cat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Iglu, transmetent nostàlgia i ganes d'allargar aquells moments que realment valen la pena allargar-te com puguem. Va, que la cosa no s'acaba aquí, continua endavant. Anem buscant les 12 del migdia amb una de les importants de la temporada de Mimi Webb, aquesta Eyes Closed.

0: Hem ligat el dia d'avui felicitant l'actriu i ara també directora catalana Aina Clotet, perquè acaba de guanyar el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica de Canes.
1: Així l'agraïa ahir al vespre Aina Clotet, l'ha aconseguit pel seu paper protagonista a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora. Ahir, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Clotet explicava molt emocionada que només per haver estat nominada ja havia estat un premi per ella.
2: Ha rebut aquest premi, em sembla com una cosa estratosfèrica realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
0: Viva narra la vida d'una dona que, després de superar un càncer de pit, entra en una espiral d'ansietat que la porta a deixar el projecte familiar amb la seva parella de tota la vida per començar una relació apassionada amb un home més jove que ella. Una història que barreja comèdia i drama.
2: Crec que la vida és una barreja permanent de tons. Tampoc no sé entendre tampoc la vida sense sentit de l'humor, i amb la Valentina Aviso, que m'ha escrit el guió, era una cosa que teníem superclara des del principi, però sí que és veritat que des de la direcció i tot m'agrada molt intentar aquest equilibri de tons en el que jo sento que funcionem, no?, tots, i que hi ha tants moments durant cada dia, no?, que van d'un lloc a l'altre, que m'agrada molt intentar aquest balanç.
1: Viva és la segona pel·lícula en versió original catalana a rebre un guardó al festival després de Criatura, d'Helena Martín. Arribarà als cinemes d'aquí un mes, el 19 de juny.
0: Viva s'estrenarà d'aquí un mes, però parlem ara de les estrenes d'aquesta setmana, perquè avui, després de 7 anys, torna una de les sagues més icòniques del cinema. Torna Star Wars als cinemes, això sí, ho fa allunyada de la mítica saga Skywalker, dels Jedi, del Sith i de les espases làser i de la força, per centrar-se ara en dos dels personatges que han triomfat més aquests últims anys, The Mandalorian i Grogu. De fet, la pel·lícula es titula exactament com els dos protagonistes de la sèrie de Disney Plus, The Mandalorian.
1: De fet, després que la sèrie semblés acabar al final de la tercera temporada, la història continua a la gran pantalla. Una aventura especial per tota la família que promet diversió per als fans i aliens, amb les veus de Martin Scorsese i Jeremy Allen White. També s'afegeix a la saga de Star Wars Sigourney Weaver. Això sí, important, podeu veure la pel·lícula sense haver vist la sèrie.
3: Hey. Never touch the buttons.
0: A nivell argumental, és una aventura més del caça-recompenses interpretat per Pedro Pascal i del seu petit acompanyant, batejat pels fans com Baby Yoda, perquè de fet és de la mateixa espècie que el mestre Yoda de la saga original. En aquesta ocasió treballen per la nova República Galàctica capturant delinqüents que volen tornar a instaurar l'imperi.
1: The Mandalorian i Grogu és l'estrena més destacada de la setmana. L'altra és la catalana Cowgirl.
4: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: Una comèdia dramàtica rural protagonitzada per Isabel Rocati i Carlos Cuevas i que ha estat dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Cowgirl parla de les segones oportunitats i l'amistat entre persones de generacions diferents, una grangera de 60 anys i un jove acabat d'arribar al poble.
0: Així parlen dels seus personatges a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, els dos protagonistes, Isabel Rocati i Carlos Cuevas.
6: Una, per edat, ja s'havia deixat morir fins que va prendre una decisió i tira de nou cap a la vida. S'encuentren en una necessitat mútua d'omplir forats sanadors a través de l'escolta del perdó mutu.
7: És molt bonic també que expliquem l'amistat o l'acompanyament amb gent de diferents generacions, perquè les pel·lis d'amistat normalment engloben una mateixa generació, no? També és molt bonic que els personatges no es jutgen entre ells.
1: Aquesta pel·lícula Cowgirl la trobareu als cinemes a partir de demà.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia!
8: Escoltes i cat.
9: Les històries que em fan més por

les veus més estimades i especials de casa nostra. Aixecant Desdicat, una hora més del dijous, compartint la cançó de primavera de Rigoberta Bandini. Va, més històries que ens atrapen i brillen amb un so optimista i positiu. Aquesta en mans de Paul Russell.

0: Doncs aquesta que el títol no enganya, eh? Guillem Bautista, escrivint i cantant històries que...
1: No està mal.
0: Doncs mira com la que arriba, que pica més que el sol d'aquest dijous. Pink Pantanes amb Mosquito. Mosquito.

0: pop del futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
2: Això haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
1: Ara sí que ho tenim tot.
0: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
7: L'home m'encanta, m'encanta.
3: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: ICAT.

Perfect Stranger, una altra cançó ben motivadora per aquest dijous amb FKA Twigs i al ritme d'aquesta bachata, així és com ens convida a somiar i a fer volar la imaginació i un

0: I'm a fireball.
1: On fire, Pitbull, amb el cop de foc més intens a la seva carrera. I el moment ara de tornar a casa, que aquí ens espera el ritme molt 80, sí, molt a l'estil Michael Jackson, Doc 10.
2: Oh, yeah, tot el que puc fer.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.

0: for the type.
1: Els BTS arrasant per tot Àsia i arreu del planeta. Grans onades, continuen fent amb el swim. I aquí arriba Alok altre cop, orientat completament al dance floor amb Khalid.

Kevin O'Fan i King Gotje, de noves cançons, s'han empescat d'en Pelau i el Comboi, la banda amb rock, de rock amb majúscules, de casa nostra, fent bandera de la seva aclamada fórmula pop-rockera. Més música d'aquí, camí de la una al migdia, amb Petit Ibèric, donant veu a la Black Music amb Bruixa.

0: escoltes, Icat. Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
2: 3.000
1: mi.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
1: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva.
5: Oh, que esgarres. Em zou, me la sua que tinguis més likes.
6: Hola, Fran, Aina.
7: Hola, Nota de Veu.
8: Bona tarda, notes.
2: Nota de Veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de Veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de Veu.
10: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
11: La gran cita amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
12: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
13: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
12: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
13: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
12: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
13: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel.
4: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
5: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. Casa Babylon. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
6: Filles de Cassandra i Tan Xugueiras tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dijous i avui tornem al Teatre Musical, que ja sabeu que és quelcom que aquí hi ha tingut molta presència des que vam començar temporada i, per tant, també aquest programa. I com sempre que parlem de teatre musical, intentem no separar i parlar de teatre en general, perquè ni els actors de musicals no poden fer teatre de text ni viceversa. Tothom pot fer de tot. Avui també reflexionem sobre l'amor romàntic en aquesta dècada de canvis al respecte i sobre fer teatre tenint dues companyies i tants altres projectes i arribar a casa de tot el dia treballant per caure rendida al sofà. Però clar, és que la nostra convidada això li dona la vida literalment. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ahir vas anar al teatre a veure aquesta Amor a mort.
1: Sí.
0: Primeres impressions, així en una línia.
1: Més divertida que l'amor en general.
0: L'amor no és divertit, eh?
1: No sempre.
0: No sol ser-ho sempre, però pot ser-ho si ens ho treballem.
1: Ara en parlarem.
0: Vinga, va, anem-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dijous dediquem el programa a la gent que s'atreveix a aixecar noves sales de teatre, com és el cas de la que ens ocupa avui.

0: go.
1: I la persona que ocupa el sofà de convidades avui dijous és ni més ni menys que la senyora Laura Pau. Bon dia, Laura, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Escolta, que tens obra de teatre amb les Feliuets, tercera temporada que ho feu, aquest Amor a mort. Ahir a la Mariona van a veure-la.
3: Mm-hmm. Amb la mama.
1: Amb la mama. Després en parlem en profunditat, però com esteu? Us queden 10 dies, eh? El teatre La Fàbrica.
2: Exacte, en aquest nou teatre que ha obert aquí a Barcelona, que molta gent segurament no el coneix perquè va obrir aquest setembre, com
1: sí.
2: Vosaltres.
1: Sí.
2: I és un teatre que és molt especial. No és ni gran ni petit, no? Bueno, és petitet, però no és supermini.
1: I és així com aprofitant l'espai, no? Del que era.
2: Del que era una fàbrica,
1: del que era una fàbrica.
2: Com diu el seu...
1: Increïble.
2: Sí,
1: és xulo. Jo no he anat encara, què, Mariona?
3: Molt xulo.
1: Sí,
3: com molt acollidor.
1: Hi ha bar.
3: I a bar.
1: Vale,
2: i a bar, és que clar.
1: Tot bé. S'ha anat al teatre i passar pel bar abans i després. A la Laura Pau Jens l'hem seguit des de fa anys. Si heu estat atents a ICAT, segur que alguna vegada heu sentit alguna entrevista que li hem fet a ella i a les seves companyes de les Feliuets, la Maria i la Laia. Ella és una de les cares del teatre musical de petit format del país, m'atreveria a dir, com una de les tres Feliuets, però també és una de les cares visibles d'una altra companyia, els Pirates, que l'any 2013 no s'hi van posar per poc i es van posar al capdavant de la gestió de l'espai Maldà, no han parat de fer coses i a la Laura l'ha dirigit gent. Atenció al reguitzell de penya que ha dirigit aquesta persona, eh? Sergi Balbel, Adrià Aubert, Leticia Dolera, Berto Romero, Iago Alonso, Carmen Marfà, Paco Mir, Eu Manzanares, la Laia Díez Quintanilla, en Josep Maria Mestres, en Ricard Reguant, la Mònica Bofill, un currículum molt gros que demostra que no ha parat des que als 18 va començar amb Pirates.
4: Hola, sóc la Laura Aubert.
1: No, Laura, no, ara no és el teu moment, Laura Aubert, encara. No. És la música, és la música. Volíem sentir una cosa de Coll Llegum que
4: sí,
1: diu...
4: Jo quan estic molt estressada...
1: No està entrant. Laura Pau, ara de seguida sentirem... mira, ja el sentim.
5: De paper i matar l'esquadra més quimèrica. Exemple de saviesa tan extensa com endèmica. Soc sempre el campió de la polèmica acadèmica. Tinc grans coneixements en integrals i en matemàtica. He escrit els manuals de la balística i hidrostàtica. Calculo hipotenuses més de pressa que Pitàgores. Pitàgores.
1: Aquest que sentiu és en Manel Barceló.
2: Això és els Pirates de Gilbert i Sullivan, que van fer els de Goll Llegum.
1: Sí, l'any 97 va ser que de Goll Llegum va estrenar aquesta opereta, que vosaltres també vau versionar el 2001, és així, Laura?
2: Exacte.
1: I d'aquí entenc que neix el nom de la companyia dels Pirates Teatre.
2: Sí, o sigui, perquè vam començar a fer teatre això d'adolescents, perquè algú havia anat a veure aquesta obra i havia dit l'hem de muntar nosaltres.
1: Sí.
2: I una mica així, els caps de setmana, quedant per assajar i tot això.
1: Uh-huh.
2: I llavors la gent ens deia, els Pirates, doncs ja no vam poder triar nom.
1: I
2: ens
1: hem quedat
2: amb aquest nom així com... Especial.
1: Està tot bé, perquè mira, ha solidificat la cosa. Els Pirates ja fa molts anys que us moveu i avui parlarem de les teves dues companyies. Però deixa'm encarar un tema que em va obrir els ulls a partir d'una anècdota que em vas explicar una vegada, Laura. És el tema que inaugura avui el programa. Quan un dia xerràvem tu i jo sobre els teus companys de promoció al teatre, a l'Institut del Teatre, dels noms que m'anaves dient, a mi em sonaven sobretot el dels tios. En Ricard Ferrer, l'Enric Cambrai, en David Menéndez, Boye, a Bernat Quintana... Fins i tot a tu, recordo que et costava dir-me noms de dones que estiguessin fent coses en aquell moment. A què ho atribueixes, això?
2: Doncs al patriarcat.
1: La primera.
2: Resposta a tot, capitalisme i patriarcat. Doncs com a tot arreu, com amb moltes feines de visibilitat, els tios treballen molt més que les ties i en el món de la interpretació és així d'una manera flagrant. És a dir, fins i tot les ties que treballen ho fan amb menys visibilitat, amb papers menys importants i com més grans ens fem, més desapareixem de tot arreu. És a dir, tu mires qualsevol cartell i segurament la noia que hi haurà, si hi ha una noia, és una noia que té aparença de 25 anys
1: sí.
2: O com a molt de 25 a 30, però...
3: I si no hi ha 60.
2: Exacte.
3: Sí, com que
1: la mitjana d'edat desapareix.
3: No existim.
2: Que en canvi és com el hype dels homes, no? O sigui, els homes de mitjana edat és quan tenen els millors papers, els millors protagonistes, perquè al final porten ja una carrera, porten 20 anys aprenent-ne, potser.
1: Clar, i et fas un rail diar, no?, per exemple.
2: Exacte, o coses més contemporànies, els protagonistes de les sèries i tot. Doncs molts tios ja accedeixen a partir dels 45 anys.
1: Uh-huh.
2: 40-45, però les ties, no? Aquesta edat no... I per això una mica també ens hem de buscar la vida, fer companyies i explicar les nostres històries.
1: Fer textos que tinguin com a protagonistes, doncs, vosaltres, no? De dones a la teva edat, que tu en tens 40, i no has desaparegut, de moment.
2: No.
1: De moment. Creuem els dits, toquem fusta.
2: També sembla una mica més jove, això m'ajuda una mica.
1: És veritat que sembles més jove de 40, eh? Escolta, l'altra cosa és que els textos teatrals històrics sempre han tingut els homes com a protagonistes, i si et mires... És que avui, aquest matí, he fet un exercici guapíssim, jo, que és mirar quatre obres universals que m'han vingut al cap, per tant, no, no hi ha un cànon aquí, vull dir, les quatre primeres que m'han vingut, i mirar quin percentatge d'homes i dones hi ha. Romeu i Julieta, homes 16, dones 4. Vale? Per molt que la parella protagonista siguin Romeu i Julieta, val? Però bueno, la resta...
3: I que Julieta, pobra...
1: Sí,
3: li
1: sí,
3: passa
1: sí.
3: Què li passa.
1: Bueno, i a Romeu, però vull dir que la resta es foten hòsties i són homes i hi ha molta testosterona.
2: Clar.
1: A Fantasma de l'Òpera, no sé si és per tu referència o no. Bueno, homes 14, dones 7, la meitat. La Bar, de Molière, 11, 4. Vale? Les tres germanes de Chekhov, que diràs, tres germanes, sí, però efectivament són les tres germanes protagonistes, perquè hi ha 11 homes i 5 dones, entre clar. Elles les tres germanes. I això és així...
2: És que és fortíssim.
1: Des de sempre, no?
2: Des de sempre, clar. O sigui, estan començant a canviar les coses al segle XXI, però és que tot el que és anterior al segle XXI i fins i tot al segle XXI tampoc han canviat tant les coses.
1: Yeah.
2: O sigui, jo fa 2 anys vaig fer una obra al TNC, que era Els Watson, que era una obra que estava basada en una obra de la Jane Austen i adaptada per la Laura Waid, que és una autora contemporània. I tu veies l'obra i deies, ostres, que feminitzada. Miraves el cast i era 50-50. O sigui, era 50% d'homes i de dones, però a totes ens semblava, perquè les ties eren protagonistes, perquè estava basada en Jane Austen, que ja era una tia feminista al seu moment,
1: clar.
2: I escrita per una dona del segle XXI, però igualment, és que érem la meitat i semblava feminitzat per tothom, no?
3: I es notava com forçat, perquè a mi a vegades em passa, sobretot amb Netflix, per exemple, que intenten que hi hagi com molta inclusivitat i tal, que de vegades veig que està forçat, com que no surt de manera natural.
2: A veure, a vegades potser sí que està forçat. Jo també penso que s'ha de forçar una mica, si no sorgeix de manera natural, eh? Però també al final es tracta de qui li dones veu, no? Si li dones, si a una tia li dones pasta per fer una sèrie, doncs segurament dirà que les ties de 40, 50, 60 anys també ens passen coses, igual que els tios de 40, 50, 60. També és una mica el que et deia aquell dia, que molts papers com random els donen a homes. Per exemple, en la sèrie sempre surten polis, advocats, metges... tot això... ho fa un home. Si no, algú s'hi para a pensar, a part, un home blanc, tal, però si ningú s'hi para a pensar, ningú se li acudeix posar un poli racialitzat o una politia o...
3: Yeah.
2: I clar, això és molta feina, també.
1: Deixa'm dir una cosa, ja que hi som. Ha arribat Pubertat al 3CAT, la sèrie de Letizia Dolera, aquests dies, que és una sèrie meravellosa. Tu hi vas fer... No.
2: Sí, faig un paperet petitet al tercer capítol, que surt dilluns que ve a TV3.
1: All right. Quina sèrie tan bona,
2: la
1: Letizia. Per tant, si no la vau veure en el seu dia a Prime, HBO.
2: Bueno, està penjada ja tot el 3CAT, si teniu ànsies de veure-la, o sigui...
1: És que en tindreu. Us asseguro jo que enganxa molt aquesta sèrie.
2: La Letizia Dolera és una crac.
1: 100%. L'altra cosa són les trames, el que dèiem una mica, el que estaves apuntant, que els personatges principals habitualment no són les dones. Les dones són com accessoris, moltes vegades. Jo estava pensant que de Lorcas no n'hi ha hagut tants al segle XX. Lorca, Casa de Bernard d'Alba, no? Yerma, que són obres protagonitzades per ties, per senyores, a més, no? No era una constant. No t'hi trobes, no? Tu quan voleu adaptar des de pirates obres del segle XX, us costa, no? Entenc, trobar-ho?
2: Sí, el que passa que nosaltres sempre intentem posar-hi aquesta visió de gènere. O sigui, fins i tot, doncs, per exemple, vam fer El somni d'una nit d'estiu, el conflicte en el seu moment de no casar-se dues persones era un tema econòmic, nosaltres vam fer que fossin dues lesbianes que les famílies no ho acceptaven, no? Estàs convertint un personatge de dona i, a més, estàs creant el conflicte més actual, que, malauradament, doncs, encara passa que hi ha famílies que els hi costa acceptar l'homosexualitat dels seus fills.
1: Ai,
2: no?
1: Sí, costa, sí.
2: I el mateix hem fet, per exemple, amb l'estiuetge que hem fet últimament, doncs també hem afegit coses d'aquest estil, perquè al final els clàssics jo crec que hi ha una part que s'ha d'actualitzar.
1: El somni d'una nit d'estiu, que va venir gent shakespeariana a full queixant-se?
2: No.
1: No, vull dir que la gent ho accepta, no?
2: Que sí, és que al final Shakespeare era molt popular en el seu moment,
1: vull dir,
2: feia teatre per tots els públics, la gent estava bevent allà, no sé, cridava si no li agradava, o sigui, és teatre popular al final.
1: Sí. Ah, pensava que volies dir una cosa, Mariona?
3: Ah, no, estava pensant en Antígona, que ara també l'ha fet per si, bueno, que Antígona és negra.
1: Ah, sí, home, sí, la Cathy Say i ell, no sé qui és...
2: El Babu Cham.
1: A la butxa, exacte. I no sé si algú haurà aixecat les celles també dient, uepa, què està passant?
3: No sé si la gent haurà dit...
1: Un senyor anant amb autobús, perquè està molt anunciat als autobusos, un senyor anant en cotxe dient, què està passant aquí, no? És possible que algú s'hagi enfadat, però bueno...
2: Sempre s'enfada la gent, no? S'enfadava
1: amb la cireneta negra, ja ho sabem, això. Escolta, Ricard Ferrer, Laura Pau, Núria Cuyàs i Laura Aubert. Era la Laura, que formava part d'aquest cast del Somni d'una nit d'estiu que vau adaptar des de Pirates Teatre, i suposo que abans has sentit un spoiler. Ja l'has sentit, oi, l'spoiler? Però ara és el moment, perquè tu no ho saps, Laura Pau, però aquest programa...
2: No, sí, ho sé, que hi ha sorpresetes, ja vinc nerviosa, ja, a veure què passa.
1: No passa tant. Bueno, sí, passa bastant avui. Insistim en una cosa. Quan ve algú molt estimat, o sigui, que té moltes notes de veu, és senyal que se l'estimen molt. I em sembla, Laura, que et pots sentir molt afortunada en aquest sentit. Per començar, efectivament, Laura Aubert, actriu increïble, que a més, ja ho notareu per les notes de veu, la felicitem perquè ha sigut mare, i ja ho notareu perquè el filla, no ho sé.
2: Filla.
1: Filla, escola a les notes de veu.
4: Hola, sóc la Laura Aubert, actriu i molt amiga de la Laura Pau. Bé, jo quan estic molt estressada, que no tinc gaires moments, el que procuro és o fer un cafè, encara que siguin 5 minuts que tingui, i pensar que me'l dedico a mi mateixa, o el que faig molt sovint, que també m'ajuda molt, és agafar una novel·la policíaca, perquè m'encanten i m'evadeixen de la realitat i són fàcils de llegir i d'enganxar-se, i en el moment que tinc, llegeixo. Ja sigui al tren, ja sigui en un cafè, ja sigui en un parc, en un banc, al metro, i això em va molt bé per desconnectar, encara que sigui una estoneta petita. I a veure, quan tinc més temps i puc fer un viatge, el faig. Però això és en ocasions especials, o alguna excursió o coses així. Però sí, sí, aquestes coses són les que jo faig servir per evadir-me, encara que siguin 5-10 minuts.

0: Això que sentiu és música. He aprofitat per recuperar Los Mambo Jambo, el grup del Dani Nelo, que el Dani és un clar seguidor, un fervor, un molt gran lector, com estic avui, de novel·la negra. Igual que ho és la Laura Obert, companya teva de Pirates, companya de Batalles, he vist.
1: I tant, som grans amigues, sí, sí.
0: Què té la Laura? Té una mena d'energia com que captiva molt fort quan puja a l'escenari, eh?
1: Sí, sí, sí. I sempre des de petit, vull dir que ens coneixem des de petites i sempre ha brillat, vull dir, sempre.
0: Com de petites?
1: Bueno, d'adolescents, de tal.
0: Sí, eh?
1: Clar, perquè els Pirates ho vam crear quan érem adolescents.
0: Bueno, teníeu 18 anys.
1: Bueno, jo tenia 18, però jo vaig entrar quan ja estava començada la companyia. Ells en tenien 14, 15, 16... I sí, sí, clar, imagina't, fa mil anys que ens coneixem.
0: Però ens has d'explicar això. Com és que uns xavals i xavales decideixen fer una companyia teatral en aquesta tendra edat?
1: Perquè...
0: Eren uns flipats. Era teatre, sí, amateur, venint del teatre amateur,
1: o sigui,
0: ells?
1: Mira, hi havia un projecte que es deia Òpera Secundària, en el qual van coincidir varis actors dels Pirates, el Bernat Cot, la Núria Cuyàs, la Laura Obert, l'Adrià Obert, també com a actor, que eren uns nens que els hi van fer un càsting a les escoles de música i els van triar com per fer de protes d'una òpera feta per instituts.
0: Vale.
1: I allà es van fer amics i van dir, ei, hem de seguir fent això pel nostre compte. I mira, encara estem aquí.
0: Fins aquí, eh?
2: Que guai.
0: The rest is history. Escolta'm, tu saps que la... Tu, per cert, tu tens moments de pausa o no amb la teva vida?
1: Em costa bastant parar, la veritat. Però, i llavors és una mica com el que diu la Laura, perquè el tema de llegir és de les poques coses que em demana tanta concentració que em fa desconnectar,
0: vale,
1: de tot. I m'agrada molt llegir, sóc molt lectora.
0: Ho sabem.
1: I m'agrada molt.
0: Amb què estàs ara, ho puc saber?
1: Sí, mira, ara estic llegint un llibre de la Sara Manguso que es diu Mentiders, uh-huh, i que el recomano moltíssim. O sigui, te llegeixes superràpid, justament d'una tia artista... i casada amb un fill, com això li afecta i com la concentració li va com a boja.
0: Aquella conciliació, de les actrius que tenen un fill. En canvi, els actors que tenen un fill potser ho tenen una mica més fàcil, no?, d'anar a fer la funció.
1: Potser sí.
0: És ben possible. Escolta, com que aquest programa volem que la gent no passi per les portes, vale?, de sentir-se important i de sentir-se estimada, etcètera, i també volem que la gent plori, val?, li hem dit a la Laura, parla'ns de la teva superamiga Laura Pau, per tant, Laura Obert, parlant de Laura Pau ara mateix.
3: Mira, jo de la Laura Pau podria explicar tantes anècdotes, tantes, sobretot, especialment, mira, com que no sé quina triar, només diria que la Laura Pau té una atracció cap a les trompades, cap a fotre's hòsties en totes les circumstàncies, en un escenari i a fora, i fa pixar de riure perquè és que és molt autèntic seu. A partir d'aquí podria explicar mil coses, però no, vull fer una carta d'amor cap a ella, perquè la Laura Pau i jo estem unides per moltes coses. Ens coneixem des dels 12 anys meus, uh-huh, i és una persona molt important per mi. Conec tota la seva família. Hem passat per tantes coses, tants moments juntes, i ella sempre ha estat al meu costat, sempre, sense fallar mai, i jo vull que segueixi així per sempre, i sé que serà. És una amiga que recomanaria a qualsevol persona, una meravellosa persona i una meravellosa actriu, i només desitjo que sempre tingui molta sort i desitjo continuar al seu costat tota la meva vida fins que sigui molt velleta.
0: La filla de la Laura també fent cameos.
1: Sí.
0: De fons.
2: Fent els adlibs.
0: Sí, fent els adlibs. Com et quedes amb això?
1: Jolín, és supermaco. I és que sí, també, no?, me l'estimo moltíssim. I això, que és que portem tota la vida juntes, és també molt amiga de la meva germana, vull dir, tot tenim com un lligam, som com família.
0: I tu ets amiga del seu germà?
1: Clar. De l'Adrià Obert, clar, sí, Obert. Sí, és un dels meus millors amics, o sigui... És que som família. Els Pirates Teatre som com una família.
0: Hi ha una cosa que m'agrada molt, que diu recomanaria la Laura com a amiga. I això no és la primera persona que ho fa en aquest programa. Sí. Gent que diu, recomanaria aquesta persona, fes-te amic. Però és veritat que a vegades ens faria falta. Saps quan t'equivoques d'amic o d'amiga?
2: Sí.
0: Que dius, merda, aquí no he encertat. Que vingui algú recomanador, no?, prescriptor d'amistats.
2: O que tinguem com un perfil amb reviews. Sí. Tipo, amb 5 estrelletes i que la gent pugui votar.
0: Bueno, el capítol de Black Mirror ja. A partir d'això, eh? En fi, són les dues 17, passarem una hora sencera amb la Laura Pau, la nostra convidada d'avui, actriu i una persona excel·lent. Jo ho sé de les vegades que t'he entrevistat i que t'he conegut, però és que sentint el que diu la gent i em vindrà més de gent. El que farem ara és canviar de companyia, perquè ja ho dèiem en començar, la Laura té dues companyies teatrals, així com si fos fàcil
1: ja
0: tenir-ne una, en té dues. La primera, els Pirates Teatre, la segona, The Feliuets.

0: faré tot perquè m'estimi.
1: Són les veus de la Maria, la Laia, Maria Cirici, Laia Alsina, oi? Si sí. Ho he dit bé. I Laura Pau, la nostra convidada, en una cançó que es diu Perquè m'estimis, que crec que aquesta és composició teva.
2: Jo he escrit la lletra, i la música l'ha fet l'Ariadna Cabiró. Uh-huh.
1: Això forma part d'Amor a mort, aquesta obra que podeu anar a veure aquests dies. Durant 10 dies encara teniu l'opció de fer-ho a la Fàbrica, aquest nou teatre de Gràcia de Barcelona. I Mariona Batalla, tu com a crítica teatral d'alçada, bueno, el que tothom estava esperant. Tu vas anar-hi ahir, acompanyada de la teva mare.
3: I va fer una cosa molt forta, que és fer riure la meva mare. Perquè ma mare és d'aquestes persones que és difícil de fer riure. Tipus, els monòlegs no li flipen, quan veu pel·lis somriu però no riu.
2: Uh-huh. D'aquesta gent que riuen dins, riuen cap endins.
3: Cap endins,
2: no?
3: Com té retro riure. I res, ahir vam anar a veure això amb Amor a mort, i parteix l'obra, no, de la pregunta de què és l'amor i sobretot com què no és l'amor.
1: L'amor, no la mort.
3: No, la mort, no, l'amor.
1: Ah, la mort és igual, vale.
3: I hi ha una cosa que crec que és un bon punt de partida de l'obra, que és, creus que la manera que tenim d'estimar és un constructe social?
2: Home, déu-n'hi-do, no? El que passa que el portem arrossegant, clar, tants cicles, mil·lennis de tot, no? Que sí, crec que ho tenim molt après, la manera d'estimar. Hi ha una part, suposo, intrínseca a l'ésser humà, però la manera com ens relacionem en parella, no? Les jerarquitzacions, tot això ha anat canviant al llarg de la cultura, al igual que ha anat canviant la cultura, no?
3: Clar, és que no només és social, sinó també cultural, que jo crec que les coses que hem consumit a nivell d'audiovisual, novel·les, teatre, de fet, a l'obra mencioneu a Disney, no?, aquest prototip, també ha marcat moltíssim la manera en com ens relacionem. I no només això, sinó què creiem que és enamorar-nos, per exemple.
2: Sí, de fet, hi ha un sketch, no?, que són unes iaies que rememoren com el seu passat i rellegeixen el diari de quan eren adolescents, i diu, ostres, la pregunta que ens fèiem nosaltres és, quan siguem velles, encara donarem la culpa de tots els nostres errors i de totes les ficades de pota que fem en relacions de merda, la donarem a Disney encara, quan siguem velles?
1: O als homes. Ah, no, t'ho dic perquè sí, alguna senyora vídua està contenta d'estar vídua, no? Saps què vull dir?
2: Sí.
1: A qui li donareu la culpa? No ho sabem.
2: No ho sabem.
1: Per cert, podríem dir que és un cabaret, format de cabaret, això. És que jo no hi he anat, oients, aquí hi ha anat la Mariona, insisteixo. Cabaret feminista, podríem dir-ne.
3: Sí. Sí. Cabaret, monòleg feminista, tragicomèdia, assaig.
1: Sí.
3: És que hi ha una mica de tot.
2: Sí, la idea és fer una reflexió sobre com ens relacionem amb l'amor avui en dia, que estem una mica perduts i perdudes tots plegats, perquè és veritat que hi havia com una manera molt estricta de relacionar-se amb l'amor, que havia de passar pel matrimoni, que no podies fer sexe fins al matrimoni, que després era per tota la vida, que el fill era un amor incondicional, o els fills i els pares, i no, hi havia uns amors incondicionals inamovibles, i tot això ara ens trobem que ho volem trencar, però tampoc sabem com fer-ho, saps? I llavors, una mica l'obra parteix d'això, no? Hi ha una cançó que és la de Jo vull ser poliamorosa, però no em surt, no? Yeah. Que és com tantes parelles que han intentat ser poliamoroses i després és com, no, és que sóc gelosa o és que no ho sé gestionar.
3: Estem aquí.
2: Bueno, és que el segle XXI és una mica això.
1: Sí, bueno, suposo que ha de solidificar una mica més, no?, aquest discurs, perquè, mira, com diu el noble Quimi Portet, savi Quimi Portet, sense literatura no pot haver-hi amor, saps? Vull dir, perquè el que llegim i el que veiem, quan diu literatura és tot, és ficció i tal, és el que ens marca una mica les maneres de fer. Fins que no hi hagi molta literatura respecte d'unes noves maneres de relacionar-se, potser encara no n'aprendrem.
2: Clar.
1: Tenim un passat que arrosseguem.
2: Totalment. I al final és això, que nosaltres el que volem, doncs, és enriure'ns de nosaltres mateixes i que el públic, doncs, també rigui amb nosaltres, i alhora, doncs, fas la reflexió, no?, de dir, bueno, fotem el que podem i ja està.
1: Ahir, al Teatre de Fàbrica, quan la Mariona Batalla va entrar al teatre, ella amb la seva mare, agafades de la mà, vull pensar, no?
3: De bracet.
1: De bracet, això.
3: De senyores.
1: Sí, de bracet. Us vau trobar amb una urna, no?
3: Sí.
1: Hi ha una urna?
3: Hi ha una urna.
1: Una urna de
2: com de mort,
1: com de cendres,
2: sí,
1: no? De mort.
2: De cendres.
1: I aquella urna no serveix per posar-hi les teves pròpies cendres, no s'ha de fer cap sacrifici quan entres al teatre, sinó que has d'escriure alguna cosa. Què s'ha d'escriure?
2: Què és l'amor per tu?
1: Doncs ara el definim.

0: És que aquesta cançó és ja saps que hi ha molta gent que no la suporta, aquesta cançó, en aquesta mateixa ràdio? No els entenc. M'hi barallo des de fa anys. Perquè sí, aquesta cançó és una obra mestra.
1: Per mi és de les cançons d'amor més boniques del món.
0: Efectivament. Escolta, tu hi vas posar, en aquesta nota a dins de l'urna, la lletra de Ferran Palau, no?
1: Vaig posar Ferran Palau.
0: M'encanta, m'encanta. Escolta, no, Mariona, continua, que tu has vist l'obra i la Laura Pau està esperant les teves preguntes.
1: Vols que fem el joc?
0: Fes el que vulguis.
1: Vale.
0: Estàs dirigint el programa ara mateix.
1: Bueno.
0: Com cada dia, eh?
1: Pugeu-me el sou, per començar. No, Laura, mira, abans de fer el joc, t'introdueixo una mica la idea que és que durant l'obra es menciona, no?, que d'un noi que ens agrada que m'escolti, que em tracti bé, que em contesti gairebé al moment, que són coses que ens han venut com que són la gran cosa. Pot ser que històricament les dones ens haguem conformat amb coses que són mínims?
2: Pot ser, pot ser. Pot ser que sí, no? I al final a l'obra també surt una mica això, no?, amb la història de l'Albert Estrellita de Mar, que
1: hauràs de venir, Albert,
0: sí,
1: a veure-ho.
0: Sí, sí, sí.
2: Que ella es conforma amb qualsevol cosa, no? En plan, buah, és que m'ha dit guapa i és el més preciós que m'han dit mai.
0: Hòstia.
2: No? Que al final a vegades t'agafen en un moment de debilitat i només per dir-te, oh, bonica, de fet, li diu, hola, bonica. Mm-hmm. Diu, buah, m'ha dit bonica, oh, no? I això ja t'entendreix i et posa en una situació de vulnerabilitat que ho acceptes tot, no? I això és una cosa que tots hem vist, si no amb nosaltres, amb les nostres amigues o... tot, bueno, en fi.
0: Podeu continuar, jo estic encantat.
1: L'obra és, en fi, tota l'estona.
0: En fi, tota l'estona, eh?
1: Mira enrere i dir, en fi.
0: Però, en fi, hi ha com una acceptació, com dir, bueno, doncs què en farem?
2: Sí, hi farem, intentem-ho canviar, no? Però també una mica és això, que al final nosaltres estem dient el que nosaltres veiem, també perquè ho veiem entre totes, i potser quan ho veus amb to de comèdia dius, mare meva, que estic fotent, no?
0: Va, anem al joc. Mariona, has preparat, entenc, aquell joc clàssic de que parles amb algú i li dius, ell és així, no? Acceptes o no acceptes? És
1: sí,
0: això, més o menys?
1: Sí, o sigui, és, jo et tiraré frases, Laura, i tu m'has de dir, si és Princess Treatment, és a dir, com... que està exagerant i està sent hiperromàntic, o bare minimum, és a dir, un mínim que hauria de tenir tothom. Mm-hmm.
2: Vale.
0: Vinga, va.
1: Que sàpiga organitzar un pla sense que tu hagis de fer tota la logística.
2: Home, bare minimum total, no?
0: Sí.
1: Jo trobo que...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que sàpiga com t'agrada el cafè. Exactament, riu, amb una tassa, amb sucre, tal, no sé què, no sé què.
2: Ai, això pot ser princes, no? O sigui, és molt guai que ho sàpiguen, però clar, a vegades dius, si porto poc temps, potser encara no saps si m'agrada amb dos sucres o un, no?
1: Ja.
2: No sé.
1: Que això és molt personal, vull dir, potser hi ha algú que
2: és
1: diu...
2: És una cosa
1: no, no,
2: que pots arreglar ràpid, no? Que et munti un pla, no li... o sigui, si el tio no li surt de muntar plans, no li ensenyaràs. En però canvi, si dius, ei, recorda que sense sucre.
0: Això, ja, això depèn també dels anys que passin, eh?
2: Clar, clar.
0: Perquè si ara mateix no me'n recordo, després de 15 anys, a què li agrada la meva parella,
1: clar,
0: al matí, malament. Saps què vull dir?
1: No, no, no.
0: Barista mínimo.
1: Aquesta... que després d'haver fet un plan de nit et pregunti si has arribat bé a casa.
0: Això vol dir que no viu junts.
1: Que no, clar, us esteu coneixent.
2: Va. Clar, com que t'ho pregunti l'endemà o que et digui en plan, arriba, quan arribis digue'm alguna cosa,
1: sí,
2: no? Uà, jo mai he sigut gaire d'això d'avisar quan... És que és molt complicat aquest punt, eh? Perquè hi ha un punt que dius, és control o és, ojo, que et poden passar coses a la nit, avisa'm quan arribis.
0: Cap de les dues categories, potser?
2: A cap de les dues, potser, no?
1: Pot ser la categoria tòxic, una mica tòxic.
2: Ah, és que...
1: Revisable.
2: Revisable, revisable. O sigui, tòxic tampoc, perquè al final, jo què sé, potser és una preocupació genuïna per dir...
0: Tal com no? Està el pati, Laura, t'asseguro que els homes, que veiem com està la situació pel món, quan la nostra parella surt sola de nit, sola, ja m'entens, o torna sola a casa, ens preocupem.
1: Bueno, jo entre amigues jo ho faig moltíssim.
2: Entre amigues sí, això com sí, també, no?
0: Sí.
2: I compartir ubicació quan tornes a casa.
0: Exacte.
1: Això és molt fort, que haguem de fer aquestes coses.
0: Clar, sí, d'un home demanar-li a la parella que comparteixi ubicació és absolutament tòxic. Llavors aquí hi ha una... Hem de vigilar.
2: Hem de vigilar.
0: Amb la línia.
2: Sí. Que en tot cas que ha sortit a tu, no? De dir, ja et comparteixo la ubi, que estic una mica... Em fa una mica de iuio aquest carrer.
0: Exacte.
1: Som-hi. Anem. Que et defensi davant dels seus amics quan fan comentaris masclistes.
2: Home, això... Bare minimum, no?
0: 100%, sí.
1: Clar, clar. Bare minimíssim. Que publiqui a xarxes socials fotos amb tu quan feu plans especials.
2: Princess, però no necessari, no és necessari, això, no? Al final, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, saps?
1: Que et prepari el sopar els dies que arribes tard de la feina.
2: Ai, això és un princès que s'agraeix molt, la veritat.
0: I més tu, que potser vens a assajar una cosa al matí, no sé què, de fer funció a la nit, arribes a casa i ep, tens allà la floreta quan entres.
2: Exacte.
1: O com aquest, que t'envia un missatge de bona sort abans d'una reunió important.
2: Ai, això està molt bé. Això és molt cuqui, també. Però també depèn del cucu que porti l'altre, no? O sigui, sí.
1: Ja. Yeah.
2: Però si és important, de veritat, doncs sí, són com uns mínims, no?
1: És que jo trobo que és una mica mínim. Que canviï plans amb els seus amics perquè estàs emocionalment rego. Per exemple, que tens la regla, trobes malament, estàs molt xafada i diu, val, no vaig veure el futbol amb els amics i em quedo amb tu.
2: Uah, això és molt complicat, eh? Aquests estires i arronses... És complicat, és complicat. Depèn també de cada quan estiguis rego, no? Sí. Si és un dia realment que buah, estic molt malament perquè X,
1: yeah,
2: doncs potser sí que està guai que... I l'altre plan és un plan de fem cada setmana, doncs potser sí, però si no, jo penso, bueno, mira, un ibuprofeno, una manteta i ves a passar-t'ho bé.
0: Sí, filmin.
1: Revisable, el deixem allà.
0: Manta i filmin.
2: Sí.
1: Que et cuidi a la ressaca com si fos una urgència mèdica.
2: És que això crec que... O sigui, passa aquell fenomen, no?, de que les ressaques dels tios i els angustipats dels tios i tot plegat són com molt més heavies que els de les ties, no?
1: Això és molt fort. O sigui, els homes amb malaltia... O sigui, fatal.
0: Sí, sí.
2: Husband with a cold, no?, que es diu.
0: Sí, sí.
2: És com un meme.
1: Sí, sí, sí.
0: Que sí, que sí, que sí.
1: No se us acaba.
0: Que jo estic fatal amb 30... 36.
1: I per últim, que t'expliqui els secrets que li han dit que no expliqui a ningú.
0: No, home, no.
2: Home, això sí, no, per no. Favor, que t'ho expliqui tot.
1: Clar, Albert.
0: No, depèn, això no, depèn. Això no es fa.
2: No, no, és veritat. Doncs... Jo sóc bastant tomba amb els secrets. Jo sóc bastant tomba.
1: Però allò que dius, és que no m'ho... És que m'explotarà la boca.
2: Depèn del grau de separació que tinguis amb la persona que té el secret que li afecta.
0: Ben vist.
1: Sí, això sí que és veritat.
2: O sigui, si la persona que t'ho explica és com una persona millor amiga, t'ho guardes per sempre. Si t'expliquen un cotilleo graciós que... Ja. Ens au.
1: Sí, això t'ho compro sempre.
0: Espera, que poso una cançó ara, perquè...
3: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
0: Us he de dir que Laura Pau ha triat, ha fet una selecció musical que té molt a veure amb la que hauria fet el meu avi, però a la vegada la que hauria fet la Mariona Batalla.
1: També.
0: Vull dir que tenim des de George Brassens, ara mateix, a dir Piaf, els Beatles, però també Svetlana o Nikap, vale? Vull dir que està molt bé, està molt equilibrada a nivell d'edats. Edatisme musical mai, eh?
2: No.
0: És el contrari, per tu, que no, és el que estic veient. Estic veient claríssim. Mariel, més coses sobre aquesta obra de teatre que teniu. Insisteixo, a la Fàbrica Teatre, això és prop de Lesseps, no?
2: Sí, és entre Lesseps i Sant Gervasi.
0: Uh-huh. Perfecte. Sí. Doncs la teniu fins a d'aquí 10
2: fins
0: dies.
2: Fins al 31 de maig.
0: 31 de maig. Per tant, afanyeu-vos a anar a veure les Faliuets fent aquest amor a mort. Alguna cosa més sobre el tema?
1: Bueno, és que tinc un guió llarguíssim.
0: Avui em deixo portar tan bé, estic tan bé, tan còmode amb el meu bitxí.
1: Això sí que és veritat. Què anem a abordar?
0: No sé. És que s'ha escrit molt avui,
1: sí,
0: Mariana.
1: Sí, no, però és que estic pensant, va, anem a ordenar perquè com tant...
0: Vols ordenar-te? Vols fer una publicitat i t'ordenes? Vale, una mica? Fem que la Mariana s'ordeni amb una mica de calma, perquè us asseguro, oients, que avui la Mariana ha escrit potser 20 pàgines. Ha escrit un assaig sobre Amor a mort, l'obra que teniu en cartell.
4: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
5: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
6: Els oients dels matiners Parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: El programa que desperta Catalunya.
9: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
10: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
9: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
10: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
4: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
9: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
10: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
11: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Són 2:45 de 3 de la tarda. Avui compartim una hora amb la Laura Pau, la nostra última convidada d'aquesta setmana. Setmana guapa, eh? Setmana guapa.
1: Molt guapa.
0: Arnau Tordera, no me'n recordo de qui més, però tot va
1: però
0: ser...
1: Però guapíssim.
0: Ahir la Paula Jornet.
1: És veritat.
0: Presentant noves cançons, la Paula. El Llum Rajol, dilluns, està molt bé. I la que ve, cuidado, també.
1: Ojo.
0: La que ve, mira, ja ho tinc al cap, de memòria. Dilluns, Màrius Serra, escriptor, increïble. Dimarts, la Marina Sales, actriu, increïble. Dimecres, la millor actriu de la història, Nausica Bonin. I dijous ve una persona. Ah, sí, el Marc, el cantant de Dorian. Una setmana bastant potent la que ve, eh?
1: Potent torre.
0: De moment, avui amb la Laura Pau parlant ara mateix d'Amor a Mort, aquest espectacle que teniu al Teatre de la Fàbrica de Gràcia.
1: Aquest bloc, Laura, el vaig anomenar ja a la nit, La febre del poliamor, les relacions obertes i Virgin Despens, perquè és una tia que ens ha arruïnat la vida a totes.
0: Per què? Per què?
1: No, perquè jo crec que generacionalment ens va pillar una època en la que havíem de construir l'amor romàntic i la teoria crec que ens la vam halar perfectament, però la pràctica és sostenible.
2: Uau, no sé, eh? Jo no sóc cap teòrica d'això.
0: No, però és una mica el que deies abans, que no, hi ha voluntat però no sabem com fer-ho.
2: Sí, una mica. A veure, jo crec que està molt guai replantejar-s'ho tot al final, no? I donar-hi voltes i xerrar amb la teva parella i amb les amigues i amb tothom, no? I... Sí, una mica, és el que vam fer que nosaltres, la Laia, la Maria i jo, doncs som tres amigues i vèiem que moltes de les nostres converses que teníem parlaven doncs de temes d'amor, de relacions, de tal, i vam dir, és un tema que tothom li ocupa molta part de la seva vida, no? L'amor cap a... És que no només l'amor romàntic, l'amor cap a tothom que ens estimem.
0: Sí.
2: I llavors vam dir, fem un buidatge de tot de temes que volem parlar... en plan còmic, o sigui, jo què sé, no? Pues uns fantasmes que canten la cançó del Ghosting i no sé què, un tal, no? Així, i a partir d'aquí van anar sortint tots aquests temes com el del poliamor, que és vull ser poliamorosa i no em surt, no?
0: Sí. Per cert, m'agrada molt el moment de pensar, que és una nova secció que t'has inventat, oi?
1: Sí.
0: És nova d'avui i m'agrada moltíssim.
1: Digues, Albert.
0: No, disparto. Moment de pensar, la nova secció de Mariona Batalla.
1: Que és una cosa que a mi em va passar, que és... Ser monògama em fa menys feminista o menys progre? Perquè hi va haver un moment que vaig pensar, és que si no tinc una relació oberta no sóc una bona feminista.
2: Que fort. Ja, no ho sé, és que al final les feministes també ens o la gent d'esquerres, no? La gent que ens plantegem coses, al final sembla que haguem de ser perfectes i ningú és perfecte, no? Tots tenim contradiccions i està guai que ens ho replantegem tot, però no cal que siguem la perfecció personificada i està molt bé estimar una sola persona per tota la vida, si vols.
0: És que això d'haver de ser perfecte ho portem fatal.
2: Cansat,
0: les persones feministes ho portem fatal. Un no, home dient-ho, no?
1: Però és que també, mira, i lligaré, Albert, això que dius de ser un home feminista amb la conversa que vam tenir a l'Ambassat sobre feminisme, sí, i programació en perspectiva de gènere, que jo ahir veient l'obra, l'obra em feia la sensació que era com, és molt guai l'obra, però no arribarà als fatxes. És a dir,
0: ai,
1: que és una obra progre que només arribarà a la penya progre. I llavors, creus que els feminismes i les esquerres en general no estem sabent sortir de la nostra bombolla com progressista i d'esquerres feminista interseccional?
2: Clar, no sé, nosaltres pensem que l'humor és una eina superpotent i per això fem humor també, perquè creiem que amb l'humor pots trencar moltes batalles, pots jugar moltes batalles d'una manera divertida i que funciona molt millor que l'adoctrinament o que un discurs molt, no sé, molt vehement, no? Nosaltres ens agrada fotre els nostres discursos, però a través de l'humor i de la música, que creiem que són llenguatges universals que desarmen a tothom. I no ho sé, perquè mira, el nostre anterior espectacle, que era Aquelarre, que encara era com més descaradament feminista, el vam anar a fer a la presó 100% homes, wow. No especialment feministes d'entrada, que jo sàpiga, o sigui, fins i tot n'hi havia alguns que després ens van dir pues, que tenien delictes relacionats amb els abusos o tal, uh-huh. I van acabar connectant van riure, evidentment quan vam començar el primer, guapa, no sé què, però al cap d'uns minuts això es va apagar i van connectar. Vull dir que al final jo sí que crec que el poder de l'art és molt potent i personalment confio molt en l'humor i la música com a grans.
0: És que m'encanta això, Laura, m'encanta, és que estic tan a favor, perquè és que hem defensat l'humor com una eina de coneixement i de transmissió i de denúncia de sempre, i moltes vegades sempre fan la broma, es parla dels límits a l'humor, però no es parla dels límits al drama, saps? I l'humor és un canal increïble per deixar caure coses, és el que deies tu abans, fas un gag, estàs allà amb la risa, cantant no sé què, i desarmes el públic de sobte, no?
2: Sí.
0: Deixes una pregunta penjant i dius, hòstia, què acaba de passar? Si algú t'ho diu en plan informe de, no, de què ha passat, ta. Sí, sí, pots tenir les dades, però no tens una emoció.
2: Exacte. I llavors, clar, la gent que ens ve a veure no sabem qui vota, no? Hi ha un moment que també pregunta, que diem, ojo, que aquí no sabem la gent que vota, eh?
0: És ben possible que us vingui a veure ja amb coneixement de causa. Aquest potser sí que és el problema que tu deies, Mariona, que clar, si tu fas promo d'un espectacle i dius, és un cabaret feminista, home, el cunyat nostre de cada Nadal no vindrà, potser, saps què vull dir?
1: I crec que li aniria molt bé veure'l.
2: Sí, sí, no sé, també és veritat que quan anem a fer bolos a pobles o tal, la gent ve perquè fan teatre aquell dia i ve i riu i s'ho passa bé sense saber ni qui som ni què fem, no? Amor a mort, pues sí, vaig a veure-ho. I sí, no sé, el públic que tenim és bastant random, en realitat.
1: Ja, bueno, és que hi havia de tot, com entre parelles queer majíssimes i senyores grans.
0: Clar,
1: com...
0: la teva mare i tu també, eh?
1: I la meva mare i jo, i tu, o sigui, literalment.
0: La gent us devia mirar, vosaltres, eh? Més música. Això és un clàssic de Los Manolos. Cançó que apareix a l'espectacle, també, Mariona?
1: Sí.
0: És així?
1: I crec que és un tema també com molt guai de tractar, perquè és que quan pensem en amor, pensem gairebé instintivament en l'amor romàntic de parella monògam heterosexual i l'amistat, bueno, poseu molt en relleu també el valor de l'amistat a l'obra.
2: Sí, perquè per nosaltres és molt important, bueno, crec que per tothom, i això sí que en els últims anys doncs, potser la nostra societat s'ha anat adonant, no, de lo important que és l'amistat, i hi ha un monòleg molt xulo que tota l'estona estàs pensant potser que parla d'una relació de parella i al final està parlant d'una relació d'amistat, no? Ah. I l'altre dia vaig amb una noia com joveneta, de tipus 15 anys o així, que després al sortir ens va dir, hòstia, m'ha agradat molt perquè jo també tinc una millor amiga, tal, i des de la guarderia, i l'amor que sento per ella realment me l'estimo molt i m'ha agradat molt que parlessi d'això, m'ha tocat molt, tal, no?
0: Que maco.
2: És maco, sí.
0: Aprofito per fer-te una pregunta, Laura. Tu que treballes entre amigues i amics, amigues
2: a les Feliwets,
0: i amics i amigues a Pirates, com se sosté una relació d'amistat? Perquè em consta que molta gent amb qui treballa seguiu sent superamigues. Abans la demostració és la Laura Obert. Com se sustenta quan hi ha una empresa pel mig? Quan hi ha un curro, quan hi ha una relació laboral i quan poden sorgir conflictes?
2: Sí, a veure, sorgeixen conflictes, però els solucionem i ho arreglem. Al final, jo crec que si hem durat tant de temps, amb les Feliwets fa més de 10 anys que estem juntes i amb els Pirates fa més de 20.
0: Sí.
2: Si hem sobreviscut tot aquest temps, evidentment hi ha hagut alts i baixos i... La cosa és que ens coneixem tant que és com si et baralles amb el teu germà, que dius, bueno, doncs potser ens hem discutit molt ara en una reunió, però no vol dir que tanquem la porta i anem a fer birres.
0: Ja.
2: Saps? No...
0: Aquesta cosa sana d'una relació consolidada, que tens com molta més facilitat en encarar les coses, en dir-te-les a la cara i després no passa res.
2: Sí.
0: Això en un curro on tu entres i coneixes gent de sobte, és possible que acabi malament.
2: Clar, i també que, per exemple, amb les Feliwets, realment primer vam connectar com a persones, diguéssim, vam coincidir en un projecte que vam fer al Teatre Grec com a actrius, i pues, això, fent birres, dèiem, hòstia, tenim el mateix sentit de l'humor, ja-ja, no sé què, fem alguna cosa juntes, ja-ja, vam connectar per aquí, i llavors després artísticament vam veure que també connectàvem moltíssim, però la primera connexió va ser el sentit de l'humor, justament.
0: Quin espectacle era que va aconseguir?
2: Nevares, es deia.
0: Ah,
2: el Teatre Grec és un musical que es va fer el 2015, crec, o així.
0: Val. A Verdaguer, Ombres i Maduixes, hi vau treballar més tard.
2: Sí.
0: Ja quan la companyia ja existia.
2: Quan ja existíem com a Feliwets, vam fer aquesta òpera rock de l'Arnau Tordera i allà el vam conèixer i... Un crash mutu va ser.
0: Sí, eh? Sí. Sí. Que l'Arnau, per cert, l'última cançó d'aquest espectacle que esteu fent ara amb Feliwets, Amor a mort, l'Arnau n'és compositor? Co-compositor, crec.
2: No, compositor.
0: No, és el compositor. Sí. Ell. També en Gerard C.C., enviar-li una abraçada molt forta al Gerard, que és una persona que conec de fa temps, i que és el germà de la Magalí Sare, o sigui, no t'ho perdis, i que està aquí, en aquesta obra, com a compositor, també. Deia Arnau Tordera, perquè l'Arnau va venir fa dos dies al programa. Te recordes, Mariona, que va venir?
1: Abans que mencionis l'Albert, l'Arnau, que volia mencionar que durant tota l'obra hi ha una pianista i que hi ha música en directe i es diu... Espera, que ho tinc aquí.
2: Isabel Acosta.
1: I és la millor. O sigui, de veritat. A part, és divertidíssima.
2: Molt.
1: O sigui, la tia toca el piano,
0: sí,
1: i és boníssima. I et fa riure. Molt. I camina i dius... Però com ets tan mona?
2: Molt, sí, molt. És boníssima, és boníssima. O sigui, la vam fitxar perquè la vaig veure en un espectacle i dic, uah, és que aquesta tia toca el piano de puta mare i és molt graciosa. Però ella no és actriu ni res, és pianista, però té una vis còmica que et pixes.
0: Doncs recomanació també de la,
1: sí,
0: pianista.
1: Sí,
0: aneu,
1: sí,
0: a veure la pianista també.
1: Reivindicar la figura de la pianista.
0: Sí. De mort a mort. Deia això de l'Arnau perquè va venir el programa i avui jo l'he escrit i li he dit, parla'm d'aquesta gent.
12: Ep, Albert i Mariona, què tal? Res, fa un parell de dies que vaig ser aquí i ja m'esteu reclamant una altra vegada. Per tant, joiós i satisfet que el meu pas pel programa us satisfés de manera tan notòria. Què dir de les Feliwets? Tres cantatrius extraordinàries amb les que he tingut l'ocasió de col·laborar en diverses ocasions. Ens vàrem conèixer, de fet, amb un projecte que tu valores profundament, Albert, que és Verdaguer, Ombres i Maduixes, i a partir de llavors hem pogut col·laborar de manera més o menys contínua al llarg de les nostres trajectòries. Vaig tenir l'oportunitat de compondre un parell d'obres per espectacles seus, justament una d'elles per Amor a mort, la darrera peça de l'espectacle, i és un gaudi escriure per elles perquè són veritables actrius de teatre musical que comprenen la música des de l'escena, que interpreten justament amb aquesta consciència escènica, i sempre que escric alguna cosa per elles, quan em veig la interpretació final, em multiplica el gaudi que m'havia imaginat com a compositor de manera exponencial. Per tant, aneu-les a veure, gaudireu d'un espectacle extraordinari que fa reflexionar i al mateix temps té una qualitat artística, jo diria que força inaudita avui en dia al país. Per tant, la meva absoluta admiració per aquest trio de cantatrius fantàstiques i admirades. Una abraçada, Laura.
2: Que maco.
0: Insisteixo que no pot estar així tot el dia, l'Arnau. Jo crec que col·lapsaria si tot el dia hagués d'estar parlant igual. Deixa'm-ho dir.
1: Sí, sí, sí.
0: De tant en tant se li escapa un tio i jo crec que ell es posa després en com en alerta, sí, saps? Estic sent vulgar per un moment. Arnau, una abraçada. Gràcies per aquesta nota de veu. En relació amb l'Arnau, doncs és d'aquell... És veritat, aquell espectacle a mi em va encantar, Verdaguer, Ombres i Maduixes, ho diu l'Arnau i és així, i allà va començar la vostra coneixença, no?
2: Sí, sí, sí, sí. I ja des de que ens vam conèixer doncs vam decidir això. Com que ell té molta feina,
0: sí,
2: doncs li encarreguem un tema per cada espectacle.
0: Un.
2: Que els fa llargs, de 7 o 8 minuts, vull dir que si es plaia.
0: És aquest que està, sí, sonant? Mira. La vida...

0: Que canten molt bé aquestes persones. Canten molt bé, la Laia, la Maria i la nostra convidada, la Laura Pau, que ha vingut avui a pausa a sentir gent que parla d'ella. I hi ha una altra persona que ha volgut parlar de tu. Jo li vaig demanar només que parlés de tu, perquè... però ell va insistir que també volia explicar-te en el seu moment de pausa. Val? Perquè és un tio que és un flipat, com n'hi ha pocs, i em cau tan bé aquesta persona.
1: Hola, amics de la pausa, com esteu? Soc en Ricard Ferrer. Un dels meus moments preferits de pausa, crec, és caminar. I ara em direu, pot sonar contraproduent? Potser sí, però el fet de, mireu, ara mateix estic caminant, el fet de deixar anar les cames, que el cos funcioni i tot vagi, fa que el meu cap aturi una mica, gaudeixi de l'aquí d'ara, del present, perquè a mi em costa bastant posar pausa, és profecia, i el caminar és una de les coses que em fa estar a gust i em fa desconnectar, i que sembla que hauria de ser tot el contrari. I un altre dels grans moments és anar al cinema. Entro a la sala del cinema, me sento a la butaca i s'encén la pantalla, i allò sí que és un gaudi gros, gros. Mira, dos grans moments, un caminant i l'altre assegut en una butaca.
0: Gràcies, Ricard. No entenc per què és contraproduent caminar i la pausa. A mi em sembla tot el contrari,
2: no,
0: em sembla un bon lligam.
2: Sí, sí, de fet, jo he pensat però... que és superlògic, no? Jo vaig en bici també i em serveix també per desconnectar molt anar en bici.
3: Clar, però no és una pausa física, és a dir que...
0: No, però mental pot ser-ho molt.
3: És que quan pensem en pausa, pensem en parar de fer coses, però de vegades va bé una cosa mecànica. A mi, per exemple, caminar em va bé, perquè entro com en mode en pilot automàtic. Llavors és com... Pop.
0: Quina relació tens tu amb en Ricard Ferrer?
2: Som molt amics, molt amics. És que amb el Ricard ens vam conèixer a l'Institut del Teatre, anàvem al mateix curs, i llavors jo el vaig recomanar per un càsting que feien els Pirates i va entrar a la companyia, i ara és un mes de la companyia des de fa... moltíssims anys, ja.
0: Tu creus que li vas canviar una mica de vida, al Ricard?
2: No tant, perquè a veure...
0: Ricard.
1: Què dir de la gran Laura Pau? Podria començar a tirar floretes o no? Vaja, floretes, no hauria de treure el ram sencer. La Laura és una gran amiga i per culpa seva, o gràcies a ella, més ben dit, a mi em va canviar una mica la vida, perquè ella va ser el pont, va ser la unió que jo comencés a fer coses amb els Pirates Teatre, amb la companyia, que de fet ara ja no només és la meva companyia, sinó que és un projecte vital, són els meus amics i un dels fonaments més importants de la meva vida. Estudiàvem junts amb la Laura i ella em va dir, vols venir a fer un recital de poesia a Parets del Vallès, que farem així una mica de xous, cantarem, ballarem, farem una mica de tot. I vaig dir, home, i tant. I allí vam fer el primer bolo i la cosa ja no ha aturat. Encara me'n recordo que vaig anar a la caixa a cobrar els 20 euros amb un xec, tu. Això és història. I res, des de llavors n'hem viscut moltes i que per molts anys més les puguem gaudir, seguir imaginant i seguir fent això que tant ens agrada. Laura, si m'estàs escoltant, també un petonet ben gran. I recordeu, que Laura Pau porta una part de pausa. No sé si ho havia pensat, però és que tot quadra.
0: Laura Pausa.
3: Laura Pausa.
0: I d'aquí Laura Pausini. Exacte. Laura Pausini t'ho hauran dit més una vegada, no?
2: Entenc. Sí, bueno.
0: La broma hi és. Ricard Ferrer, quin tio tan bonic i lluminós.
2: Sí, super, super creatiu i...
0: Per cert, una cosa, m'he quedat amb un detall. 20 euros va cobrar.
2: Fa molts anys, suposo que sí.
0: Bueno, a veure, fora bromes, la precarietat del sector és la que és, també.
2: És la que és, afortunadament no cobrem 20 euros ara, però clar.
0: Heu passat de totes èpoques.
2: Sí, sí, sí, seguim picant pedra.
0: Escolta, tu de petita ja volies ser actriu o no?
2: Sí, jo crec que sí, sí, sí, sempre m'havia agradat.
0: És que detecto molt en... Ahir amb la Paula em passava mateix, amb la Júlia Molins crec també en parlàvem, amb tanta gent, que hi ha aquella cosa de l'actor, l'actriu, de petita a casa, ja li deien el pallasset.
2: A mi, mira, pallassa no, però sí que és veritat que feia xous tot el rato, em disfressava, liava les amigues o a la meva germana o tal per fer espectacles. Sí, jo crec que és un cuquet que per això seguim en aquesta professió batallant, perquè tenim un cuc molt fort.
0: Però digue, per què no? Per què surt una actriu d'una família on no hi ha tradició? Aquesta sí que és una pregunta. Quin és el teu contacte amb el món de la interpretació, del show, etc?
2: Ja, no ho sé. Sí que és veritat que sí que em portaven molt, per exemple, al Teatre Regina, de petita, amb la meva àvia i tal, ens portava allà. I no sé, sí que això de disfressar-me i tot em portava a crear personatges i a... imitacions, bueno, el típic, no?
0: Sí,
2: fer allò que feies a casa, imitaves personatges de la tele, aquestes coses.
0: Ja havies escrit teatre una mica de petita? Allò, la teva primera obra...
2: Mira, escriure...
0: Que, família, no... espereu que tinc una obra de teatre i us la representaré ara.
2: Clar, és veritat, no ho havia pensat així, perquè no ho escrivia, però sí que m'inventava històries i les explicava i... Tot això sempre m'ha agradat.
0: Petita dramaturga, a casa, hi havia. Això sí... La Laura forma part d'aquell gremi de gent que tria dues carreres que són les dues abocades al fracàs si no t'ho corres molt. perquè la Laura, abans de ser actriu, és periodista, també. Llavors, Laura, allò d'estudiar ADE, per si les mosques, i després ja em faig actriu, no, tu vas dir, busca't una feina, i et vas buscar ser periodista.
2: Ja, llavors, no té cap sentit.
0: Al final t'han sortit amb ser actriu, amb ser periodista menys.
2: Sí,
0: no?
2: Sí que faig alguna coseta així de podcast o tal, no sé què, però perquè al final la comunicació, és que a mi m'agrada molt comunicar, ja, i llavors
0: se nota.
2: Està molt relacionat. Per mi està com bastant relacionat. És veritat que en una banda expliques ficció i a l'altra expliques realitat, no? Mm-hmm.
3: Però és que la ficció, al final,
2: té molt de realitat, també. I la comunicació també té molt de ficció, és que...
0: Si fessis de periodista ara, en quin camp t'agradaria estar, en la cultura?
2: Home, amb la cultura. A mi m'encanta entrevistar. O sigui, ho he fet durant bastants anys. Ho vaig fer en una revista de teatre.
0: Ah, no ho sabia.
2: I entrevistar m'encanta. Uh-huh. Perquè, no? Perquè aquesta curiositat de voler saber de la gent... Uh-huh. És una cosa que m'agrada molt.
0: Sí, sí. Una curiositat que, per exemple, a mi em porta a preguntar-te per la teva etapa europea. Perquè la Laura Pau té una etapa europea. Té una etapa que se'n va a Londres... coneix una penya i se'n va de gira per Europa, que això no ho pot dir qualsevol actor i actriu del país. Tot va passar?
2: Sí, va ser molt guai. Vaig entrar en contacte amb uns actors polonesos, bueno, uns directors polonesos, i la companyia era així com bastant internacional. Treballàvem seguint un estil que va engegar el Tadeusz Kantor, que és com un renovador del teatre polonès. Uh-huh. I sí, vam estar com... Bueno, vaig estar bastant de temps voltant por ahí.
0: Que bé.
2: I sí, molt xulo, molt xulo.
0: Hi ha una cosa, però, que em ressona amb això de... Ostres, que sempre a nivell curricular queda com molt guai, no? Molt, molt gegantí. He girat per Europa. Però durant una gira per Europa potser perds el contacte amb el gremi teatral de casa, que és al final on tu vius i on t'interessa treballar, entenc. Això t'ha passat?
2: Clar, és veritat que quan estàs a fora la gent no et veu perquè estàs actuant, encara que estiguis actuant, doncs això, a la Cricoteca, que és un lloc supermític de Polònia, però aquí ningú ho sap. Clar. O... Bé, no ho sé, amb les Feliwets també vam estar 2 mesos a París fent un espectacle que no era nostre, era del Jordi Portí i del Toni Albà, que es deia Hòpera, però clar, va ser xulíssima l'experiència d'estar vivint a París 2 mesos, però clar, aquí no, ningú se'n va enterar ni d'això, no? Però bueno, és un avantatge que té la nostra feina, que a vegades ens fa voltar, no? Vas a Madrid, vas a Barcelona, viatges, tal...
0: Bueno, la cosa és que la Laura, per sort, s'ha quedat a Catalunya, està fent coses a Catalunya, que és una cosa que ens agrada molt. No és aquestes actrius o actors que s'han hagut d'anar a buscar-se les garrofes a Madrid, que és un tema també que n'hem de parlar. Mm. Amb la Marina Sales en parlarem, per exemple, dimarts, que és una persona que s'ha buscat molt la vida per allà. I la teniu feliçment a Barcelona, ara mateix, treballant amb la seva primera companyia, o segona companyia, no ho sé, una de les dues, de Feliwets, amb aquest Amor a Mort. Per cert, amb Pirates, sé que fareu una cosa, el Fresc Festival, aquest juny.
2: Sí, l'estiueig el tenim de gira i tornarem l'any que ve a Barcelona, però encara no puc dir massa res.
0: Però està tancat una mica, pel que veig.
2: Una miqueta tancat.
0: Però no ens ho pots dir, però no. Sí que el Fresc

0: possible que no li agradi a la gent.
1: Aneu a la fàbrica, aneu a veure les Fellowheads. Ens quedem una cançó que són dues a la vegada, perquè són Zoo, que t'agrada molt Zoo, i a més la cançó és la dels Beatles, així matem dos ocells un tret, vale? Que també és el grup preferit. Laura, gràcies. Que vagi bé.
0: Merci.
1: Mariona, fins dilluns.
0: Fins dilluns.
1: Anem a Expósito, fins demà. Oients, el Loft ve ara mateix.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadeo.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, amb moltes ganes de marxar avui cap al poble, i tu?
1: Exactament igual.
3: Doncs que passi ràpid el lobby i marxem.
1: Va, sisplau, avui necessitem que passi ràpid. Estimem molt aquesta feina, però una
3: mira,
1: també
3: a vegades,
1: vol tornar.
3: Sí, a vegades t'has de permetre aquestes petites llicències per ser feliç, perquè si no, seria la vida molt avorrida.
1: Absolutament, família. Això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 21 de maig, sabem que...
4: Jo tinc petó petit, tu tens petit, que pica de la germanita!
3: Tot i que en Bad Bunny ha decidit fingidament si fer veure que no està passant res a la seva vida, ell realment està instal·lat a Barcelona, concretament a l'hotel Mandarin Oriental de Passeig de Gràcia.
1: Home, que sàpigues l'hotel, no entenc per què no tenim una persona allà ara mateix per si entra o surt d'allà.
3: És que crec que no fa absolutament... O sigui, hi ha barreres ara mateix que no permeten creuar. O sigui, no et pots apropar
1: a l'hotel directament.
3: Literal, han posat valles, eh?
1: Vaya merda.
3: Però bé, feu-vos la idea que he mirat per reservar la nit de divendres a dissabte.
1: I està prohibit.
3: Amb l'habitació més... No, pots reservar fins i tot avui, però...
1: Ah.
3: L'habitació més luxosa costa 4.505 euros amb esmorzar inclòs i la més barata, 1.215 euros. Més o menys el preu, pel que he vist, depèn de l'alçada. És a dir, la més barata és la que està a la planta... A la planta baixa, la que té un jardinet, i la planta més alta és la que té una terrasseta.
1: Idea. Jana i Mariona, escoltem-nos ara mateix. Agafem la més barata i ens estem al lobby tota l'estona esperant.
3: O podem... Crec que es pot entrar a fer un cafè al bar.
1: De sobte m'ha molt de gust un cafè.
3: A mi també, del Mandarin.

0: un oriental, costen 6 euros. Un cafè amb llet costa 6 euros allà, però, per això,
1: yummy.
0: El pressupost del Love, pimba, tarjetazo. Però bé, què vol dir que Sonic Amorfoda, que tenim també una mala notícia, sobretot per tu, Gala, perquè ja sabem que la col·laboració entre el Barça i l'Spotify és dels millors negocis del màrqueting esportiu del món. Ho han fet amb Rosalía, amb Coldplay, amb Travis Scott, fa res amb l'Olivia Rodrigo. Sí. Bàsicament agafen i apareixen a la samarreta dels partits dels clàssics. I això fa que totes vulguem, òbviament, una col·laboració amb Bad Bunny. Però és gairebé impossible perquè el Barça treballa amb Nike i Bad Bunny, recordem que és la imatge d'Adidas. Tot i això, Barcelona aquest cap de setmana molts jugadors hi aniran al concert, perquè al final de tot és música. Clar. I de fet, el que no surti d'aquí l'altre dia van explicar que pel Barça han demanat 100 entrades pel concert.
1: Quina autèntica barbaritat. Seguim parlant de futbol i del Barça, perquè no sé si recordeu que ahir vam dir que Lamin Yamal podia tenir nòvia però que no estava confirmat. Te'n recordes d'aquest petit moment? Doncs confirmem que Inés García i Lamin Yamal són parella.
0: Ja s'ha confirmat?
1: Sí. Ahir el Barça va organitzar un sopar de celebració on tots els jugadors van portar les seves parelles i ell, de fet, en Ferran Torres no va portar la seva nòvia.
0: Epa!
1: Perquè porten molt poc.
0: Cert,
1: per sort té una mica més de dits de front que Lamin, que va aparèixer amb Inés, amb qui porta un dia i mig.
0: Literal, portaven
1: la Inés i ell
0: hores,
1: porten una jornada laboral junts i ell ja ha decidit presentar-la a tota la plantilla del Barça i a tot el món, pràcticament. Que parlant d'això, en Berta Roca em va dir: t'amaga més un loser de Mataró que un jugador del Barça. I això és absolutament així i té absolutament tota la veritat del món.
0: Ella és molt acurèixer.
1: He pensat que estava molt encertada i que s'havia de dir, com a mínim.
0: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Escolta. És la pitjor cançó de la història de la humanitat, però a mi em fascina. Un búfal albí de Bangladesh s'ha fet viral per la seva sorprenent semblança a Donald Trump. De fet, el búfal en qüestió diu Donald Trump.
0: O sigui, simplement perquè té el cabell ros.
1: Sí, si ens esteu escoltant per la ràdio, us heu d'imaginar un búfal blanc, albí, per tant, amb una mena de serrell ros que recorda molt el de Donald Trump, perquè la cara també és molt rosa.
0: Sí que és veritat.
1: És entre un rosa,
0: taronja,
1: un color salmó taronjós estrany, que a mi també em recorda molt el Donald Trump. Aquest petit búfal ha estat venut... Bueno, petit no, gens petit, perquè, perquè pesa 700 quilos, però ha estat venut per 3.000 euros, dòlars, perdona'm, que això vol dir que són uns 4 dòlars i mig al quilo, i pel que he pogut veure i comparar és el preu normal d'un búfal. Vull dir que realment que s'assembli a Donald Trump no l'ha fet ni pujar ni baixar de preu.
0: Ni ser viral.
1: No, ser viral sí.
0: No, però dic que ni ser viral li ha fet pujar el preu.
1: Ah, no, ser viral no. Serà entregat abans del Eid al-Adha, que no es pronuncia així, però és bàsicament la festa del sacrifici musulmana, que a mi em fa pena que el matin, perquè clar, la granja s'ha acomiadat d'ell amb un missatge a Facebook que diu: la família Granja Rebeia Agro mai t'oblidarà.
0: Re com un missatge a Facebook.
1: I he pensat, i per què el vens, amore?
0: Potser
1: necessitant els diners.
0: Sí.
1: No cada dia es pot ser animalista, clar. Això és així.
0: Transversalment woke és, però clar, hi ha molts matisos dintre aquesta
1: transversalitat. Com ara la pobresa, clar, aquesta.
0: Per exemple. Sí. I d'altra banda, l'Aina Clotet també s'ha fet viral. De fet, ha guanyat el premi a millor interpretació revelació la setmana de la crítica de Cannes per Viva. Ha explicat que no s'ho esperava gens i que va ser una sorpresa molt bonica. De fet, diu que el jurat els va confessar que estaven molt enamorats de la pel·lícula i bàsicament aquest premi pot capgirar tota la pel·lícula aquesta Viva, perquè ara s'obre segurament al mercat internacional.
1: I quan la podrem veure?
0: Doncs mira, la pel·li arriba als cines el 19 de juny. Per tant,
1: encara queda molt.
0: Un mes.
1: Avui és Sant Secundi. En coneixes algun?
0: No.
1: Jo tampoc, només n'hi ha 5. És molt complicat que ningú d'aquí en conegui un.
0: Secundi.
1: Sí, Secundi. Però sí, tu et dius Secundi, ja saps què has de fer. Envia un missatge al 667 07 61 16. 667 07 61 16. Envia un missatge i dieu: em dic Secundi o conec un Secundi. O el meu nom comença per S. Jo sóc la Sara, per exemple. També ens serveix a nosaltres.
0: On té Insta?
1: Hòstia, és ancià, en Secundi.
0: És superancià.
1: Ai, que mono, li encanta caminar.
0: Caminada solidària.
1: Que mono, el Secundi. Bé, doncs avui és el seu sant.
0: L'obro.
1: Sí, digue-li. Feliç Sant, Xocho.
0: Bon Sant, amore.
1: Ai, sí, perdó, bon Sant, és veritat, que sóc espanyola. Perdoneu, cada dia ja sabreu que hi ha un refrany. El d'avui diu: m'haig arribat un jardí a cada prat. Un dia més sent una mierda, no?
0: Sempre són horrorosos, tio, però...
1: és salvatge.
0: En qualsevol cas, què farem avui, Kinda Galen?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui és la perfecta de la Maia i les últimes declaracions que ha fet, de les quals parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negocis fantàstica, Mariona Cuny.
0: És la millor. Tu de què parlaràs, però?
1: Doncs mira, jo recomanaré restaurants... Però això no és tot, perquè avui ve una persona fantàstica, el Love. Bueno, bé, connectem amb...
0: Sí que és veritat que connectarem amb Pau Leiva des d'una universitat i passarà per aquí també la Mabel Olea, que és la fantastiquíssima ballarina que ha aparegut a sèries com La Messias, que ha ballat amb la Rigoberta Bandini, o que ara estrenarà el seu, la seva nova performance aquí al, al Festival Grec.
1: Quina il·lusió.
0: I nosaltres no marxarem sense haver fet una miqueta de baralla, no?
1: Uala, no hem pensat en les trampes, Albert.
0: Ja no. Arrepentida. Però tenim tot el programa per gestionar-les.
1: Cada dijous ja sabeu que ens reunim amb els veïns del Nota de Veu i intentem fer totes les trampes possibles per guanyar una competició completament condicionada. Avui no serà menys i, per tant, és de vital importància que ens envieu un missatge al 667-07-6116 amb les respostes en el moment que arribi aquesta petita competició. Perdoneu. Ja està, això és tot. Jo crec que hem d'anar començant.
0: Sisplau.
1: Això és el Loft. Ara que parlaves de les samarretes del Barça, Albert, i que parlaves també de l'última col·laboració del clàssic que va ser amb l'Olivia Rodrigo, crec que toca posar una mica de Good For You, que per cert avui fa 5 anys a Sour, el seu àlbum. Good For You!

0: I guess you moved on really easily.
1: Benvingudes al Love.
2: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
3: Filles de Cassandra i Tanxo Gueiras tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
2: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Si te quieres divertir.
1: Això és el Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
5: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim el Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
6: I la Gala Castelltor.
5: Molt bé. I avui al tema del dia parlarem d'una persona que jo diria que és de les més... O sigui, de les perfectes més perfectes que existeixen en aquest món i de la qual podríem estar hores parlant, perquè ella és... genuïnament interessant, la Maia.
6: Jo sé que totes voldríem ser amigues seves. Jo sé que passar un dia amb ella et pot solucionar la vida sencera. Però bé, ahir es va publicar. 100%, però... Sí, crònic, de fet. No és allò que se't passi l'efecte, sinó que tu és la golden píldora. Però bé, ahir es va publicar una entrevista seva a la revista Elle i com sempre va dir coses molt interessants i es va obrir a parlar sobre les seves inseguretats.
5: Des que va sortir d'OT fa 8 anys, ell ha fet moltíssimes coses, ha tret discos, ha fet concerts, ha actuat, però sempre l'ha caracteritzat el fet de ser autèntica i natural. De fet, el Love ho hem comentat més d'alguna vegada.
6: Que és molt genuïna, ella.
5: Exacte. Tot i estar dins d'una normativitat, això és com el seu punt diferencial, no ho sé. I no és una cosa fàcil, i precisament d'això ha parlat ella en aquesta entrevista de la Elle.
6: Realment, ella és una referent en tot això perquè sempre l'hem vist fugint una mica dels cànons de la típica pop star i gent com ella realment és molt necessària. Però resulta que fins i tot ella, que sembla ser la persona més segura d'ella mateixa i més natural del planeta, ha confessat que les tendències actuals l'estan fent sentir insegura.
5: A l'entrevista, ella parla que la preocupa que actualment la tendència sigui estar extremadament prima perquè, tot i que ella és molt conscient que tots els cossos són vàlids i bla, bla, bla, bla, bla, de vegades no pot evitar mirar-se al mirall i no agradar-se, com ens ha passat absolutament a totes. I diu que és un pensament irracional, que és que gairebé no el pots evitar.
6: És que tu imagina't...
5: És automàtic.
6: Que si fins i tot ella, que físicament és bastant normativa,
5: molt, sí,
6: i a més és la més guaca, que ja se la veu, que és una tia deconstruïda tal, li està afectant tot això, com no... O sigui... com ha d'afectar a la resta de la població. Que jo entenc que no hi ha cap diferència i tots som iguals, entén-me. Però ja m'entén... O sigui,
5: sí, s'entén perfectament.
6: La Maia és una tia molt d'esto.
5: De fet, ella diu també que la frustra molt sentir-se així perquè li encanta menjar, que ja és un pensament toxiquíssim.
6: Home,
5: perquè,
6: molt
5: clar,
6: tòxic.
5: Què estàs dient? Que no s'ha de menjar?
6: Clar, clar.
5: S'ha de vigilar molt amb això. Clar, s'ha de vigilar molt amb això perquè la culpa és molt poc probable que sigui del menjar.
6: Però és super... O sigui, és molt frustrant com... totes estem amb el cervell fregit i ningú està fent res per aturar-ho, saps?
5: Ja, és que jo sento que és una cosa que ha d'explotar en algun moment.
6: És que és impossible que no ho faci.
5: Mai, ja, però mai explota, perquè jo fa molt temps que sento que ha d'explotar en algun moment.
6: Ja, tot i que així, o sigui, tot i que és cert que ara s'està anant molt més de mare. Rotllo, ha sigut progressiu i ara cada vegada està més... crec
5: i
6: que
5: més ràpid,
6: heavy,
5: no?
6: Sí. Sí, i més extremat, també.
5: Sí que és veritat.
4: Bienvenidos al show.
5: És evident que com a cantant vius molt de la teva imatge, no ho negarem, però és que, a més, a ella darrerament també ha començat a actuar.
6: Ai, sí.
5: I això, vulguis o no, doncs mira, també et deu fer trontollar una mica les teves inseguretats, perquè estàs entrant en un món nou, saps que la gent opinarà molt, vens molt més la teva imatge...
6: Ha de ser molt complicat, així
5: sí.
6: Tot. Ella diu que tot el soroll mediàtic no la molesta i que se sent tranquil·la amb ella mateixa perquè ella mai ha tingut cap polèmica. Sí que és cert que a mi no em sona que s'hagi criticat mai, però bé, per això diu que sí que li agrada que parlin d'ella. Això ja se li nota una mica a ella.
5: És que jo no la capto gens.
6: No, no, crec que ni tu ni ningú,
5: Ah, val. No sé si és una experiència col·lectiva, però sí que és veritat que em costa molt captar-la, molt. Penso, si jo ara opino sobre un tema i em poso en la situació de què pensaria la Maia, no sabria mai què dir.
6: Perquè és impossible saber per on sortirà. És molt impredecible. previsibles.
5: Imprevisible.
6: Això, imprevisible. A mi em fa molta por, perquè sempre dic, què dirà? I això fa que te quedis enganxat a ella sempre.
5: I creus que ella té una doble cara
6: no.
5: en públic i en privat?
6: Jo crec que no.
5: Ara, jo crec que sí.
6: Jo crec que és més divertida en privat.
5: Clar. En plan, no de que sigui mal en privat, entén-me.
6: Clar, clar, que sigui una mica... Sí, vale, doncs llavors sí, però que sigui més suelta.
5: Però més divertida, més sí. Jo també ho crec. A l'entrevista també ha parlat, per cert, de ser, per fi, una noia Almodóvar. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas que por mucho... Ha dit que des de petita és una cosa que tenia al cap i que creu que de tant pensar-ho que això és... Bueno, ho acaba manifestant. Amor, ets famosa, no has de pensar-ho. Ets famosa i ets rara. Plan, clar que ets una xica Almodóvar.
6: I tens les celles gruixudes.
5: És que, oh, de tant pensar ho he manifestat. Jo puc pensar-ho el que tu vulguis ara. No seré una xica Almodóvar ni en 100 anys.
6: Qui se sap? Potser de cop te veu i te dieu...
5: Almodóvariano, come here. Sí, home, i si m'adormiria... Si m'adormo amb les seves pel·lis, m'adormiria gravant.
6: Ojalà.
5: És que...
6: Però bé, després del seu paper a la Messias de Los Javis, estava clar que ella faria moltes més coses al món de del cinema, perquè les crítiques que va rebre van ser molt positives. I de fet, a principis d'aquest any, la van poder veure per fi a Amarga Navidad del Pedro Almodóvar.
5: Sí, tot i que la Maya només surt 3 minuts a la pel·lícula.
6: És horrible.
5: És veritat que ha tingut força rellevància en tota la promoció de la pel·lícula i, de fet, l'hem vist al festival de Cannes. Cannes. Sí. Com s'ha de pronunciar aquest festival?
6: Cannes.
5: Cannes,
6: m'ho acabo d'inventar, però...
5: Cannes. Cannes, amb neutre.
6: Io.
5: Val, doncs Cannes, fantàstic. No, i un no. Embrace it.
6: Cannes? Això no és el que te surt al cap quan ets vieja?
5: Sí, també. És que les paraules són polisèmiques.
6: Ah, vale.
5: En la presentació de la pel·lícula, ella va fer una petita actuació musical i el mateix Pedro Almodóvar la va presentar dient "Her name is Amaya and she's one of the biggest stars from Spain." Però segurament ho va dir millor. És probable que l'Almodóvar tingui un més bon anglès que el meu.
6: No sé què dir-te, eh?
5: No. Ah, doncs mira, ojalà ho digues així. She is the one of the biggest stars from Spain. Escolteu com canta perquè carda els pelacos de punta. Con la frente marchita las nieves del tiempo. La gent que està parlant de fons del vídeo crec que se'ls hauria de tallar el cap.
6: Hola.
5: Broma, eh?
6: Les cordes vocals.
5: Sí, les cordes vocals un rato, sí.
6: És que ella és tan perfecta. Ella és... Bueno, és que l'estimo. De veritat, que crec que la pots portar a tot arreu i ella sempre serà magnètica allà on vagi. Perquè se la veu tan juganera quan canta que crec que és el que fa que la gent s'enamori d'ella.
5: I crec que realment la pots posar en qualsevol espai perquè si no és... Si no acaba de ser el teu target, et sorprens.
6: Clar.
5: I llavors et quedes admirant-la.
6: Que guai és.
5: És fantàstic. A mi m'encantaria veure-la actuar, és que no l'he vist mai, eh?
6: A veure, t'he de dir que crec que el que fa... Ho sento, eh? Però la pel·li de l'Almodóvar no se'n pot dir actuar, perquè és que només diu...
5: Ah, no, actuar, per mi jo deia un bolo.
6: Ah, vale, en directe. No l'has vist mai en directe?
5: No.
6: Hola, doncs pues és molt guai. Ella és fantàstica, doncs a veure si la podem anar a veure. Jo la tinc ganes de veure-la fent d'algun altre
5: I
6: paper.
5: I actuar un paper, sí, perquè i tu l'has vist la pel·lícula de l'Almodóvar.
6: Sí.
5: Jo no, què fa?
6: Re, tia... O sigui, hi ha un moment que van a una festa com de rics i de gent així important i tal, i hi ha la Samantha Hudson en guitarrica i la Maya per allà, vale? Però ells no diuen absolutament res, només fan veure que es fan una foto. I després,
5: oi, no.
6: A la Maya se'n va... O sigui, va a l'habitació, la Maya va a l'habitació i li demana a la protagonista «¿Me puedes cantar una canción?» I la Maya li diu «Claro». Només diu això i li canta la cançó. Cap té de dir, cap pèls de punta en aquell moment de la pel·li perquè la Maya cantant és fantàstica. Però sí que és veritat que...
5: És una mica com un xiclet enganxat, no?
6: Jo no sé si potser té un significat molt més profund que jo no he pillat, perquè recordem que, bueno, no, potser no sóc tan cinèfila, però, no sé, jo vaig pensar, molt bé, perquè a mi m'agrada la Maya, però sí que és veritat que està aquí com un bolet.
5: A la Messias sí que té més paper, però...
6: Home, sí, allà sí que fa més de superestrella, és de les protes, si no m'equivoco. No busques a Maya en internet.
5: Peor. L'amo. Al final de l'entrevista d'ell hi ha un petit detall curiós perquè comenten la seva cançó perfecta de M.A.P.S. Mejores amigas para siempre, que va dedicada a la relació amb la seva mare. I diu que té clar que properament també en dedicarà una al seu father, al seu pare.
6: Uf, se viene, eh?
5: Ara això sí que seran pelos. Bueno, pelos no, perquè jo no em sentiré identificada. perquè no tinc pare.
6: Ah, és veritat. Però bueno, la cançó sona fantàstica. Ella és la millor.
5: Sí.
6: I en fi, després recuperarem tot aquest tema d'inseguretats i la tendència d'estar extremadament primes per parlar-ne a fons amb Mariona Córdoba.
5: Ella sempre amb les seves investigacions de perfecte i amb les seves reflexions de woke. És així. Ara, posem una mica de maia.
6: Vale,
5: va. N'hem tingut prou. I de seguida parlem de restaurants i coses divertides.
6: Dale, què ens posaràs?
5: Amaia, jo t'ho he dit, nanai.
6: Ah, vale.
5: Parada?
6: Sí.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: 5 minuts per 2 quarts de 4 de la tarda i seguim en love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort. Perdó, que acabo de veure un missatge que m'acaba de deixar tiesta.
1: No passa res, a mi va passar ahir el mateix. Ara em sento menys culpable de que em passés a mi. Estàs bé?
2: Que fuerte.
1: Estàs bé?
2: Sí, sí.
1: Vale.
2: No, no és del grup.
1: No, ja ho he vist. Família, no. Avui vinc a fer servei públic i us recomanaré restaurants, perquè aquests dies jo no sé què ha passat als meus missatges directes d'Instagram, que m'han convidat uns quants.
2: Hola, quina sort!
1: Sí, això ha fet que jo em vegi completament obligada a actualitzar la meva llista de preferits i, per tant, us recomano genuïnament tots els restaurants que diré, perquè els he provat tots, tenen tots el meu approval.
2: Toma ja, Kindergarten ens ha provat.
1: Exacte, Kindergarten ens ha provat, que és tant o millor que una estrella Michelin.
2: Fes-te unes stickers i enganxa'ls a la porta.
1: Seré molt xulo.
2: Així, no cal que siguin gaire grans, com si fos un gomet.
1: Dissimuladets.
2: Amb la teva cara, així, i que posi un xec a sobre.
1: Seria superdivertit,
2: fes-ho,
1: això.
2: Fes-ho, va.
1: Però que ho trauran.
2: No, tu fes-ho. I poses i fas un TikTok.
1: Ah, vale, m'agrada. Vale. Ara deixo estar d'introduccions i us presento els meus restaurants preferits. Papel i boli, vale. Perquè hi ha molts noms per recordar avui, eh? Primer us donaré els restaurants preferits fora de Barcelona. Ho he separat a les dues comarques que domino, que són l'Anoia i el Berguedà. Diria els d'Osona, però ja els vaig dir un preferits al mes, per tant, és absolutament igual. Vale. A l'Anoia, concretament a Igualada, hi ha probablement el meu restaurant preferit del món mundial, que és el Somiatruites.
2: Aquest, però, l'hem de començar a actualitzar.
1: No, és que aquest...
2: És que és la sisena vegada que el recomanes.
1: Bueno, però és que hi ha anat algú, no? Perquè jo no he rebut un missatge dient hola, hi he anat i és fantàstic.
2: Vale.
1: A més, us estic posant fotos de tots els plats i que sapigueu que són absolutament tots fantàstics.
2: Què es menja?
1: Jo hi anava un cop per setmana o cada dues setmanes amb la meva àvia des de fa molts anys. Encara ho fem, a vegades. I, per tant, potser hi he anat 100 vegades, sense exagerar, en plan, moltes vegades.
2: Super Kindergarten.
1: No, hi ha molt de Kindergarten improvement allà. Llavors, et puc dir que jo mai he trobat un plat que no m'agradi. I eren molts cops, he menjat molts plats d'allà. S'hi pot menjar de tot. És que hi ha menú i llavors hi ha carta, però fan carn, fan peix... És una mica fusió amb cuina japonesa, però no acaba de ser. És menjar mediterrani i llavors hi ha algun toc com així més d'autor.
2: Ah, vale.
1: És complicat que el plat no t'agradi perquè el xef és en David Andrés, que es va formar a les cuines de l'Àbac, al restaurant de dues estrelles Michelin d'en Jordi Cruz, que vaig anar-hi aquest estiu i em va agradar molt. I a més ha estat guardonat el xef, en David Andrés, tres vegades consecutives com a millor xef jove de la península Ibèrica, a part de tenir l'estrella verda Michelin, que és com de producte proximitat, tal, tal, tal.
2: Veus? I tu acabaràs fent uns premis Kindergarten. I una guia Kindergarten.
1: I serà la guia Kindergarten.
2: Clar, és que no ho fas.
1: Vale, ja ho faré. Recomanació que us faig de Somiatruites. Si podeu anar entre setmana, molt millor, perquè el menú que tenen, em sembla que no arriba als 22 euros, o almenys fins fa poc no hi arribava, i els plats molts cops són o iguals o millors que els de la carta.
2: Vale.
1: De fet, si has de demanar carta als Somiatruites, millor que vagis a un altre lloc. També la noia us diria que si us ve de gust un bon arròs...
2: No, espera. Què demano a Somiatruites si vaig?
1: És que és un menú, rei, jo què sé.
2: Ah, però algun que t'agradi molt, molt, molt.
1: A mi m'agrada molt els magrets, quan fan magret. La carn la fan molt bé, els Somiatruites.
2: Vale.
1: Fan un gran fricandó,
2: vale,
1: les
2: vale.
1: Cremes les fan molt bones, els ceviches les fan molt bons, ho fan tot molt bé, la veritat.
2: Vale, vale.
1: A la noia també us recomano que si de cop un dia us ve de gust un arròs, aneu als Cups, a Òdena. A mi l'arròs, per norma general, em fa molta mandra. Molta, jo, no has vist que jo mai porto arròs per dinar? És que no, em fa molta mandra, m'atipa molt, després tinc molta set, em fa estar com empatxada, no m'agrada. Però sí que és veritat que el dels Cups em funciona molt, em sembla que en tenen set de diferents, i tots són molt bons, però jo recomanaria el de Llamàntol, que és fantàstic, o el de Cranc Blau i Cloïses.
2: Què és Llamàntol?
1: És com... com es diu en castellà, no tu? No... És que no sé com es diu en castellà.
2: És un marisco.
1: Sí, bogavante.
2: Bogavante.
1: És que no sabia com es deia en castellà.
2: I com es diu en català?
1: Llamàntol.
2: Llamàntol.
1: Sí. Si sou més de carn, teniu un arròs de magret d'ànec, que em sembla que és amb foie i ceps o alguna cosa així, o un de botifarra negre, i si no, també n'hi ha un de verdures. Realment n'hi ha de tot, però els meus preferits són els de marisc.
2: M'encanten els arrossos.
1: Doncs mira, veus, pots anar als cups a la noia, que és fantàstic. I llavors, altres restaurants que m'agraden a la noia són el Caprici, l'Exquisit, el Jardí, que allà si hi ha crema l'has de demanar perquè les cremes les fan fantàstiques, o el Mirall, que jo recordo un magret d'ànec que em vaig menjar amb 6 anys i des de llavors em va ser la meva obsessió per sempre més. Però no puc estar 5 hores escrivint-los un per un i, per tant, us els menciono i prou.
2: Vale.
1: I ens movem al Berguedà, perquè pel Berguedà hi ha restaurants boníssims, fins i tot guardonats amb estrelles Michelins, almenys un segur, però em sembla que són dos, però jo us en recomanaré de més assequibles i menys coneguts. A Bagà, el poble on jo anava a l'institut, hi ha Cal Amagat, que es diu així perquè al principi estava a les afores del poble, i costava de trobar, i ara costa de trobar, però perquè està amagat en un carreró al mig del poble. Fan plats molt bons, el meu preferit és el colant de patata amb mou i tòfona, i no és excessivament car perquè el menú del dia està a 22 euros i el menú degustació, que és el que jo recomano, a 54 euros, que un menú degustació recomanat al VIP Gourmand de Michelin, 54 euros, està molt bé. I aquí tens fotos dels plats, veus?
2: Hala, que modern.
1: Treballadets, sí, són molt moderns, la veritat.
2: Pensar que seria com més, o sigui, més marró tot, saps? I és super de moderna.
1: No, és super de moderna.
2: Hala.
1: I no puc sortir del Berguedà, família, sense recomanar-vos un restaurant de casa meva, de Guardiola del Berguedà, que de fet avui pujo perquè aquesta setmana és la Patum de la Pietat, des d'aquí us animo a que no hi aneu. Ja que us agrada tant passar-hi per la Cerdanya, tots els guiris, i saturar-nos al poble, on, per cert, no sou benvinguts, però si passeu, com a mínim consumiu, podeu anar al Bé de Gust, que és un bar on fan tapes molt bones. Per mi, les millors patates braves del món es fan allà.
2: Vale.
1: O al Racó de l'Avi, que fan cuina casolana, brasa i plats de muntanya. I, a més, és el restaurant emblemàtic de l'avi del Barça, que ara es va morir, pobre, descansi en pau, però que està tot ple de fotos de l'avi del Barça amb els jugadors, els místers i el president del club. I ell sempre passejava per allà, l'avi del Barça, que si ets culer sabràs perfectament qui és, sí, perquè és molt viral, el senyor que, bueno, era molt viral.
2: I allà què s'hi ha de menjar?
1: Doncs mira, allà és obligat demanar els pèsols negres saltats, perquè són el producte estrella de la comarca, juntament amb el blat de moro escairat, que no sé si saps què és, però és bàsicament una sopa de palomites, que no és així, però la gent li diu sopa de palomites.
2: Vale.
1: És blat de moro com patat. I se'n fa sopa, però no sé si ho fan al Racó de l'Avi. Sí, el que sí que fan al Racó de l'Avi molt bo és la brasa i els pèsols negres,
2: va, i
1: que tenen gust
2: negres?
1: De cigró.
2: Ah.
1: Els pèsols negres són de castellà de Nuc i de Gósol.
2: I què són?
1: I són... Mira, ho tens aquí, tens una foto. És un pèsol que és de color negre, però té gust de cigró, una mica.
2: Vale.
1: No acaba de ser com un cigró, però més o menys té aquest gust. I estan molt bons, i normalment la gent no els ha provat mai, llavors si vas allà pots demanar d'això i una brasa, i és fantàstic, i ho recomano molt.
2: Fantàstic.
1: Dit això, passem a Barcelona, i el primer restaurant, tipus de restaurant que vull recomanar és el restaurant de gent moderna, tipus de sopar que tu ja saps que soparàs bé, però que pagaràs 45 euros per no quedar del tot tip, que diguéssim, perquè els plats en realitat són tapes elaborades i no plats. D'aquests en tinc molts, i per tant seré concisa i us diré restaurant i plat que recomano del restaurant. Si aneu al Bruma, per exemple, que està al carrer Aribau, molt a prop del Tàndem, està molt bé el Bruma perquè ja treballa molt en producte temporada, per tant la carta canvia prou i hi ha molt bons vins, de fet sí, s'entren com bastant. Si aneu allà heu de tastar 100% el filet. El filet és molt bo. El filet és que a mi m'agrada molt i en general a tot el restaurant si hi ha filet jo el demano, però el del Bruma és realment molt bo. Si voleu macarrons heu d'anar al Bar Bocata, són els millors del món. Jo és que he intentat provar-ne diferents, però ser una torna al lloc on va ser feliç, i jo sempre torno els macarrons al Bar Bocata. Potser no trobeu lloc, o potser esteu farts dels macarrons del Lucas, que és com es diuen, però llavors podríeu anar al Colmado Wilmot, a la Foda de Pirenaiques, els macarrons d'un lloc que es diu Al Costat, tot junt i amb K, també estan molt bons.
2: Al Costat?
1: Sí.
2: Vale.
1: Tot amb seguit i amb una K. I del Pimentel, que hi vaig anar fa poc, us recomano molt l'ou poché, que és el seu producte estrella, diuen. Però també són molt bons els daus de filet d'allà, al Pimentel.
2: Ara sí que és veritat que aquest ou l'he vist a tot arreu.
1: Exacte.
2: Molt
1: I
2: viral,
1: llavors,
2: eh?
1: Hi ha un altre restaurant que hi vaig anar fa molt i no tinc la foto, que és el Bar Bosc, on fan els millors daus de filet que jo he provat a la meva vida, que és on vam celebrar l'aniversari de la Berta Roca.
2: Ah, vale. Allò és un restaurant?
1: Allò és un... Sí, és un bar-restaurant.
2: Vale.
1: Que és una mica fosc pel meu gust, la veritat.
2: Sí, sí, jo recordo, jo pensava que era una sala de festes, allò.
1: No, és un restaurant que és una mica fosc pel meu gust, però que... És, sí, el millor filet, jo els daus de filet allà, els millors.
2: Vale.
1: Llavors, el meu top 3 restaurants preferits d'aquest estil són el Bar Clara, que hi he anat potser 7 cops amb gent diferent i mai m'ha fallat, tot i demanar sempre coses diferents. El meu plat preferit d'elles, el filet mignon, el mina, que hi podeu... Si trobeu la parmigiana, és que no el fan, normalment està fora de carta. Si trobeu la parmigiana, ho heu de demanar 100%, perquè ells són italians i se'ls dona molt bé, i també heu de tastar el tiramisú. El tiramisú d'allà és absolutament fantàstic.
2: Com es diu el lloc?
1: Mina.
2: Mina.
1: Hi ha molt pocs plats, però els que fan són una barbaritat.
2: Vale.
1: Per tant, normalment els plats són molt semblants... O us agrada molt i aneu cada dia amb una persona diferent o repetim la mateixa persona, jo no ho recomano.
2: Vale.
1: I llavors hi ha el fugaz, on heu de demanar el pa amb mantega batuda com entrant, que és boníssim, i el magret d'ànec, que hi ha aquí una foto. Un magret d'ànec amb una salsa que no recordo què era, devia ser cafè París amb alguna altra cosa, i bolets. Molt
2: bo. Fa bona pinta.
1: Molt bo. I el pa amb mantega batuda també està molt bo, que això ara ho estan fent a tot arreu, com les Hildes, però bueno, el d'allà està especialment bo.
2: Pa amb mantega batuda.
1: Sí, la mantega queda com una nata, però és mantega amb sal, li posen bastanta sal, i t'ho posen amb un pa que és bo.
2: Ah, vale.
1: I llavors queda molt bo tot junt. Tots aquests restaurants que us he mencionat ara en realitat estan copiant els restaurants de tota la vida, els que passen de generació en generació o els que l'amo fa anys que s'hauria d'haver jubilat i no ho ha fet, i per tant d'aquests originals també us ens porto uns quants. Cal Boter, a Gràcia, fan esmorzars de forquilla i cuina tradicional catalana amb un menú de 16 euros entre setmana, que està molt bé perquè costa molt de trobar.
2: Cal Boter.
1: Cal Boter, està a Gràcia.
2: Vale.
1: El Gelida, bueno, aquest ja el coneix tothom, però mitiquíssima casa de menjars, amb vi a granel, que això a mi sempre em fa il·lusió perquè és un vi de puta merda, però que és molt barat.
2: Sí.
1: I els plats de cullera, un preu que tu no entens com els hi pot arribar a sortir a compte. Un entrecot 8 euros, uns macarrons 3,80... Lo dels preus del Gelida és una cosa salvatge.
2: Sí,
1: les llenties ni 4 euros...
2: L'únic cop que hi he anat, t'ho prometo que vaig flipar. O sigui, vaig anar a pagar i vaig dir...
1: Ha de
2: crec
1: ser
2: que
1: broma.
2: M'han cobrat només la beguda.
1: Sí, no, no, no. Uns preus que fan de debò. Sap, penses, bueno, és que sento
2: greu.
1: Que estic estafant.
2: Sí, uala.
1: Molt bé, i a més ho fan molt bo, vull dir que s'hi ha d'anar. Ara està gentrificat, sap una mica de greu, però bueno, si tu dona la casualitat que se t'alineen els astres i passes per davant...
2: És impossible.
1: I hi ha poca cua...
2: No.
1: Jo sé que no passa, però posa't-hi que passa, que passes a les 12 del migdia.
2: Vale, vale.
1: Pues mira, pots passar-hi.
2: Putos TikToks.
1: Sí, el TikTok és escarós. I llavors, el meu preferit, Can Culleretes, que és història de Barcelona, està obert des del 1786.
2: És broma, no?
1: No, no, és molt bèstia i és un dels millors restaurants que té la ciutat i si no hi heu anat, és molt important que ho feu com abans millor. Allà es bo tot, l'escudell, el fricandó, el civet...
2: Com es diu?
1: Can Culleretes.
2: Can Culleretes. I on està?
1: No me'n recordo.
2: Vale, bueno, però quan Culleretes ho busquen.
1: Can Culleretes, aquest t'ho juro que te'l recomano molt, vale. Està molt bo. Escudella, fricandó, civet, les faves, que a mi no m'agraden, allà sí que em van anar a agradar. I llavors, per anar tancant, ens movem dels restaurants de tota la vida als restaurants de pija.
2: Molt bé.
1: Perquè si tu tens una cita i tens més calés, pel que sigui, o més pressupost, i vols impressionar-la, no pateixis... perquè també tinc recomanacions per tu. Aquí, prop de la ràdio, davant de l'Hospital Sagrat Cor, hi ha el Gluc, que és un restaurant molt petit que treballa amb productors petits, que això és molt important, i amb productes de temporada, i d'allà jo és que no hi he provat gaires coses perquè és car de collons, però us recomano les gambetes braves, que són aquestes d'aquí, que fan molt bona pinta, i que són diferents, perquè normalment, mira, això jo no m'havia trobat enlloc, que és, com que tot arreu hi ha el mateix, quan hi ha una cosa que és diferent, doncs mira, és d'agrair. Està tot bastant espectacular, la gent ho sap, perquè reservar a taula costa.
2: Vale.
1: Estan a la guia Michelin, també, llavors encara fa que costi més, però bueno, abans que tinguin una estrella i siguin més cars, doncs s'hi ha d'anar.
2: A la guia Kindergalins.
1: A la guia Kindergalins. Aquest es diu Gluck. I llavors, més restaurants per impressionar, el Maloducat, que és dels mateixos propietaris que Casa Fiero, i tot i que fan platillos, jo... Ja que us ve de gust gastar, us recomano el menú indiscret, que val 55 euros i pots tastar més coses perquè hi ha molts plats per compartir. Bueno, molts, 4 o 5, però és com un menú més degustació, vale. Així per compartir i és romàntic compartir.
2: ¡Qué bonito!
1: Clar, és molt romàntic compartir. I llavors, els dos que més impressionen i que potser per una primera cita jo no hi aniria, però una tercera, una quarta, quan tu saps que aquests diners estan ben invertits, per mi llavors sí que és una bona, llavors sí que són una bona opció, són en joc, el joc, perdó, que és molt xulo perquè està en un entresol i és com entrar a un pis de Barcelona.
2: Ah, que guai.
1: I el Xavier Pellicer, que té dos sols Repsol, aquest sí que és
2: això
1: més car, ja, eh? És un altre tipus de guardó.
2: Un altre Kindergarten.
1: Sí, exacte, un Kindergarten, però de la Repsol.
2: Vale.
1: Està aquí el Michelin, també, i és fantàstic perquè fa, sobretot, cuina molt centrada en el vegetal i el producte de temporada.
2: Hola.
1: A mi un plat que em va agradar molt és aquest d'aquí que surt de la pantalla, que és pastanaga a la brasa i que és dels més emblemàtics del restaurant, però la patata i mongeta, a mi, que no m'agrada de normal, em va sorprendre una barbaritat perquè, si fos com és en aquest restaurant, em menjaria cada dia de la meva vida.
2: Que fort.
1: Dit això, restaurants recomanats... Espero que els hagueu apuntat tots. Si no, recupereu la secció a Spotify, la web d'ICAT, 3CAT, ja sabeu. I si el sopar va bé, còctel, família, això funciona així. Els meus llocs preferits són el Tàndem, que està a Aribau, 80 i pico, no sé quin número, el Dry Martini...
2: Aribau a baix.
1: Sí, i l'Ideal, en aquest ordre.
2: L'Ideal on queda?
1: No ho sé, però també està por allà.
2: Vale, o sigui, sí. Tot és la mateixa zona.
1: Sí, absolutament.
2: No hi he anat mai.
1: My zone, al final del dia. Però no us recomanaré beure alcohol, per tant, acabarem aquí.
2: Molt bé. A veure, pots demanar-te una aigua, la cocktail? L'experiència ja
1: és viu. Sí, jo molts cops demano còctel sense alcohol, perquè a mi l'alcohol no m'agrada.
2: Jo t'ho prometo que cada cop que vaig a una cocteleria, bueno...
1: Pelos.
2: Èxit absolut.
1: Ah, sí?
2: Èxit.
1: Sí, sí, les cocteleries tendeixen a funcionar molt. Jo ho recomano. Dit això, jo no necessito beure aigua ara, perquè ja porto massa estona parlant. Posem una mica de música.
2: Vale, què posaràs?
1: Posarem On t'has ficat aquesta nit de la Lulivan.
2: Jo no la respondré, aquesta pregunta.
3: La Lulivan.
1: La Lulivan.
4: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: Tau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè, el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda i seguim al Loft i Cat. Som la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel.
1: I avui passa pel Loft la popularment coneguda per la rara de les rares. Segurament que la coneixeu per haver estat al costat de grans noms com Rigoberta Bandini, per aparèixer a la Messias, la sèrie de los Javis, o per ser la cara de les festes de la Mercè de l'any passat. Mabel Olea, benvinguda al Loft.
2: Tenia moltes ganes de venir. Com has estat aquí?
1: Ja, si ets perfecta.
2: Jo estic dels nervis ara.
1: Literal. Vas amb uns talonets fantàstics, a més que són meitat bota de futbol, meitat taló de perfecta, que són increïbles. Una cosa, te volia preguntar abans de començar amb l'entrevista, era, a tu t'agrada que t'anomenin la rara? Perquè sempre és com la rara. I dic, no sé si li agrada, potser se li ha atribuït aquest nom i ella...
2: A mi me dona igual.
1: Vale.
2: Rollo... Me sembla bé, en plan...
1: Però...
2: No marxaré d'aquí, en plan, hòstia, vale. un dia més diem-me la rara, tal, és com...
3: Però tu te consideres rara o és més aviat performance?
2: Jo no me... Ja ho vaig parlar l'altre dia amb la Llum, com que jo li vaig dir que realment no em concebia com a rara. Mm. O sigui, és com... A mi em surt molt de natural el que fa i com sóc i tal, llavors és com... Hòstia, no pillo perquè és com raro, yeah. saps?
1: Però crec que això també influeix en el fet de com et percep la gent, perquè tu quan veus algú que és raro, entre moltes cometes, que està fingint ser raro, yeah. li pilles el plomero.
2: Yeah, yeah,
1: en canvi,
2: yeah.
1: quan algú fa de forma genuïna i és la seva forma de ser,
2: Clar.
1: ja és... O sigui, ja ho veus que és la seva forma de ser, 100%. Per tant, no, la persona no ho percep com estrany. Però bé, ara que ja ho tenim... Bueno, i dic, a veure si l'he insultat sense voler.
2: A veure si em sembla greu.
1: Avui
2: ve... Japan!
1: Perquè del 8 al 10 de juliol estrenes la teva primera gran producció en format de performance, Cut One's Teeth al grec. Amb un cartell que crida molt l'atenció, t'ho
3: dic. Sí, aquest cartell perfecte.
2: Us ha agradat?
3: Sí, clar.
1: Home, és que
2: la
1: jo...
2: La meva mare m'ha dit, horrible.
1: Per què?
3: Però això vol dir que és maco, eh?
2: Exacte, jo vaig pensar...
3: Sí, aquest ja. és el mantra.
2: It's the way, sí.
3: 100%.
2: Pues, no és IA, eh?
1: No.
2: La gent, jo crec que...
3: És... Fas pinta d'estar molt en contra de la IA.
2: No, a mi m'agrada, però molta gent m'ha dit, hòstia, es pensant que és IA, i vaig pensar, pues no, són així unes dents fake, jo em vaig comprar superil·lusionada, rotllo, típica party fiesta, saps?
1: Ah, vale, sí, són de veritat, eh? Sí, no és ni Photoshop ni res.
2: Després està photoshopejada,
1: vale.
2: Perquè estigui així com...
3: Perfecte,
2: però són les dents que jo em vaig anar a comprar a la botigueta, me les vaig comprar i me les vaig cascar.
1: Carai, tu. Escolta, cut one's teeth és una expressió anglesa que fa referència a alguna cosa que fas per primera vegada, però tu ja ets performer de tota la vida, no? Llavors,
2: sí.
1: com s'agafa això? Com es llegeix?
2: Vale, per mi aquesta peça era com primera vegada de dir, vale, presento una cosa gran i no com pues, això que tu deies, no? Pues, jo havia fet com moltes performances o moltes peces com, Mabel, volem això, tal, no sé què, llavors era com, vale, faig això per aquesta cosa, no? Com molt intercanvi.
1: Val, càrrecs, peça, no?
2: Sí, i aquesta peça era com, vale, li dedico el temps, l'espai, el preso, com a fer algo gran i que sí, com una mica carta de presentació de Mabel vale. com a creadora, saps?
3: I què ens hem d'esperar?
1: Apareixeràs amb les dents aquestes?
2: No ho diré.
3: Ai. Això és que sí, amore.
1: No diré res.
2: Vindreu, heu de venir.
1: Home, seria guai veure-ho.
2: No, i tant, esteu convidadíssims, vamos.
1: Llavors no ens explicarà res.
2: Hi ha dents, diré que sí que hi ha dents. I què se pot esperar de la peça? A veure, jo crec, Déu meu, què se pot esperar de la peça?
3: Bueno.
2: Qualsevol cosa.
3: Vale. Vale.
2: Hipnosi, està luxury.
1: Luxury?
2: Lujo.
1: Vale. I oh, t'avarem a tu sola o vas acompanyada?
2: Jo sola.
1: Tota l'estona?
3: I no et fa por, això?
1: Ja.
2: Això em fa il·lu. L'altre dia vaig fer el meu primer passe sencer, perquè vaig com acabar la peça en plan a nivell moviment, i va ser com, hòstia, és tot un trip, realment.
1: Vale.
2: És intensa a nivell físic.
1: I està tota coreografiada, perquè crec que quan hi ha una persona sola fent una performance, moltes vegades és com... que fàcil, perquè no està pensat això. I realment està tot mil·limetrat,
2: sí, està
1: no
2: mil·limetrat, i per mi això ha sigut com un... O sigui, ha sigut com un tema perquè a mi m'agrada molt com la improvisació.
3: Impro.
2: Sí, i com soc molt del moment, en plan, buah, ara passa això, i li fico, en plan, com que sé llegir molt el moment i saber què necessite, però tenia moltes ganes com realment de fer una coreo, en plan, de tenir una estructura, de que estigués com realment assajat, en plan, al mil·límetre.
1: Vale, vale.
2: Que també diu molt de lo que és la peça, com d'anar-lo perfeccionant. Clar. I tot. Llavors era com, ha d'estar coreografiat.
1: Home, si vols que sigui la carta, sí, l'òpera prima, per dir-ho d'alguna manera, ha d'estar com tu t'imagines al teu cap. Escolta, tu, Mabel, ets de Lleida.
2: Soc de Lleida.
1: Però t'hem vist fent coses per tot arreu. Ara mateix, on vius?
2: Visc a Lleida, actualment.
1: Vale, estàs visquent a Lleida.
3: Que guai!
2: Hòstia, tot un desvetllament, eh? Avui, a la via del misterio.
1: Així m'agrada. Doncs
2: pues visc a Lleida fa molt poc, realment. Fa com un mes. Sí. Bueno, des de Setmana Santa.
3: Ah, molt bé.
2: Vaig mudar a Lleida, tenia moltes ganes de tornar. Al final...
3: Estem igual,
2: estiu igual, oi? Jo us ho recomano un munt,
3: ja,
2: en sèrio.
3: És que sí, sí.
2: O sigui, jo com estic vivint és... Vinc aquí, faig el meu curro, tal, per arriba, per abajo, tal, no sé què, després tornes a casa teva i el trajecte per mi és com un túnel de transició, rotllo, feina, casa, caliu.
3: Pelos! Pelos, Mabel, pelos!
2: Us ho juro, us ho juro.
1: Estàs totes aquest carro, de tornar cap a casa.
2: Jo 100% és que tenia a la teva mama a prop, tal, a mi em dona la vida. Sí, estic molt contenta, realment. I després és que també vaig pensar, tio, en realitat estic tot el dia amunt i avall, i no necessito tant estar a Barcelona, o sigui, ja vinc per treballar, no em privarà de... No, jo no faré, ai, no, que pal o tal... No, en plan, vinc i ja està, és com...
1: I les comarques girls ja sabem el que és anar fins allà,
3: exacte,
1: per tant...
3: Ens ho tenim mamat des dels 16 anys, sí, bueno, més abans.
1: I abans.
2: Exacte,
1: abans.
2: És com...
1: Ja saps que per anar a Barcelona et suposarà un esforç mental que enxufar-li un tren d'una hora i pico, bueno, és
2: no,
1: el que hi ha.
2: No, és que aprofito un munt, i a part crec que quan vinc tinc més energia. Re, perquè com...
1: Ah, clar.
2: A casa estic com molt relaxada, tal, no sé quantos, quan vinc aquí és com, vinga, a tope. Perquè quan vivia aquí era com... Estava massa estimulada, demà.
3: No, a mi m'està sentant fatal Barcelona. De debò,
1: A quin barri estaves quan estaves per aquí?
2: Al Raval, molt temps.
1: Vale.
2: 5 anys. Intens.
3: 5 anys.
2: I després me vaig mudar a l'Hospi. Just abans de marxar a Lleida vaig estar un any a l'Hospi, que ja era com una mica vibe, en plan, vale.
1: Busquem més calma.
2: Sí.
1: Marxem de l'epicentro, oi? Escolta, i el món de la dansa és fàcil? Ara sé que és canvi
2: sentit?
1: De rotllo, com a començar a viure, saber què has de fer, cap a quin camí has de tirar, perquè entenc que potser és una cosa molt més efímera. És a dir, que tu no tens una cosa com és la... Jo què sé, si estudies dret, després pot ser això i tal.
3: I tota la vida que dansa, entenc que amb 70 anys...
2: Jo a tope, jo sempre dic que als 70 pues, faré una peça com d'aquell coses, com...
3: Ja, vale.
1: Ah, vale.
2: Vull dir, al final el moviment és que és tan abstracte, no? A veure, crec que sí que és difícil... Però crec que en el meu cas ho ha sigut poc, entre cometes, o sigui, com que m'he anat trobant molt en... Que de sobte era el... Jo ballava perquè em feia feliç i em feia il·lusió i de sobte era la meva feina, en plan... Ah, vale, o sigui, està sent això, en plan...
3: T'ho has trobat.
2: Sí, i després pues una s'ho treballa i tal, però crec que sí que ha vingut com bastant rodat de moment.
1: Vale.
3: I on hi ha més oportunitats, a Barcelona o a Madrid?
2: Crec que són oportunitats diferents, en plan, com que a Madrid crec que tot això com del comercial, en plan muntatge de shows, com per amb cantants i tal, com ho noto com que no sé per què el meu cap m'ho porta més a Madrid. I a Barna crec que hi ha més com sales, més pues, gent com jo potser que se fa el seu projecte, en plan, va, pues me vaig a fer això amb aquestos...
3: Guai.
2: Crec que és algo més així, no sé, me dona a mi aquesta...
3: I què t'agrada més?
2: Home, projectes. Sí, va. A veure, un show així potente de repente està xulo,
1: O sigui, tu anem fluctuant, el que te vingui de gust.
2: Sí.
1: I algun altre lloc d'Europa, per exemple, o del món on la dansa estigui més ben valorada? Que diguis, buah, allà, per exemple, sí que és un somni. I és com que si pots
3: estar... La gent ho valora i ho entén, sí.
2: A veure, jo crec que, per exemple, Bèlgica... Jo també ho tenia com molt en plan al cap, però jo, vale, culturalment es fa moltes coses tal. He de dir que o sigui, fa uns mesos hi vaig estar i va ser com me'n vull anar a casa.
3: Ai.
1: No,
2: Me'n vull anar a casa. Però és que també jo crec que és perquè jo m'enyoro munt en plan constantment. Llavors era com, què faig aquí? Fa mal temps, és hivern, no hi ha... O sigui, què faig aquí?
3: Ja. Yeah.
2: Però crec que sí, com que en llocs així com... com més nòrdics o així, pot ser com que ja culturalment hi ha com més, però perquè també hi ha com més companyies de dansa, llavors, clar tenen estructures més grans.
1: Quan més ho mames, més ho valores, entenc,
2: sí,
1: no? Com a
2: sí.
1: persona com del carrer que no entén potser d'aquest món, que t'acrida més l'atenció i dius, vale, va, doncs anem a consumir-ho.
2: Sí.
1: Vale. I ara un altre dubte és que jo vaig estar ballant uns anys, llavors aquesta entrevista hi ha preguntes que són meves personals, en plan,
3: no, ja ho estic veient, però a mi

0: peine. Uf. Llavors vaig veure un vídeo d'una noia, rotllo, 2016, i en plan, un empeine de cul, en plan, no tenia empeine. I ara tenia un empeinazo de bojos. Llavors, clar, en plan, jo crec que és com tot, en plan, si estàs allí a tope i no en tens, però tu estàs currant, rotllo, pues bat guial, no en tenia gaire, jo crec, i ara, la tia, pues, entrenant i fa tal, no? Fa les seves... O sigui, joder, està super... Super bé a nivell com la flexible.
1: Tu vas néixer amb aquesta flexibilitat?
0: Jo sí.
1: Hola, quina sort. Que guai.
0: Però cada dia una mica, eh?
1: Ah, vale.
0: En plan, si un dia no se pot, en plan, jo dic 5 minutitos de manteniment.
1: Vale.
2: Ah, molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, com 5 minutets al dia.
2: Mínim, molt bé.
1: Quin tipus de dansa has estudiat?
0: Jo, contemporani.
1: Oh, en sèrio? Uala, no m'ho esperava.
0: Què pensaves, tu?
1: Clàssic.
0: És que jo ja adoro clàssic.
1: Adoro clàssic, eh? I actualment com et formes? Però perquè, clar, té com una mica de data de caducitat.
0: Sí, totalment.
1: O sigui, són com cursos, entenc, o com funciona?
0: Bueno, com un cantant, no? També suposo, en plan, que suposo que va a classes de cant, però si va alimentant com el seu imaginari... No sé, o sigui, jo sento que, per exemple, amb els meus assajos com a que me nutreixo molt perquè vale. És com, vale, pues ara m'imagino això. O sigui, com que és molt d'imaginar i de fer un esforç com de construir algo, crec que no té data de caducitat perquè va com amb el que vas aprenent, en plan, però ja no de dansa, saps, rotllo? Pues jo què sé, avui que surto fascinada per aquesta paret i dic, hòstia, quines formes, saps? Com, vaig a veure com podria ballar això, no sé, algo així.
1: Vale, però és com autodidacta ara. O...
0: Sí, ara és full autodidacta. I sí que com... Pues això, entrenar i tal, sí. Com que sí que ho intento com mantenir bastant, en plan, vale, s'ha de mantenir com pues, una certa flexibilitat o vull arribar a fer aquest moviment, llavors necessito tenir com aquesta força per fer-lo.
2: Vale.
1: I ara deixem de banda un moment el món de la dansa.
3: Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a la...
1: Entenem que dins d'aquest món artístic sí que és, i performer i tota la pesca hi ha moltíssims camins. Tu has fet de model, has fet d'actriu, fas de ballarina i et van poder veure a la Messias, per exemple. Com hi arribes a la Messias? Però va ser una cosa que tu et vas trobar un càsting i vas dir m'hi presento o van dir-te hola, amore, vols venir aquí?
0: Em van... Mix. O sigui, jo estava assajant una peça que vaig fer i estava a Lleida, precisament al teatre, tal, no sé què, i m'arriba una trucada, rotllo, mira, hi ha aquest càsting, tal... Però no em van dir... O sigui, recordo que no em van dir com és pels Javis. O sigui, va ser com és una sèrie, tal, vaig dir... Ah, bueno, vale. Jo sóc com bastant en plan, venga, pa'lante.
2: Endavant amb tot.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: I llavors, com... Me vaig presentar al càsting i me'n recordo... És que, bueno, això crec que ho he explicat més d'un cop, però és que em fa molta gràcia a mi. Com que vaig anar al càsting aquí a Barna... I abans d'entrar, jo estava escoltant Spotify i tal, no sé què, i de sobte com que sona la cançó de Paquita Salas.
1: Oh.
0: I vaig pensar, hòstia, perquè allí ja sabia que era dels Javis.
1: Vale.
0: I vaig dir, hòstia, me pillen fijo. En plan, rotllo super random que m'hagi sortit aquesta cançó, no la tinc guardada enlloc, en plan, està en aleatori. O sigui, jo no vaig entendre res, vaig...
2: Era una senyal.
0: Era una senyal. I vaig dir, me pillen, o sigui, és que me pillen. I vaig anar fent càstings, realment vaig fer com 3 càstings.
1: Uala.
2: I com és l'experiència de rodar amb els Javis?
0: A mi m'encanta. O sigui, per mi és com un top de la meva carrera, rotllo. Com a nivell personal, però també com laboral, perquè, o sigui, ells estaven allí a top, en plan, de sobte eren els teus amics, passaves molt temps amb ells, com... Es notava molt que també genuïnament els agradava el que jo feia.
2: Que guai.
0: Llavors, com que també sentia que ho integraven d'alguna manera a la sèrie, pues, amb els moviments, o que et demanaven com opinió, saps? Llavors això era molt guai, era com, hòstia... Que xulo, perquè a mi m'encanta ser com soldadito, en plan, a vegades, no? En plan, pues soldadito de la dansa, en plan, pues has de fer això, això, i jo és com la primera, saps, rotllo? Sí, però que de sobte hi hagués algú allà que també te deia com pots fer el que vulguis i expressar-te com vulguis, era com molt xulo.
1: I us van dir alguna cosa al final les Flors Maria, o no? Perquè sempre hi ha hagut com el dubte, saps si va arribar alguna mena de missatge?
0: No, a mi no em van dir res, no.
1: Hola.
0: A mi m'hagués encantat, però jo que m'hagués...
1: Tu les ubicaves?
0: No? Sí, sí, home, sí, sí, ubicadíssimes.
1: Que són les millors, eh?
0: Ho són tot.
1: I tot això t'ha brindat altres oportunitats que hagis notat de forma directa?
0: Sí, segur que sí.
2: En el món de l'actuació?
0: A veure...
2: No, no, en plan, quines...
0: No ho sé, o sigui, inconscientment no he sigut molt... Yeah. No? Com... Vale, doncs després ha sortit una altra cosa que no sé si venia d'allò perquè te van veure allí o no, saps?
2: Potser anava com mig condicionat,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
1: I també era del món de l'actuació?
0: No, dic en general,
1: ah, vale,
0: no?
1: Vale.
0: No saps si després ja te surten coses... Clar.

0: Vale, te surten més coses perquè et van veure allí i llavors et volen, com, saps?
1: O perquè és casualitat del destí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, en plan, a Valtès us deu passar també, suposo.
2: Sí, una mica
1: sí,
2: potser.
1: Sí, cada cop dius, ai, això no sé si surt per aquí o per allà.
0: Clar.
1: Sí que és veritat.
2: I et veus en un futur dedicant-te a l'actuació? Et va agradar?
0: Em va agradar molt, però full actriu jo no me veig.
2: Ja. Yeah.
0: O sigui, a tope, eh? Si m'arribés algo i ho vegués... En plan, sí que a vegades m'han arribat com càstings, però jo què sé, com... Me'n recordo que em va arribar un càsting, rotllo, que havia de fer com una escena com molt explícita.
1: Ai.
0: I va ser com... És que jo no me veig.
1: No és la meva vibra, eh?
0: Què fai?
1: Ja, no, no, doncs pues no passa res.
0: És com... És que no sóc actriu, en realitat. O sigui, amb la Messias sento que era molt... Vale, estava com full lligat amb el ball. Mm. Era un personatge com molt que també vibrava amb mi. Llavors era com, vale, sí, sí que entre, però de sobte com... No sé...
1: Clar, potser és estrany. Escolta,
0: sí.
1: I de totes les feines que fas, quina és la que més diners dona?
0: Mm, home.
1: Perquè, clar, és com molt també relatiu.
0: Jo suposo que, clar, algo rotllo pues, audiovisual, com la Messias o coses així,
1: vale.
0: Saps? Com...
1: I les publis?
0: No, clar, també, vale. Publis també.
1: I ens pots fer una forquilla de quina és la feina per la qual t'han pagat més?
0: A veure...
1: Aquí, en plan, jo que sé, a vegades venen influencers i ens diuen per una campanya m'han arribat a pagar entre 8.000 i 15.000 euros.
0: Màxim, jo que he rebut han sigut 12.000.
1: Uala, que fort. Per una publi, entenc, no?
0: Sí.
1: Que heavy. Últimament t'has fet molt viral per penjar vídeos curts de tu simplement ballant de forma curiosa, que ha obsessionat a un públic molt concret de TikTok. De fet, aquí tenim un petit exemple. Tu això ho vas fer per casualitat? Perquè et venia de gust? O sigui, vas pensar que era un gran moviment de màrqueting o com va anar?
0: Mira, aquest justament me'l vaig fer perquè una noia d'aquí de Barcelona que es diu Les Sabates, fa com sabates,
1: bueno,
0: em va enviar aquestes sabates i em va dir com si li podia, em va enviar unes quantes, llavors jo vaig fer com una dansa en plan, vale, aquestes sabates jo m'imagino que ballen així.
2: Ai, que guai!
1: Sí, així és com ballaria les sabates, eh?
0: Sí, sí, perquè eren com de off i tal, llavors com és que quan venia cap aquí ho pensava, perquè jo normalment no vinc gaire per aquesta zona. I és una zona forta.
1: Sí, sí, molt.
0: O sigui, és una zona bastant aquest mood de ball.
1: Sempre.
0: En plan, rotllo...
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, va, va, va.
0: Buf.
1: I l'altre dia...
0: Cada dia.
1: Clar, sí,
0: sí, és fort, eh?
1: Ens nodrim tota l'estona d'aquella ambient.
0: Clar, és que vulgueu marxar.
1: L'altre dia, però, vas penjar un TikTok on deies que queden 4 mesos pel teu casament. Això és real?
0: És real.
2: Hola!
1: Que bèstia! Esperem un pedazo de flash mob, no? O alguna cosa així.
0: A veure, s'està fent una coreo, s'està fent una...
2: Sí!
1: Ens pots dir alguna cançó de boda?
0: És que serà... Llavors ho desvellaré.
1: Spoiler, vale.
2: No, clar.
0: Quan apaguem de rodar us ho dic a vosaltres.
2: Perfecte.
0: Fora d'antena.
1: Vale, em sembla perfecte.
0: Misteriosa.
1: Escolta'm, Abel, moltíssimes gràcies.
0: Ai, que ràpid.
1: És que aquí passa les entrevistes superràpid. Però bé, moltíssimes gràcies per passar per l'Ofant. Ens ha fet moltíssima il·lusió.
0: Gràcies.
1: Ens veiem totes del 8 al 10 de juliol.
0: A tope, veniu. No sé quina és la d'això, però veniu tothom.
1: Cute One Street. Al Festival Grec, oi?
0: Sí.
1: Perfecte, doncs ens veurem allà. Moltes gràcies per venir, de veritat. I ara te despedim amb una mica de batllar, que crec que t'encantarà.
0: Vinga, a tope.
1: Això és Te Daré.
0: Ai, m'encanta Te Daré.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
2: de rialles.
3: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
4: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
5: Us esperem!
6: Serà brutal.
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. El Loft.

0: Igualable, de Max Navarro, la seva novetat musical que recordem que va presentar amb la temàtica aquesta de Benny Junior, de l'Alex Teus i tota la pesca.
1: Amore, ja està, que s'acaba la cançó.
2: Estàs sentint el Love
3: amb les cabres a l'estudi.
2: Gal Castelltort i Alberto Gadel.
4: Apaga la luz, que estamos activados. El DJ lo pone, bailamos pegados.
2: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
1: Ei! Us he espantat? Ai, sí que estàs en calcetes. Tapa't una mica, si us plau.
3: Ja està.
1: Va, família, seguim el Love d'ICAT. Passen 13 minuts a les 4. Right now. I seguim sent l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
1: I avui nosaltres estem a l'estudi, com deia 30 UFAM, amb les cabres a l'estudi, però hi ha una persona que també és molt lofty i que no està a l'estudi, que s'ha fet 20 minuts de cotxe. Bueno, una hora de bus de Vic a Barcelona. I 20 minuts de cotxe fins a Mundet. Uf. Per preguntar als estudiants de la Facultat de Psicologia què en pensen de la polèmica
5: no
1: de
5: l'Àlex
1: Tous i la Mireia Salaet. Pau Leiva, estàs aquí?
6: Sí, però estic aquí. Bueno, t'has oblidat dir que porto, bueno, 10 minuts pujant unes escales infernals.
1: Sí.
6: Que no sé si ho sabíeu, però és increïble les escales que hi ha aquí.
3: I has
6: bueno,
3: vist els ara... gats?
6: No, no n'he vist, no vist cap.
3: Oh.
6: La veritat és que no. No sé
3: raro.
6: Què passa amb els gats, però ja m'ho has dit abans, però no n'he vist cap.
1: Què
6: però
1: fas ara amb unes crispetes? Trobo...
6: Clar, però és que a mi aquest tema m'han tan obsessionat que no paro de menjar crispetes des que l'Àlex va treure el vídeo. No paro de menjar crispetes, perquè és absolut cinema, això.
3: Sí que és veritat que és molt cinema.
6: És veritat, i com estic tan obsessionat, ara mateix estic al bar de la UB, vale, perquè és on hi ha més gent, i he trobat psicòlegs, vale, que m'expliquin una mica la situació.
1: Que bé.
6: I us sembla bé, els anem a escoltar, no?
1: Sí, si us plau. Sí,
6: bueno, a mi, no sé vosaltres, però a mi aquest tema m'ha obsessionat completament.
1: Teràpia gratis, això, a mi.
6: Sí, és una teràpia gratis, avui aprendrem bastant. Bueno,
1: vigila que no treguin el datàfono, eh?
6: No, que ningú tregui datàfon aquí. Calma. Com te dius?
7: Maria.
6: Maria, i per aquí a la meva esquerra tinc...
8: Sóc el Miquel.
6: El Miquel, bueno, experts. Bueno, sou estudiants de quin any?
7: De segon.
6: Segon, bueno, són joves, però també importa la seva opinió al final del dia.
1: Molt bé.
6: Sí, home, clar que sí, vale. Jo us volia preguntar, primer tot, com a estudiants de psicologia, vale, què faries si t'hagués passat... Ui, se m'ha caigut les crispetes, bueno. Què faries si t'hagués passat el mateix que l'Àlex Tous? Ho faries públic? Què faríeu vosaltres, nois? Preguntes, Maria?
7: A veure, jo no ho faria públic. Més que res perquè l'opinió pública pot ser molt dolenta i, clar, tu no saps si se't pot posar del teu costat o de l'altre. I a més és com remoure molt tot i pot fer molt més mal que no pas bé.
6: Bueno, aquí ha fet pupa una banda, aquí, concretament, eh?
7: No, sí, però igualment, no sé, crec que és molt més fàcil, doncs, fer fora aquest tema i passar d'això i curar com aquesta ferida. Si no ho fas públic, que si ho fas públic.
6: Això és veritat, així no es tanquen ferides. Això és un gran què, això? No sé si us ho ha passat mai, vosaltres dos, que també teniu... Bueno, sou públics vosaltres, Albert i Gala?
1: Sí.
6: I vosaltres, si tinguéssiu aquesta situació, què us passaria a vosaltres? Ho faríeu públic o privat?
1: Jo no explico mai res de la meva vida, perquè ja em critiquen igualment.
6: Doncs, com ha recomanat la Maria.
3: Jo el dia de tenir un nòvio faré un fotodam amb una cançó romàntica ensenyant la seva cara i el seu DNI.
6: Molt bé, també són altres maneres, això. També està bé, això. Vale. Per aquí. Per què creieu, bueno, que la Mireia el va mentir durant tot aquest anys, no?, de relació una mica? Per què creus que ha passat això?
8: Doncs mira, justament... nosaltres hem estudiat el tema de personalitat i molta, el tema dels trets de personalitat. De fet, hi ha una teoria que va ser de Gursha...
6: Joder, teoria màxima d'importància aquí, eh?
8: Sí, Gursha Alex Bindeanet, bueno, es diu així, el nom i l'any i tot. Que parla bàsicament dels trets de personalitat i després tres trets que són com... són foscos, són de... són dolents.
6: Oscuros, com el lado oscuro.
8: Es diu la triada oscura.
1: És broma, això.
6: A veure què està passant.
1: Triada oscura?
6: La triada oscura.
3: Què vol dir?
6: I la Mireia, que és molt fosca.
8: És a dir, si ara parlo de narcisisme, la gent del carrer sí que saben què és narcisisme. Llavors, és un dels trets, dels tres trets, habitualment es diu que pot haver un quart tret, que és el sadisme.
6: Oh, sadisme? Ara estic flipant jo aquí, sadisme.
8: Però originalment són narcisisme, maquiavelisme i a la psico...
6: Com? Ajuda'l, i què? La Maria està rient. Tampoc te'l saps? No, nois, aquí hem de sortir preparats a la carrera.
1: Pau, posa pau.
8: Psicopatia.
6: Psicopatia. I tu creus que et quadra una mica per tot el que va explicar l'Àlex Tous?
8: Podria encaixar perfectament en un perfil de narcisisme, perquè, clar, és l'afany de veure's vi, de guanyar fama, d'alimentar el seu ego i tal, de grandiositat.
6: És tan interessant, el que estan dient per aquí.
3: Sí, però una cosa, tampoc podem diagnosticar a la gent per TikTok, eh? Ni de conya.
6: Clar. Això és opinió dels estudiants de psicologia, ni molt menys. Aquí no estem fent cap diagnòstic, eh? Molt important, això. Clar, vosaltres quina recomanació li faríeu a la Mireia, en aquest cas?
7: Que veia psicòleg.
6: Ah, bueno, clar, directe a psicòleg, no?
7: No, bueno, és que al final aquestes coses són coses que venen des de petit i que es desenvolupen, perquè, bueno, la personalitat és una cosa que es desenvolupa des de més bé l'adolescència. Llavors, clar, és una cosa que està com molt arraigada i que jo crec que també té molt a veure amb l'estil d'apego que també ha sigut criada i això, perquè el fet aquest de com voler donar una imatge i això també ve, jo crec que ve perquè és molt insegura.
6: Ah, ja pot ser, les inseguretats són molt dolentes, eh?
3: Pau,
6: és cert, això.
3: Però feu-ho més general, rotllo. Entenem el concepte de... O sigui, no cal que posem la situació en concret, sinó feu-ho més general, rotllo. Quan una persona doncs potser busca validació de la seva relació de forma externa, què hauria de fer ella per treballar-s'ho, consells per millorar-ho... Però més en general, no anem a directament al cas aquest.
6: Vale, clar, fem una cosa. Per no... Bueno, fem una mica més general. Quins consells faríeu per no acabar en aquest tipus de situacions tan, bueno, tan tòxiques? Quins consells faríeu perquè una relació, bueno, no acabi en aquest desastre, no?, en aquest cas?
8: En primer lloc, normalment les relacions cap a l'altra persona venen de tu. Llavors, si no comences a treballar en tu mateix, a l'altra persona després en rep.
6: Ojo, important això, eh? Aquí la gent de casa apuntant, eh? Treballar-se un mateix.
1: Totalment.
8: I abans de tenir parella, cuida les teves amistats, la teva família, i després ja...
6: Més barres aquí ara, eh? Aquí, ojo, senyor Factous aquí, psicòleg Factous li haurien de dir. També, ràpid, algun consell?
7: Bueno, doncs també per part del senyor Tous, doncs de que... doncs de que, a veure, tampoc ha de saber posar límits, i jo crec que és una cosa que és molt important també, aleshores, de tenir una relació de parella, doncs de saber posar límits, perquè si cada cop que discutíem es posava a la boca el nom del Beni, doncs clar, ha d'arribar un moment en què abans de fer tota aquesta bola, doncs l'altre apareix als peus a la Mireia, la veritat.
6: S'ha de posar límits, eh? Això és molt important, eh? No ho havia pensat mai, eh? Límits aquí, nois,
1: pumba! Com no ho vas haver pensat? Sí, és que
6: bueno, nois, m'he tingut una relació amb ma vida, vale? Què passa? Respecte aquí, eh?
1: És que
6: home,
1: és tot tipus de relació,
6: pumba, respecte.
3: Potser bé, fem una cosa,
6: fem canvi ara, perquè també, bueno, clar, com estic en un bar, nois, també he trobat altres estudiants. I a mi m'interessa molt...
1: Jo, pels que ens esteu escoltant, us heu d'imaginar que en Pau està assegut al mig i va passant gent.
6: Sí, és veritat. M'he parlat amb un consultori. Què passa, nois? A vegades a buscar així les coses gratis. Va, en aquest cas, digue'm.
1: Que a mi m'agradaria que els hi demanessis les coses que indiquen que una relació és tòxica, consells per tenir una bona ruptura, per exemple. Coses més positives, potser.
6: Vale, ok. Vale, potser és una mica complicat demanar-los aquestes dues noies perquè estudien pedagogia. Clar, seguim una mica aquí amb lo tòxic.
3: No, ja
6: està
3: bé.
1: Pedagogia, molt bé.
6: Bueno, està
1: bé,
6: és veritat, és interessant. Bueno, a la meva dreta, com te dius?
5: Àfrica.
6: Quin any estàs?
5: A tercer.
6: Ui, ja és quasi bé, està a punt, ja.
9: Jo em dic Cristina i també estic a tercer de pedagogia.
6: Ah, vale, aneu juntes a classe, no? Sí, va, fem veure que no hem parlat abans. Perfecte. Vale, clar. Aquesta toxicitat que tenen algunes persones i que s'aplica a les relacions, d'on surt això?
5: Nosaltres, des de la pedagogia, sí que creiem que les relacions tòxiques es construeixen socialment, o sigui...
6: Socialment?
5: Sí, o sigui,
1: a veure, Pau, no saps ni el que vol dir.
5: Que existeixen dintre del sistema que poden empujar-te d'alguna forma a la relació tòxica, no? Per exemple, la machosfera com a concepte, no?
6: Machosfera,
5: La machosfera, o totes les relacions que es creen a xarxes en relació a les relacions, també, poden afectar en com finalment nosaltres construïm les nostres relacions. Llavors, la teva relació amb parella, en part, també ve construïda per altres qüestions que et venen donades per els teus estímuls, que ara mateix pues, les xarxes són un gran...
6: Ah, les xarxes, ara. Bueno, clar, és veritat, això. Clar, i vosaltres, bueno, una mica... Vosaltres com veieu aquests inputs? Clar, entenem-me. Per exemple, d'on surten exactament això? Què t'ho pot provocar? Aquestes relacions tòxiques.
9: O sigui, jo, primer de tot, crec que publicar la teva relació a la...
6: Ojo, important, això.
9: A les xarxes socials és un problema per com pot acabar, com pot influir a la societat, en els joves d'avui en dia. Per tant, jo crec que les xarxes socials o es utilitzen bé o no. En plan, que cada pastoret.
1: Exacte.
3: Pau, una pregunta. Els hi pots preguntar...
6: Pregunta des de l'estudi, eh?
3: Els hi pots preguntar que si després d'una ruptura el contacte zero és una bona opció.
6: M'encanta aquesta pregunta, Albert, eh? Com te la saps, eh? T'importa aquesta.
3: Sí.
6: Vale, el contacte zero després d'una relació és important o no? Creu que importa o no importa?
5: Jo crec que depèn de la relació. O sigui, clar, o sigui, fer contacte zero quan els dos estan disposats a fer-ho, crec que sí que pot ser molt sa, però a la vegada també crec que hi ha gent que no li funciona el contacte zero. Per exemple, a mi no em funciona el contacte zero i crec que tombar un pilar emocional que pot ser una relació...
6: És too much, no?
5: És too much, o sigui, jo prefereixo que sigui progressiu.
6: L'Àfrica diu que no. Tu què n'opines?
9: O sigui, jo crec que el contacte zero és complicat. O sigui, és complicat de gestionar, perquè quan et trobes amb la persona al cap de 4 mesos, doncs és...
6: Com si es morís una persona, de cop.
9: És superar, doncs, això, una relació que has, doncs, o sigui, t'has estimat a la persona i tenir contacte zero jo crec que és una mala decisió, tot i que també s'ha de respectar el procés de, doncs, això, de cada persona, saps?
6: T'ha funcionat, Albert?
3: Sí, m'ha servit, m'ha servit.
6: Sí, t'ha servit.
1: Pau, ens quedem amb això, eh?
6: Vale, fem això.
1: Quina barbaritat.
6: Bueno, molts consells,
1: Pau,
6: eh?
1: Ja
6: s'han donat molts
1: aquí,
6: consells, eh?
1: Perquè cada vegada que deixem aquest...
6: Molt.
1: Pot callar? Cada vegada que deixem en aquest nanell parlar-ne a la ràdio, macho, puja el preu del pa, és salvatge. Perfecte.
6: Va, nois, una abraçada des d'aquí, des de la UAB.
1: Gràcies, Pau. Torna ara mateix i nosaltres posem una mica de música per comentar la jugada, més que res, i de seguida tornem amb la Mariona Córdoba, que posarà seny i ordre, vale? Va. Què posem ara?
3: Vida loca.
1: Va, de Catril i Paco Amoroso.

0: poca cosa.
1: Això és el Love.
2: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
3: Això haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
2: Ara sí que ho tenim tot.
1: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat. El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a iCat. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A iCat.
4: Ai, família, tornem a estar aquí després d'aquesta petita secció atropellada. Han passat 27 minuts a les 4 de la tarda. Falten 3 minuts per 4:45 de la tarda. I seguim amb l'Obdicat, som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort, i toca tornar al tema del dia. Hem repassat una entrevista de la nostra perfecta Amaia Romero i ens hem fixat molt en una de les seves respostes.
4: Ella explica això que dèiem a la primera part del tema del dia, que és que té una autoestima més baixa del que és habitual i ho relaciona amb com s'està posant de moda estar massa prima.
5: Ho hem estat comentant sovint al programa, però avui la nostra dona de negocis, Nolan Dolding, avui la nostra dona de negocis en parlarà amb més profunditat.
4: Mariana Córdoba!
6: Hi there!
4: Com estàs?
5: No t'has presentat.
6: Se m'ha oblidat escriure el meu nom, em sap greu. Crec que el recordeu.
5: No.
6: Em sap greu, se m'ha oblidat completament escriure el meu nom. Però bé, després d'aquesta gran secció de Pau Leiva des de la UB Mundet, crec que toca parlar d'un tema també un punt seriós, eh?
5: Els oients... Els oients del nostre format de podcast a l'Spotify ja seran agraïts perquè aquest dia dijous d'avui durarà una hora el programa i no una hora i mitja, que és el que sol durar el format.
4: Sí, aquesta secció l'hem hagut de tallar perquè era una barbaritat. No passa res, família.
6: No la tallarem.
4: Sí.
6: Però bé...
4: No, és...
5: S'ha de tallar.
6: Avui toca un tema una mica més seriós, que no és fàcil parlar d'aquest tema perquè afecta a molta gent, però precisament per aquest motiu n'hem de parlar. Jo crec que està bé que en parlem i que no normalitzem certes coses, perquè sovint va veure el context com general i social d'una problemàtica com és la de la primesa extrema que està posant de moda, que fer servir la mateixa frase, primesa extrema, i està de moda, ja em sembla problemàtic.
5: Bueno.
6: Vull dir, de tot està malament.
4: A veure, relacionar una cosa del cos amb una moda ja és problemàtic.
6: És que és un problema molt gros i veurem que és una cosa que ha passat sempre. Per tant, hi ha un problema estructural de base, no? Però, a més, l'Alberto sempre fa una broma dient que estem de recessió econòmica. Exactament.
5: Ara feia molt que no ho dèiem.
6: I en part té raó.
4: Ho vam dir ahir.
5: Pues això, molt. Ahir. Avui no, i fa una hora i mitja que hem començat el programa.
6: Ho tens tan interioritzat que ja ni te n'adones de quan ho dius.
5: Transversalment woke.
6: Totalment. Woke queda molt malament. Ja, woke. De fet, ahir li vaig explicar algú què significava woke, i em va dir, però això no és woke.
4: Jo quan la gent diu woke i no entén la vibra quan jo li dic woke, penso, ets lerda.
6: És com el Waze i el Waze.
4: És sí. Waze.
6: És Waze. 100%.
5: A mi un woke va fer que em pugés les calcetes i marxés d'una habitació, no és broma.
6: Per dir què?
5: Perquè vaig dir woke.
4: Ah, i ell va dir, puja't les calcetes.
5: I ell m'ha dit, que tonto, és woke. I vaig dir, pues tonto tu, perquè aquí la nena se va.
6: Aquest efecte d'aplaudiments mentre creuaves la porta de casa seva, eh?
4: Vas mirar a càmera per trencar la quarta paret.
5: I vaig fer un guinyo.
6: M'hauria encantat tenir aquest moment gravat només per veure'l, però amb les calcetes pujades ja directament. Però bé, hem de parlar d'aquesta primesa extrema, i és que estem en un moment delicat perquè per una banda, i serem transversalment wokes, tenim l'auge de l'extrema dreta i els valors conservadors, no? Això que també suposa que el cos de la dona es vegi afectat per la mirada absolutament masculina en tot moment, però per altra banda tenim els medicaments que s'han posat també molt de moda, que són per aprimar-se molt ràpidament, com l'Ozempic.
4: Bueno, que en realitat no són per això.
6: Que no són per això, però s'utilitzen per fer aquest efecte, no? I que l'estan utilitzant moltíssimes famoses, i a més el pitjor de tot és que no se n'amaguen gens. Que és una cosa que a mi em sorprèn moltíssim.
4: Una cosa que jo sempre dic i que em va sorprendre molt és que quan jo estava a Nova York vaig veure anuncis d'Ozempic. O sigui, per ells no és problemàtic.
6: No,
4: és
6: gens.
4: Problemàtic aquí per nosaltres. Per ells és un flex, fins i tot.
6: Totalment, sí. De fet, és que l'Ozempic és un medicament molt i molt car.
4: Sí, però ara han fet allò que hi ha...
6: Sí, hi ha...
4: La merda aquella, la patent, i no sé quina tonteria.
6: Però igualment, tu no pots prendre Ozempic si no tens una situació econòmica com bastant alta.
4: I a més que suposa tantes coses... O sigui, jo entenc que de debò hi ha molta gordofòbia, bla, bla, bla, bla, bla. En plan, jo ho entenc, jo ho pateixo, però... Ho has de prendre per sempre, perquè si no, tornes a lo mateix, però pitjor.
6: Afecta rebot, una mica. Sí. Però a banda d'això, jo sé que aquesta secció també és delicada perquè parlar de cossos aliens no està bé, òbviament, ni per ser massa prima, ni per ser massa grassa, ni per ser massa res, perquè no és massa ni una cosa ni l'altra. A més, hi ha molta gent prima que té problemes per engreixar-se i que tota la vida ha patit aquesta angoixa de dir que menjo i segueixo molt, molt prima, i això és una inseguretat i és la que pateix X tipus de persona, i després l'altre tipus de persona que ha patit gordofòbia tota la seva vida i que no s'ha pogut aprimar mai. I amb dues són problemàtiques, perquè ja estem parlant de cossos aliens. El problema és quan de cop i volta estem parlant que una primesa extrema està de moda perquè ho veiem en tots els referents culturals que ens envolten. I és obvi que on més es veu és, per exemple, a les catifes vermelles, que són les celebritats, les actrius, les cantants, que és que, bàsicament, aquest cos, que és zero normatiu, per cert, s'està tornant un cànon de bellesa a Hollywood, i ho hem vist amb actrius com Lily Collins d'Emily in Paris, la Demi Moore de la Substància, o Barbie Ferreira, que era una actriu que era super body positive i de cop i volta Ozempic pel cul i s'ha tornat superprima.
4: Quina barbaritat.
6: Sí, clar, per mi això és un problema, però a més, on també s'ha vist molt reflectit, és a les passarel·les de moda. Per mi és un lloc on es veu perfectament. A més, segons un estudi que he llegit de Vogue Business, a les passarel·les de la tardor hivern de la temporada 2025-2026, amb prou feines, el 0,3% de les models que van desfilar eren de talles grans. Grans considerades superior a una 44 europea. Perquè, a més, només el 2% dels dissenys que van passar per passarel·les aquest any els van lluir cossos d'una talla mitjana que es considera entre la 38 i la 44.
5: Hòstia.
6: Vull dir, només un 2% portaven una 38 o una 44, que són les talles que normalment porta tothom. Vull dir, la majoria de la població jo crec que oscil·la entre aquestes talles. En canvi, el 97,7% de les models portaven entre una 32 i una 36.
5: Per tant, jo... 32, jo no sabia que existia aquesta talla.
6: Sí. No està a totes les botigues, però algunes sí que les pots trobar, i jo quan he llegit aquestes dades de les passarel·les de moda d'aquesta temporada 2025-2026, m'he quedat flipant, perquè a més és que bàsicament ho han analitzat i de 198 desfilades que hi ha hagut, només una gran model, crec que era, que era l'única que era de talla gran. Tota la resta eren talles o mitjanes, que és només un 2%, sí. O petites, que era... O sigui, o petites, que era tothom.
4: Uala.
6: I a més passa una cosa, i és que les models com de talla mitjana curvy, que se li diu, que és un concepte que a mi no m'agrada gens, però perquè ens entenguem, estan passant a un cànon de bellesa de 90-60-90, que és aquest cànon que sempre s'ha portat de... amb una silueta de rellotge...
4: Sí, que les que en principi són curvis són les que diríem normals.
6: Exacte. Ara mateix sí, perquè s'han aprimat, han entrat dins d'un cànon 90-60-90, com per exemple Barbie Ferreira.
5: Les que hi havia, o sigui, ocupar el que hi havia abans.
6: Exacte, i les que estaven més primes estan en primes absolutes.
4: Com que el tallatge s'ha mogut cap avall.
6: Exacte.
5: Que fort.
6: Gràcies per explicar-ho millor, perquè no ho he pogut explicar millor.
5: No, però s'ha entès, eh?
6: Sí, i a més, clar, el problema és que tot el que passi a una passarel·la és tendència.
4: Clar.
6: I el cos, com dèiem, està tractat com una moda més, i totes les modes tornen, perquè són cícliques. I és cert que ara tot canvia més ràpid que abans, però sí que és veritat que he volgut fer com un petit repàs del que ha estat de moda a nivell corporal, que és terrible, ja sé que aquesta expressió és terrible, però bé, en els últims anys, vale? Llavors, fem un petit repàs, perquè abans, per exemple, abans dels anys 80, els cossos normatius eren voluptuosos, corbes, malucs, tot bé. Per què? Perquè tenien diners per menjar, per no passar gana, per estar saludables, i llavors era el que estava de moda i el que tothom volia, però després, a partir d'aquí cap als 90, tot comença a canviar, arriba el heroin chic,
4: que això... O sigui,
6: és una cosa tremenda.
4: Ídol,
6: no, no, és una cosa tremenda.
4: Heroin chic. És no, no, però quin és aquest flex, bro? La heroin és una droga.
6: Clar, no, no, és que en una època on les drogues, també, per desgràcia, estaven a l'ordre del dia, es va romantitzar que algú lluís consumit per les drogues.
4: És molt salvatge.
6: I ara estem més a prop de mai de tornar aquests canons de bellesa.
4: Perquè
6: si
4: és el mateix literal.
6: El heroin chic, però amb un altre nom, literalment.
4: Ozempic chic.
6: Ozempic chic. És que és literalment Ozempic chic.
4: Sí, sí.
6: Vull dir, és terrible. I a més, clar, les models de passarel·la en aquell moment, als 90, eren esquelètiques i les revistes de lifestyle estaven plenes de consells sobre com aprimar-te. Que a mi això em sembla terrible. Però bé, això es manté fins als 2000. Perquè als 2000 apareixen celebritats com Paris Hilton i companyia, que eren esquelètiques i que a més portaven modelets que estan... O sigui... Són pràcticament amb mig abdomen a l'aire.
4: Sí, és un fil dental que et tapa un mugró.
6: Exacte.
4: I la línia del xotxo.
6: Que ho pot portar tothom, però òbviament se sentirà més còmode ensenyant tot.
4: No ho pot portar
6: tot.
4: Tothom, eh?
6: Bueno, és que clar,
4: no, no, però
6: a mi aquí no m'entren els pits, per
4: no,
6: exemple.
4: No, però és que no es pot de debò.
6: Sí, sí, físicament
4: plan,
6: és impossible.
4: No, és impossible.
6: És terrible. I clar, això estava molt de moda, però a més va aparèixer a internet amb els blogs escrits per gent anònima on es generaven comunitats al voltant d'estar prima. Llavors hi havia consells per aprimar-se, tenien codis i conceptes per relacionar-se entre elles, perquè majoritàriament eren dones, sí que és veritat que també hi havia homes, però en la gran majoria eren dones, i apareixia un concepte que s'arrossega fins a dia d'avui, que és el codi Anna.
4: Què vol dir?
6: O pro Anna, que significa anorèxia, és per referir-se a l'anorèxia. Llavors, a través d'això, tu coneixies a gent en la mateixa situació que tu i en un inici servia per fer comunitat i ajudar-te entre unes i altres. Però això va derivar a entrar en un bucle i en un forat negre terrible on es donaven consells per aprimar-se, vomitar, autolesionar-se, etc, etc. I a més utilitzaven aquest concepte d'Anna, que també és un nom, com per dir que Anna era la teva amiga que havies de deixar entrar a la teva vida per ser perfecta.
4: Què?
6: No, no, era molt heavy.
5: I hi havia una altra per la bulímia.
6: Mia. Diria que era Mia. Ah. O sigui, era Anna i Mia. Llavors hi havia blogs, literalment, que es dedicaven només a això. Clar, els blogs passen de moda, però el 2010 arriba Tumblr.
4: Estic flipant, Mario.
6: Sí, sí, és que jo he flipat avui. O sigui, m'ho he passat molt bé com investigant sobre el tema perquè no sabia que hi havia tants espais com negres, per mi, on es feien aquestes coses. I llavors arriba Tumblr, que és una plataforma on hi havia molt, molt contingut sobre depressió. O sigui, és a dir, si vosaltres heu estat a Tumblr, recordareu que en aquella època les fotos eren fosques, no ensenyaves la cara...
4: Jo em pensava, quan era petita, que Tumblr era com Pinterest.
6: No,
4: i per
6: gens.
4: Tant, un dia em vaig fer Tumblr, ho vaig veure tot fosc, em va fer por i vaig borrar, en plan, ui, no sé què he fet, com quasi demanant perdó,
5: eh? Pinterest.
4: Sí, sí, jo no
6: era
4: sabia.
6: Era totalment dark Pinterest. I allà, doncs, és això, les fotos eren fosques, no ensenyaves la cara, hi havia un punt emo, però molt fosc.
5: Com clavícules.
6: Molt dos. Les thigh gaps, que és aquest espai entre les cames, és allà on es van posar de moda. Totes les persones famoses a Tumblr eren molt primes i el TCA allà era... Bueno,
4: estava a l'ordre del dia.
6: Sí, sí, sí. Completament. Però alhora... El 2012 o així, comença també l'onada del body positive. Llavors tens com les dues vessants, però clar, les marques s'hi sumen a poc al body positive perquè és el que has de fer de cara a la galeria, clar. Però a l'hora de la veritat, potser el 90% de les models eren primíssimes i després tenien un parell o tres que feien una 38.
5: No,
6: dius,
5: sí.
6: Amor, és que què hem de fer?
5: No, no, ja.
6: Saps? O sigui, és terrible. I llavors de Tumblr ja avancem i arribem a l'era de TikTok, on és el mateix que a Tumblr, però dissimulat entre un munt de contingut. Llavors...
5: I dissimulat sobretot en... Així com el Tumblr era més com estic trista, estic prima, tal...
6: Totalment.
5: Aquí és... Estic
4: això és
5: saludable, la meva rutina, vull estar prima i fantàstica, no sé què...
4: Que és molt pitjor, perquè clar, tu Tumblr ho pots relacionar com una cosa dolenta.
5: Perquè ho veus tot, sí, de negre i...
4: Tot fosc, o sigui, amb gent amb depressió, saps? Però si a TikTok t'ho pinten com això és el que faig per cuidar-me i veus una tia que saps...
6: I a més, que és el que hem comentat molt, però just en un moment on tothom vol anar a pilates, cuidar-se molt, tenir un healthy lifestyle, no sé què, què dius? Tot això maquilla un munt de missatges negatius cap al cos de les persones, no? I és clarament el que et porta després a tenir un TCA i a voler tenir un cos que potser tu no pots per Constitució, no? I a més es romantitzen comentaris, com deies tu, d'aquests perfils que sembla que estar tan prima sigui el millor que t'ha passat en la vida, perquè els comentaris són plens de uau, és el cos que vull, uau, aquestes abdominals, i dius, té aquestes abdominals perquè no té ni un gram de grassa al cos i està esquelètica perduda perquè segurament no menja, o perquè segurament es restringeix molt el menjar.
5: O perquè potser ella té aquesta constitució, tota la pesca, i tu mai podràs arribar perquè no tens el cos d'aquesta xavala.
6: Totalment.
5: No passa absolutament res.
6: Però fins i tot he arribat a veure vídeos d'una noia, que òbviament no diré el perfil perquè no cal, que era molt, molt prima a nivell... És que deies, no pots estar bé, o sigui, llueixes que no estàs sana, on es fotia a tracons de menjar i després explicava que havia anat al lavabo. I tota la resta eren comentaris de uau, uau, uau, m'encanta el teu cos, m'encanta el teu cos.
5: No, és molt heavy tot això, de veritat.
6: Per tant, això ja ho sabeu, el que hem comentat, el cos no pot ser una moda i no pot ser cíclic i anar tornant i venint i tal.
5: I aneu al tanto, si teniu qualsevol pensament que us faci xirrear una mica, demaneu ajuda a la vostra mare, a la vostra germana, a la vostra professora, a qui sigui, a qui sigui, al metge, al qui faci falta. Però, sobretot, que no esteu soles. Això és el més important. Moltes gràcies, Mariona Clova, per poder posar llum a la fluscor de Tumblr.
6: Totalment, gràcies a vosaltres.
5: Ara et posem una mica d'Olivia Rodrigo, que he fet com ella a l'enterrar-me tot això i me caigo muerta.
6: Drop dead.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel. En directe a iCat.
1: Queda molt poc per acabar el programa i, per tant, ens deixarem estar d'introduccions. Les i jo ja sabeu que toca discutir. I avui no tenim l'Eudald perquè s'ha anat amb un dedet amb en Pau, però tenim la Mariona Córdoba.
2: Hi there.
1: Ens farà el concurs que fem cada tard, bueno, cada dijous, cada tarda de dijous, amb Fran Lluís Giró. I ahir l'has fet. Bona tarda.
3: Com esteu?
1: Molt bé.
4: Amb ganes de competir.
1: Ah, doncs comencem. Mira, va, directament, Mariona.
2: Mira, avui l'Eudald ens ha preparat un petit joc i és que la cosa va d'anys. Haureu d'endevinar l'any en què es va publicar una cançó. Per això us hem deixat dues pissarretes i allà haureu d'apuntar l'any que la vostra intuïció us digui.
1: Val.
2: Llavors, l'equip que s'hi aproximi més guanya. D'acord?
5: Vale.
2: Tots ens hem entès?
1: Sí.
4: 100%.
3: I és allò de que si et passes mal, no? O sigui, hauries d'intentar...
2: Sí, el que més s'apropi per baix.
4: Val. Val.
2: Llavors, dit això, pareu d'intentar fer trampes, Alberto i Gala, que us estic veient. Anem a escoltar la primera cançó. You get the best. Gala, tanca l'ordinador.
3: Tens el boli?
4: El tens tu, el tens tu.
2: Vale, tanca'l. I tu també tanca'l. Vale, sí. Teniu apuntades ja.
4: Sí?
3: Oh, faries així.
5: Va.
2: Vinga, va, 3, 2...
5: Espera. Va, no t'ho de
4: voler. Un segon.
3: Què penses? Ah, fem això, no?
4: Sí, fem això, no?
5: Sí. Jo, vamos.
2: Vale, perfecte. Moment de donar-li la volta a les vostres pissarretes i descobrir si és l'any correcte. Vale, equip Nota de Veu diu 2008 i equip Loft diu 2006. 2006.
4: Alguna cosa em diu que hauran clavat l'any exacte.
1: No, vale, però una cosa. Jo he de reconèixer que ho he buscat a l'ordinador, que per això ja he tancat. Però quan li he ensenyat l'any a l'Alberto, ja el tenia bé. Perquè recordem que ell és gay i és Hannah Montana.
5: I perquè aquest
2: per
5: divendres
2: tant,
5: es celebren els 20 anys exactes.
1: I en vam parlar l'altre dia.
5: I aquesta cançó és la cançó cobra de la Hannah Montana.
2: Era fàcil.
4: Jo anava a baixar una miqueta, val a dir, t'ho juro. Però hauria posat el 4 o el 5. No anava a posar el
1: 5.
2: Aviam si la següent l'endivineu, va.
1: Conya, com es nota que ho ha fet l'Eudald.
2: Sí, sí.
4: Actitud de gos. La teva actitud.
2: Això és com el Hitzer, que si dius el títol i l'artista et donen una fitxeta.
4: I de Calafell.
2: Exacte.
4: I jugava a hoquei. No és un menys? Jo ho deixaria aquí. Tot i que em balla, eh? És a dir, potser la cago, 100%.
2: La teniu?
1: Sí.
4: Sí.
1: Està més segur.
2: Vale, Gala, dona'm el mòbil.
4: Curiosament, està més segur.
2: Dona'm el mòbil, perquè l'heu buscat. I m'és igual el que hagi dit el Nota de Veu, perquè el punt se l'emportaran ells.
4: M'encanta la Mariona tallant el bacallà.
3: És que sí. Nosaltres hem dit 2024.
2: Molt bé, i vosaltres?
5: 2025.
2: Està bé, 2025, però el punt és per Nota de Veu. El mòbil de l'Alberto.
4: L'honestedat encara té premi en aquest món.
3: És brutal.
2: Mira, que sapigueu que... No, prou ja de dispositiu.
4: Sobte la mare.
1: La profe.
2: Sí, clar, tinc els dos mòbils.
1: Hem de saber l'hora, necessitem l'ordinador.
2: Tanca-li la pantalla, si us plau, Frank Lluís, a la Gala.
3: Aquí hi ha un rellotge, Gala.
5: Hem d'acabar l'ordinador.
1: A quina hora acabem, va, què més?
2: Anem a la tercera cançó.
1: No em surt. Vale, vale.
2: Què
4: creus? Potser aquest número dues vegades més?
2: Ho has mirat?
3: Sí, tant.
4: No?
3: No, s'ha decebut de veritat perquè jo no ho trobo.
1: Tan antic.
4: Què, doncs un... Un altre com aquest i un... O un dos o tres més d'aquest, o què aquest sembla?
3: No veies que era aquest, més avall.
4: Sí, doncs deixa aquest, va.
3: Vinga.
4: Deixa aquest.
5: Sóc una crac, tio.
2: Vale, va.
3: Mare de Déu.
2: Quin any heu dit vosaltres?
3: Nosaltres hem dit 2001.
2: Vale. I el Loft?
5: 2004, l'any que va sortir Mean Girls.
2: I efectivament és el 2004. I mira que aquest cop no hem fet trampes.
5: No hem fet trampes perquè aquesta cançó surt a Mean Girls.
4: Juro que avui hem parlat de Mean Girls i juro que li he dit a l'Aina 4.
3: N'hem parlat a la redacció,
4: sí,
3: perquè
4: sí,
3: en parlarem al Nota de Veu d'aquí uns dies.
5: Broma, jo
1: no, no ho sembla.
4: Amanda Seyfried.
5: Què ha de parlar?
3: Dimecres que ve en parlem.
5: Hola.
3: De la pel·li.
5: Dir,
4: Lindsay Lohan.
2: Provem sort amb la següent cançó, aviam què tal.
4: provem sort, vols dir que no facin trampes, oi?
2: Exacte. Cara!
5: Espera't, no.
1: Ah, que bon, els collons, clar.
5: Ja està.
2: Ostres, això és semitrampes.
1: No són trampes.
2: No.
1: És informació que s'ha dit avui al programa, que si nota de veu ens escoltessin, sabrien i podrien encertar.
2: Diries això?
4: I aquest atac? Vaig més perdut, però jo tiraria una mica enrere. Tia, no? No et sembla?
2: Així? Vinga, aviam.
4: Un mes, no? O què? No ho sé.
2: Va, sí.
4: No, un mes vull dir més.
2: Ah, vinga.
4: Què et sembla?
2: Aviam, quin...
1: 22, hem dit.
2: 2022, dient-lo.
5: 2021.
1: Avui fa 5 anys que es va publicar
4: Sour. No, Aina, perdona.
2: 2021.
4: Mola perquè quan ho parlem, abans jo he dit 4, ella ara 21, llavors ho canviem.
1: Sembla que la primera és la bona.
4: Bueno, és el que té, no tenir dispositius, saps? També que intentes jugar i fer-ho de memòria. I...
2: Fem una més?
1: Sí.
2: No, va,
1: sí.
2: I ho deixem aquí. Vinga, escoltem la següent cançó. Ai, ai, ai, ai. Jo sóc...
1: Tio.
2: Estic buscant un missatge de WhatsApp.
4: Sí, que es diu músic de carrer Charango,
2: vale,
4: no?
2: Vale, no, canviarem, posarem una altra cançó.
1: És que no trobo l'any.
4: Sí, potser és 11? Jo diria que és 11.
1: Jo diria menys.
2: 2014 és.
4: No!
1: 14, de veritat.
5: Jo diria que
2: anava a fer l'última i demano, si us plau, que deixis l'ordinador i juguis una vegada.
5: Hem jugat molt, ja.
2: És veritat, avui...
5: Sense fer trampes.
2: No, la Gala intentant-ho i tu sense fer trampes.
5: Bueno, som un equip.
1: Jo sempre estic al teu.
2: L'última cançó, que l'escull el Sam, perquè no sé quina és.
1: I l'Alberto mira així de reull. Let it go. Oh, ai, mierdón. Let it go. Oye, Siri. Oye, Siri. Let it go, que año, Siri.
2: Però... Aneu apuntant el any que creieu que va sortir aquesta cançó.
4: No, jo estic amb tu.
1: Menys.
4: Sí? Dos menys, potser?
1: Fem dos menys, va.
4: Sí, va.
1: A veure quin any heu posat vosaltres.
4: Com sigui el que hem posat al principi.
1: 2009.
2: Mec.
4: Havíem posat 11.
1: Havíem 4 anys el 2009.
2: I Alberto, què diu?
5: 2013.
1: No, massa.
4: Havíem posat 11, Mariona.
2: Segons Google, 2013.
1: No pot ser. No pot ser. Mira, s'està a punt d'acabar el programa.
5: No és tan bella aquesta peli.
1: Vale, no és broma que s'està a punt d'acabar el programa. Mariona Córdoba, moltes gràcies per...
5: Fer d'Eudald.
1: Sí, però malament.
2: Oh, perdona.
1: No, Gira, ja no estrell, gràcies per res. Ai, us deixem ara amb el vostre programa, però nosaltres hem de marxar.
4: Vinga. Quanta perfecció.
5: Bon cap de setmana, Lofties.
1: I molt, molt.

tot em remunta. Quan xaca, res no m'espanta. Quan xaca, mira com m'agrada com ho fas així. No hi ha límits, vuit de parell, perfil. Et té un tigre, belles antigues.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dijous 21 de maig. Ja flairem el cap de setmana. Acabem de perdre una setmana més un concurs contra la bona gent del Loft, però tot i així tenim la sensació que la vida ens somriu. Oi que sí, estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu.
2: Bona tarda, Frank Llu. Vols dir que n'hem guanyat cap de concurs?
1: Diria que no.
2: És que clar.
1: I també m'he fixat en una qüestió.
2: Digues.
1: La cosa és, ens demanen l'any d'una cançó. I llavors
2: sí?
1: A mi em ve al cap 2004. A tu et ve al cap 2011, en una altra cançó. Comencem a divagar, a reflexionar, a intentar fer memòria i la caguem. I resulta que el primer impuls era el bo, en el meu cas 2004, en el teu 2011.
2: Tens raó, sí, sí. La primera sempre és la bona. Jo això ho feia a la universitat amb els exàmens tipus test. Saps? Quan dubtes, encercla-la. La que pensis a la primera sempre serà la bona.
1: I et va anar bé.
2: Sí, prou.
1: Has acabat aquí.
2: Sí, exacte.
1: Per
2: vaig
1: tant
2: acabar la carrera, no?
1: Com a mínim has arribat fins a davant del micròfon del Nota de Veu i som cada tarda de 5 a 7 recollint el relleu del Loft i passant-lo després d'aquí un parell d'hores a la gent de l'Independents. Avui tenim un programarro entre cella i cella. Ens n'anirem fins a Girona per parlar dels 20 anyassos de l'Auditori. Auditori de Girona, Palau de Congressos, dues dècades, un aniversari que coincideix amb el DICAT i ni que fos per això havíem de muntar aquí un pastís, espelmes, bufar-les i sentir cançons d'artistes i de grups que han passat aquests 20 anys per Girona. Tot això no ho farem pas, l'Aina i jo sols. Tenim a l'altra banda del vidre un còmplice, un partner in crime, que és en Nil Hernández i García. Bona tarda, Nil, com vas? Bé, sí? Polsa cap amunt, flairant el cap de setmana i aquelles històries, oi que sí? Amb ganes de compartir dues hores de ràdio amb vosaltres i amb ganes també de punxar una cançó d'un artista que ha florit a través d'Eufòria, aquest programa de TV3 que teniu ja tot penjat i disponible, òbviament, si el voleu recuperar, a la plataforma 3CAT. Ahir punxàvem a la Tura, avui
2: a un altre finalista que ens va acompanyar també al desconcert i que és ni més ni menys
1: que Monique Macon.
2: Què ets a dir?
1: Mola.
2: Ah, mogollon.
1: Clar, per favor, Aina.
2: No tenia el guió.
1: Tornem-ho a fer. A veure, avui tenim cançó de
2: Monique Macon.
1: Mola.
2: Mogollon.
3: Hola, hola, aquí Monique Macon. Us convido a tots i a totes a que escolteu el meu nou single, Si estic amb tu. Mua.

0: Cada dia a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
3: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: Filles de Cassandra i Tan Xugueiras tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Ja hi som, nota de veu. Avui, dijous 21 de maig, tinc una pregunta per tu, Aina, estimada. Tu recordes amb prou claredat què feies el 26 de març d'aquest any 2026? Et dono una pista. No corris tant, que et veig envalentonada.
6: És que ho tinc claríssim.
5: Et puc dir quin dia de la setmana era, per si t'ajuda. Era dijous. Dijous 26 de març de l'any 2026.
6: Em vaig llevar a Sabadell.
5: Sí.
6: Vaig agafar el cotxe. Vaig anar a petar a Sant Celoni.
5: Que estrany. Però a casa meva, i què vas venir a fer?
6: Et vaig trobar tu.
5: Calla. I cap on ens dirigirem?
6: Vam anar cap a Girona, perquè aquell dia, a banda que era el meu aniversari, que això feia 30 anys, vam anar a l'Auditori per celebrar la gala dels Premis Enderroc.
5: I vam pujar dalt de l'escenari.
6: Correcte.
5: Vam trepitjar aquell escenari de l'Auditori.
6: Sí, sí, fa impressió, eh? Amb tota l'escena allà, mirant-nos.
5: I vam veure alguns shows que ja són memorables. Ja han passat a la història de l'escena musical catalana, com per exemple en Dan Peralbo trencant la guitarra en una actuació d'un bitllet per tu i amb un càmera caient per terra. Ho recordeu, clar, això?
6: Això és el mínim que pot passar en una actuació de Dan Peralbo.

0: Avui que nosaltres celebrem els 20 anys de l'Auditori de Girona, doncs hem anat a buscar allò que fas tot sovint quan algú fa un aniversari d'una xifra rodona, que és buscar records, no? I fixar-te en moments que hem viscut plegats. Te'n recordes d'aquell dia? Te'n recordes d'aquella altra vivència? Te'n recordes quan ens va passar allò i això? I clar, l'Aina i jo, si pensem en l'Auditori de Girona, clar, és que ho tenim a tocar, i aquell dia era molt gros, perquè ell en feia 30, perquè tota l'escena musical et va cantar.
1: No, no, això és una bogeria.
0: Moltes felicitats.
1: Un dia hem de recuperar aquest tall, perquè és màgic, eh?
0: Va ser guapíssim, eh?
1: Va ser increïble.
0: I t'he de dir que vas estar molt bé, molt ràpida, ja t'ho he dit això en persona, dient mai m'havia encantat el per molts anys tan afinat.
1: És que és veritat.
0: Clar, perquè era l'escena musical catalana.
1: Tot músics cantant el per molts anys, que a més és una cançó absolutament internacional, que se sap tothom, clar, és que...
0: Clar, és increïble. Que en algunes famílies, en algunes cases, en algunes colles d'amics, això sona a vegades que sembla un orgue de grins.
1: No, no, el moment de... Et desitjo!
0: Ui! Algú se li en va sempre, però clar, allà tenies a gent que... I té la mà trencada, sí, en això, sí, de cantar.
1: Sí, sí. Tot gràcies a tu, eh?
0: I vam viure allà moments memorables, com l'actuació d'en Dan Peralbo, que se li va trencar la guitarra, que un càmera va caure d'esquenes. Vaja, si éreu allà o ho vau seguir a través d'ICAT o a través de la televisió, segur que ho recordeu. Un altre moment màgic que vam viure allà és el de l'estrena, la cançó de Maria Jaume. Que, de fet, la Maria Jaume havia iniciat la gira, justament, de Sant Domingo Forever, allà, a l'Auditori de Girona.

0: Sí que recordo molt aquell moment a l'Auditori de Girona, que avui és protagonista al Nota de Veu Dicat perquè fa 20 anys, del 26 de març, Premis Enderroc. Érem asseguts a les nostres localitats, va actuar la Maria Jaume i va ser com màgic, va ser com de pèls de punta, pell de gallina, i a més sabent que justament era un lloc ideal, especial per ella, perquè havia iniciat la seva gira a Catalunya en aquest espai, en aquest emplaçament.
1: És la millor, la Maria Jaume. I la seva música és boníssima, però els seus concerts superen tota realitat que et puguis imaginar.
0: Sí, a més està clarament fent un upgrade ara, la Maria Jaume, sí, en aquest sentit.
1: Se la veu molt segura, amb moltes idees. És com molt innovadora, tinc jo la sensació.
0: I ara que ja portem alguns concerts i que comencen a treure el caparró els primers festivals, fa tota la pinta que serà un dels noms que quedaran en el pòsit d'aquesta temporada primavera-estiu.
1: Noms de pes.
0: Sí, és a dir, clarament tenim allà a la Ludwig Band.
1: També,
0: no?
1: Sí.
0: De com van tancar, per exemple, aquest cap de setmana a l'Ambassat a Sabadell.
1: Espectacular.
0: A casa teva, que va ser una festassa. I la Maria Jaume, a la festa dels 150 anys d'Estrella, al
1: també,
0: Parc del
1: també.
0: Fòrum.
1: Mm-hmm.
0: Clar, penseu que hi havia Oques Grasses, hi havia Love of Lesbian, hi havia Els Tiets, hi havia Gent Estar, hi havia un munt de gent. Però quan parlaves allà al recinte, sortint de qui t'ha agradat, del que has vist avui, amb què et quedes especial? Molta gent parlava de la Maria Jaume.
1: És que és garantia d'èxit, la Maria Jaume.
0: I un altre nom que ens porta cap a l'Auditori de Girona i un altre nom que ens quedarà segur també en aquesta temporada de festivals i de primavera-estiu de concerts a Catalunya és el de Mamaduixa.
1: Que també va fer un show a la gala dels Enderroc.
0: Clar, i a més aquest el vam viure tu i jo des de dintre.
1: Des del darrere, sí, sí.
0: Ens van venir a buscar, com que sortíem a presentar un parell de premis, vam haver de trepitjar els budells de l'auditori i érem com a darrere de l'escenari, en el backstage, a punt de sortir, ens estaven microfonant, ens estàvem acabant de maquillar, de pentinar, de vestir, algun detallet, algun serrell per aquí, alguna pestanya per allà, i de cop vam començar a sentir una música que venia com des de la platea.
1: És que era una mena de batucada o una orquestra gegant amb molts tambors i timbals.
0: Era una fusió de Mamaduixa amb les Balkan Paradise Orchestra que van fer el na-na-na i van fer alçar d'en peus a tot l'Auditori de Girona.

0: causa.
1: Un altre moment màgic que vam viure a l'Auditori de Girona. Hem anat a buscar el record més recent, el del 26 de març d'aquest mateix 2026, els Premis Enderroc, que l'Aina i jo vam viure des de dintre i que vam poder gaudir de Peralbo, de Maria Jaume, de Mamaduixa i de tants altres. Ara, si voleu, anem al Fato. Anem al que serien les barres, les notes de veu, que és el programa on anar-les dipositant, i en tenim d'en David Ibáñez. Qui és? És el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que tenia clar que volia passar a celebrar els 20 anys del seu equipament aquí, al Nota de Veu Dicat, i d'entrada, atenció, això us interessarà, ens convida a la festassa que han muntat per aquest cap de setmana. Això és aquest cap de setmana, eh? Demà, demà passat, Auditori de Girona, guaiteu tot el que hi faran.
2: Aquest cap de setmana, del 22 al 24 de maig, a l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebrem 20 anys i ens encantaria que ens acompanyeu. Són 20 anys fent créixer la música, la cultura i els congressos de Girona, i de fet aquesta celebració vol ser un agraïment a totes les persones que ho han fet possible. Entre d'altres activitats, divendres i dissabte tindrem una ascensió espectacular a la teulada de l'Auditori a càrrec de la funambulista Mariana Moya. També hi haurà dos concerts exclusius a Catalunya a càrrec de Miguel Poveda i de la soprano noruega Lise Davidsen. I tancarem diumenge amb Rosó. És un concert participatiu, una festa amb artistes i projectes vinculats al territori. Us hi esperem.
1: Doncs no està gens malament, eh? El pla que s'han muntat per aquest cap de setmana a l'Auditori de Girona. Ja has vist que hi ha moltíssima gent allà, tant divendres 22 com dissabte 23, com diumenge 24. Portes obertes, ganes de sumar allà, de bufar espelmes, de passar-s'ho molt bé, que un aniversari tan rodó sempre ve de gust.
3: I quina intriga aquest tema del concert col·laboratiu. Em sembla fantàstic que es faci com una fórmula de concert on la gent participa.
1: T'hi pots sumar, eh?
3: És divertidíssim, doncs sí.
1: No em vas dir que el dissabte ja el tenies ple, però que el diumenge tenies algun forat.
3: Correcte.
1: Doncs escolta'm.
3: Doncs mira, ara ho miro.
1: Torna a fer la mateixa ruta. Surts de Sabadell, passes per Sant Celoni, em reculls a mi i anem a Girona i ens apuntem al concert col·laboratiu, aquest ressò que tancarà el cap de setmana de festassa a l'Auditori de Girona.
3: Fet.
1: Què et sembla?
3: Fantàstic, planar-ho.
1: I això sí, fem a la gent que apagui mòbils, no? Abans, perquè ningú ens compromet.
3: Perquè no hi hagi hemeroteca, no?
1: Clar, ara imagina't, cada dia, tu i jo, aquí, posant el focus a l'escena musical catalana, i que llavors anem allà, cantem, i, ostres, no clavem ni una nota.
3: Quina vergonya.
1: Clar, ens quedaríem molt fora de joc.
3: Desastros.
1: I això no podria ser. Anem a moments màgics, va, d'aquests de l'Auditori de Girona, d'aquests 20 anys, que mola molt que celebrem l'aniversari a MICAT. Vam néixer el 2006 i ens hem plantat el 2026.
3: Doncs sí, sí.
1: En paral·lel, eh? I jo, que sóc un xic més gran que tu, és que tinc records gravadíssims de l'Auditori de Girona. Per exemple, un amb el meu grup preferit.
3: Antònia Font.
1: Exacte, s'està parlant d'Antònia Font. Antònia Font, l'any 2007, va treure un disc que es deia Coser i Cantar, que era una mena de greatest hits, era un very best of, eren tot cançons que ja havien tret abans, però, atenció, gravades amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava.
3: Quina borrada.
1: És a dir, era un Antònia Font esposa simfònica de sobte.
3: Deluxe Edition.
1: Amb una orquestra.
3: Sí, sí.
1: Van fer una gira espaterrant per tota Catalunya. No em sabries pas dir, Aina, on va començar aquella gira?
3: A l'Auditori de Girona.
1: Boníssima! Ets la millor. El 3 de febrer de l'any 2008 ho vam donar tot amb Antònia Font arrencant la gira del Coser i Cantar a l'Auditori de Girona, clar que sí.

0: Antònia Font són els millors. I els millors, evidentment, al llarg d'aquests 20 anys, doncs, han volgut passar per l'Auditori de Girona, perquè és un d'aquells escenaris ja emblemàtics del panorama musical català per on has de passar, ni que sigui un dia a la teva vida. I ara, atenció, Aina, que fliparàs.
1: A veure...
0: La dona del ChatGPT, la persona del ChatGPT, en aquest programa, qui és?
1: Soc jo, normalment, sí, sí, correcte.
0: Doncs, t'he de dir que per primera vegada li he fet una consulta.
1: I què tal?
0: He buscat informació d'això, d'aquest concert que jo tinc tan clarament guardat a la meva memòria, del Coser i Cantar d'Antònia Font a l'Auditori de Girona. I em diu...
1: També hi era el chat allà, eh?
0: Sí, sí, sí, es veu que sí. O el seu avi o la seva tieta.
1: A
0: perquè
1: veure?
0: Em diu, si cerques informació sobre Coser i Cantar i l'Auditori de Girona, es refereix a un dels concerts més mítics de la història d'aquest equipament.
1: Uau!
0: Què et sembla?
1: Espectacular!
0: 20 anys, 2006-2026, i diu el ChatGPT que el del Coser i Cantar d'Antònia Font n'és un dels més mítics dels concerts que s'han celebrat allà. Diu, la banda mallorquina Antònia Font va presentar a l'Auditori de Girona la seva gira del disc homònim, un àlbum de grans èxits regravats de manera majestuosa juntament amb una formació simfònica.
1: M'agrada molt majestuosa perquè crec que és la paraula,
0: oi que sí?
1: 100%.
0: És que com s'enlaira alpinistes samurais.
1: És increïble.
0: És que venen els violins i tu te'n vas cap allà. Si els violins et diuen, ara mateix baixem a l'infern, tu baixes a l'infern i els segueixes callant. Atenció, perquè el concert es va fer el febrer del 2008. Evidentment, es van exaurir totes les localitats, però és que Antònia Font van repetir l'octubre del 2011 un altre cop a l'Auditori de Girona, en aquest cas, dins del Festival Temporada Alta.
1: Ah, sí?
0: I van tornar a esgotar totes les entrades.
1: Clar, és que ho farien aquest any i tornaria a passar.
0: Increïble. Les cançons més icòniques de la banda van ser reinventades i adaptades amb arranjaments clàssics amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava, sens dubte un dels moments màgics d'aquests 20 anys de l'Auditori de Girona. Tornem a les notes de veu.
1: Saps què podria fer l'Auditori de Girona? Des d'aquí llanço una proposta jo. Repetir alguns dels esdeveniments més bèsties d'aquests 20 anys.
0: Uau, per favor!
1: Saps, aquest any vinent, que haurem celebrat els 20 anys, doncs fer tot un any de concerts repetits, entre cometes, no? Com vivències que es repeteixen a l'Auditori.
0: Ostres, m'encantaria, eh? Això li hem de fer arribar sí o sí a en David Ibáñez, que és el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que avui celebra els 20 anys aquí al Nota de Veu Dicat. Deia, jo he de rebaixar tanta intensitat. Necessito buscar una veu amiga, en aquest cas la d'en David Ibáñez, que ens parla dels valors
1: Home.
0: De l'Auditori, perquè evidentment doncs, hi ha molta feina al darrere i també hi ha molta filosofia, molt de pensament, molta manera de fer.
2: Les programacions de l'Auditori de Girona s'han configurat sempre a partir de tres prioritats principals. La primera és ser referència, que passin coses artísticament importants i que ens permetin captar de tant en tant l'atenció del sector. Aquest pot ser el cas d'artistes internacionals, tipus Rufus Wainwright, Juan Diego Flores o Patti Smith, que ens han visitat, però també ho fem mirant d'acollir les novetats d'aquells artistes de casa nostra que realment estan marcant tendència. La segona prioritat és el que en diguem compromís-creació. Es tracta de tenir mecanismes de suport i acompanyament per als artistes i les formacions orquestrals del territori, sobretot del nostre entorn. És una tasca en la que col·laborem molt sovint i d'una forma molt especial amb la Marfà, Centre de Creació Musical. I finalment, la tercera clau de la nostra feina és el que en diguem auditori obert. El nostre projecte social educatiu i que inclou tota una bateria d'iniciatives per ampliar la base social de la música a Girona.
0: Molta feina, doncs, al darrere de tot l'equip que forma part d'aquest equipament de l'Auditori de Girona. Anem a buscar un altre moment màgic.
1: Vinga, va.
0: D'aquests 20 anys. Atenció, ens aturem ara el 23 de gener de l'any 2010. Presentació oficial. Primer concert a Catalunya de la gira de San José presentant Al marge d'un camí. Jo m'atreviria a dir que el seu millor disc.

0: Potser un animal salvatge. Recordo molt aquell concert, el de San José, en Carles, presentant el seu disc a l'Auditori de Girona, que més especial per ell, que és de la Bisbal d'Empordà, com tenir la sensació que el presentava a casa. Va, anem a moments màgics, moments icònics, mítics, ja no nostres, de l'Aina o meus, que estic tirant aquí. Estic tirant molta nostàlgia avui.
1: M'encanta, favoríssim de la nostàlgia sempre.
0: Molta memorabilia, gairebé, eh? Anem als moments mítics del director?
1: Ai, sí.
0: A veure, en David Ibáñez, que és el capità Tost de l'Auditori de Girona, ara que celebra 20 anys, quins records té ell clavats al cap?
2: Després de 20 anys hi ha moltes situacions que recordem de forma especial. A títol personal, jo no oblidaré mai el concert que va fer Paco de Lucía a l'Auditori, que a part de ser un moment històric per al nostre projecte, a més, a la butaca del costat jo tenia la meva dona embarassadíssima i a punt de donar a llum al meu primer fill. Un altre artista que es va enamorar pel seu carisma i la seva personalitat va ser la britànica Jane Birkin, que, tot i que va arribar a Girona amb molts problemes de veu, va acabar fent un recital inoblidable. I com a anècdota divertida, recordo un famós clavecinista que just abans de tocar el clavecí ben temperant de Johann Sebastian Bach ens va exigir posar les mans en uns gibrells amb aigua a diferents temperatures per estar preparat pel concert. Com ets?

0: Què et sembla? Flueix bé a 6:15 de la tarda, un dijous, el Nota de Veu, la Jane Birkin, aquesta autèntica capitosta de l'escena pop francesa, que és una de les artistes que ha passat per l'Auditori de Girona, que evidentment nosaltres, com que som el Nota de Veu dedicat, estem full focus a escena musical catalana, però ha tingut molta, molta presència internacional de França, per exemple. Realment, aquella cosa de que Girona és gairebé a tocar dels Pirineus,
1: sí, clar,
0: i de la
1: clar.
0: Frontera natural amb França, doncs fa que hi hagi molts artistes, molt circuit francès. Mira, jo recordo haver vist allà a la Jane Birkin, que li vaig veure, Dominique A, també, i ara, ostres, un altre nom que no em vindrà al cap, però que també recordo haver vist més d'algun concert de gent francesa.
1: Que guai!
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: És com aquella sensació de que t'acostes a Girona i sembla que tens ja Perpinyà a tocar gairebé.
1: Sí, una miqueta sí. I quins moments més recordes, tu?
0: A veure, cap com el que ha dit el director de l'Auditori, en David Ibáñez, de la seva dona a punt de parir,
1: no, no,
0: asseguda a la butaca del costat.
1: Brutal.
0: Clar, imagina't,
1: posar-te de part a l'Auditori de Girona, eh?
0: A més, sent el seu primer fill,
1: sí, sí.
0: Que per tant entenem que ha de tenir menys de 20 anys.
1: No, clar, segur.
0: Perquè l'Auditori en fa 20, va néixer el 2006. Jo, mira, altres moments que tinc, doncs, una altra de les meves debilitats, que ja em coneixes prou bé, és Renaldo i Clara.
1: Home!
0: I recordo un tros de concert de la Clara, també, amb tots cantant les seves cançons, més de l'època del principi, eh?
1: Sí.
0: Més rotllo fent amics.
1: Sí.

0: Si vols, tanquem carpeta. Ja hem bufat gairebé les 20 espelmes. Ens en queda alguna allà al final d'aquelles que fa el ronso. Saps la típica espelma de pastís d'aniversari que bufes? Sembla que s'apaga i torna a reviure.
1: Encendre-les és complicadíssim. Ara, apagar-les, escolta'm.
0: Que a vegades te'n posen d'aquelles com de trampa.
1: Ah, sí.
0: Que ja són així que no s'apaguen mai.
1: I després sempre hi ha aquell familiar que va i l'apaga amb els dits que dius tu...
0: Mira, estava pensant exactament el mateix. Molta ràbia, això.
1: Sí, sí, et cremaràs.
0: Clar, a més que vull apagar les espelmes
1: totalment.
0: Jo sol.
1: No, la persona que ve, treu el caparró pel teu costat i te les bufa, dius, mira...
0: Fa molta ràbia.
1: Les tornaré a encendre i les tornaré a bufar.
0: Home, s'ha de demanar el desig.
1: Clar, 100%.
0: Sempre, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Per exemple, doncs, pensant en futur, pensant en desitjos, com s'imagina el mig termini, llarg termini d'ara en endavant en David Ibáñez de l'Auditori de Girona? Doncs com que n'és el director, ho té claríssim.
2: A l'Auditori de Girona ens agrada definir-nos com una casa de les ocasions especials i en el futur ens agradaria continuar acollint moltes ocasions que facin que el nostre públic senti que aquella és una nit molt especial. També tenim ganes de portar encara més lluny l'Auditori Obert al nostre projecte social i notar que som cada vegada doncs, més útils per la comunitat que ens envolta.

0: Festa i drama als 20 anys de l'Auditori de Girona, perquè en el fons tot aniversari té una part de festa i una part de drama.
1: Sí, una miqueta.
0: Oi que sí? Un any més, un any menys.
1: Exacte. Però ja és això.
0: I està guai que compartim dues dècades ICAT i l'Auditori de Girona, un dels espais musicals amb més pes dintre del panorama musical català. Crec que es mereixen aquesta gent un compte enrere per bufar les espelmes.
1: Vinga, va.
0: El fem des de 20?
1: Sí, clar.
0: Com vam fer el dia del desconcert amb ICAT?
1: Som-hi.
0: Vinga, va.
2: 20, 19, 18, 17... 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
0: Per molts anys, Auditori de Girona!
3: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
5: Sí,
4: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
6: Fatal.
4: I ens ha enviat un Excel.
1: No.
4: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
7: 3.000 programes el divendres!
8: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
11: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
12: Sóc un locutor.
13: Ai, que mono!
10: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
14: Oh, yeah!
9: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
15: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
10: Aquesta veu m'encanta!
15: A mi m'encanteu vosaltres.
3: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
0: I aquest telèfon que deien ara al separador també el podeu fer servir, el 677 50 61 53, per enviar-nos una nota de veu sobre el Maresme.
1: Doncs sí, perquè aquests dies estem recollint quines són les vostres preferències vinculades al Maresme, de tota mena, gastronòmiques, llocs per visitar, o, per exemple, centrant-nos en escena musical catalana, quins són els vostres artistes i grups preferits del Maresme.
0: I si parléssim de capitostos... Al Maresme Lliure i Tropical n'hi ha un parell, per exemple, que fan molts punts des de fa anys per ser-ho.
1: Un dels primers noms que et ve al cap és, sens dubte, Els Tiets.
0: I tenim una cançó preferida, nosaltres.
1: Sí.
0: És la nostra, dels Tiets.
1: És que ens agrada molt aquesta.

Ens agrada molt aquesta cançó. Estaré millor demà dels tiets amb la Marlena. Els tiets poden ser una de les vostres preferències del Maresme. Evidentment, ens ho feu saber amb nota de veu al 677 50 61 53. Però és que n'hi ha molta d'oferta musical en aquesta comarca que és lliure i tropical. Per exemple, potser us havia passat desapercebut que la Judith Nederman és de Vilassar?

0: La Judit Nederman també pot ser preferència vostra del Maresme? Clar que sí, que té un munt de cançons guapíssimes. Mulletaina, he dit que és de Vilassar. Tens el 50% d'opcions aquí. La Judit Nederman és de Vilassar de Mar o de Vilassar de Dalt?
1: De Dalt.
0: No, de Vilassar de Mar. Tenia un 50% d'opcions i la cagada, la tia.
1: És que t'he de dir que estava pensant que potser la següent artista que podem posar és de Vilassar de Mar.
0: Sí.
1: I he pensat, va, on que en posarem una de Vilassar de Mar, doncs dic de Dalt, saps?
0: Doncs no. I una altra dada que et volarà al cap. La Judit Nederman fa l'aniversari l'endemà teu.
1: El 27 de març?
0: Sí, senyora.
1: Mira. Tenia 15 anys.
0: I què me'n dieu de la Mosquinya? Tu parlaves d'aquesta, oi?
1: Sí, la germana Esparelo.
0: La tenies a punt ja, eh? Preferències del Maresme, notes de veu al 677 50 61 53. Poden ser de grups, d'artistes, de cançons, de cales, de plats, de maduixes, del que vulgueu. Tenim el telèfon obert 24/7 per vosaltres.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT? 677 50 61

0: Bona tarda, són les 6, evidentment. Seguim a ICAT, no hem pas canviat d'emissora, ara de sobte canviant l'hora. No hem aprofitat per fer-vos un canviasso. Som aquí i ho tenim tot a punt. Estem ready, a l'altra banda del vidre, el nostre estimat tècnic de so, que és en Nil Hernández, i aquí al meu costat la nostra estimada Aina Ostrell, a.k.a. Ainu, acabant-se de calçar les ulleres aquestes màgiques que té, perquè de cop se les posa i pot donar un cop d'ull rapidíssim a l'actualitat del dia, en aquest cas del dijous 21 de maig del 2026.
1: L'Audiència Nacional ordena el bloqueig de part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, investigat en una suposada trama de tràfic d'influències. El jutge pren la decisió abans d'escoltar les explicacions de l'expresident socialista, que està citat el pròxim 2 de juny. I continua la Conselleria d'Educació la reunió entre el departament i els sindicats per abordar les millores que reclama el sector. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha presentat la seva proposta de millora salarial per mestres i professors, però en canvi la CGT ha abandonat la trobada. I protestes a Irlanda per la mort d'un home d'origen congolès per asfíxia després que uns guardes de seguretat d'un carrer comercial el van reduir la setmana passada arran de la denúncia d'un robatori. Les imatges de l'incident s'han viralitzat i recorden el cas de la mort de George Floyd als Estats Units pel genoll al coll que posa un dels guardes. El govern irlandès ha demanat una investigació completa. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem felicitant l'Aina, no l'Aina Ostrell, sinó l'Aina Clotet, l'actriu i ara també directora, perquè acaba de guanyar el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica de Canes. L'ha aconseguit pel seu paper protagonista a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, que també, de fet, n'és guionista i productora. Ahir, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, de fet, explicava molt emocionada que només el fet de participar de la Setmana de la Crítica de Canes, d'haver estat seleccionada, ja havia estat tot un premi per ella, però que aquest premi, aquest guardó a la interpretació, doncs que era increïble. Diu que, a més, ajudarà a portar molta més gent al cinema a veure aquesta pel·lícula Viva, que narra la història d'una dona que, després de superar un càncer de pit, entra en una espiral d'ansietat que l'acaba portant a deixar el projecte familiar que tenia amb la seva parella de tota la vida per començar una relació apassionada amb un home més jove que ella. I, de fet, una història que diu que barreja comèdia i drama perquè, com a la vida mateixa, li agrada a Aina Clotet trobar aquesta barreja perfecta de tons, de tonalitats, perquè diu que la vida no és ni un drama ni una comèdia, sinó un entremig. Viva, la podreu veure el 19 de juny als cinemes, encara queda un maset perquè s'estreni. Això sí, hem de dir que és la segona pel·lícula en versió original catalana a rebre un guardó al festival després de Creatura d'Helena Martín. Com dèiem, queda un maset perquè s'estreni Viva d'Aina Clotet, però és que avui s'estrena una pel·lícula que per molta gent fa anys que espera, concretament 7 anys, perquè avui torna als cinemes una de les sagues més icòniques de l'audiovisual. Torna a Star Wars, això sí, ho fa allunyant-se de la mítica saga Skywalker, dels Jedi, del Sith i de les espases làsers. No veurem, en principi, res de tot això, sinó que se centra en els dos personatges

que més han triomfat aquests últims anys, The Mandalorian i en Grogu, que segurament el coneixereu més per Baby Yoda, perquè de fet és de la mateixa espècie que el mestre Yoda de les pel·lícules de la saga Skywalker. Com dèiem, torna amb els dos protagonistes de la sèrie de Disney Plus The Mandalorian, i de fet la pel·lícula es diu tal qual els dos personatges, The Mandalorian i Grogu. De fet, és una mica una extensió de la sèrie de Disney Plus The Mandalorian, que va semblar que acabava amb la tercera temporada, però que ara continua com a mínim amb un capítol extra a la gran pantalla, una aventura especial per a tota la família que promet diversió per als fans i alienígenes, moltíssims, amb les veus, atenció, de Jeremy Allen White, de The Bear, i també de Martin Scorsese. A més, hi apareixerà en carn i ossos Sigourney Weaver. I també és molt important perquè podeu veure la pel·lícula sense haver vist la sèrie. De fet, a nivell argumental és una aventura més d'aquest caça-recompenses interpretat per Pedro Pascal, i se centra en aquesta ocasió a capturar delinqüents per la Nova República, delinqüents que volen tornar a instaurar l'imperi. La pel·lícula aquesta de Mandalorian i Grogu s'estrena avui, la majoria d'estrenes són demà, i l'altra més destacada de la setmana és catalana, és Cowgirl, una comèdia dramàtica rural protagonitzada per Isabel Rocatí i per Carlos Cuevas. Està dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. I Cowgirl ens parla de les segones oportunitats i l'amistat entre persones de generacions diferents, una grangera de 60 anys i un jove acabat d'arribar al poble.

0: worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre.
1: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí. Demana'ns-la al 677 50 61 53. Sí, com tu, sí, com tu, sí, com tu, sí. L'ICAT. L'ICAT. L'ICAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
1: L'ICAT. L'ICAT. A ICAT. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
8: Clar que ha valgut la pena, com canta en Mamaduixa. Són les 6 i 10 de la tarda. Ens queden 50 minuts de Nota de Veu aquesta setmana, perquè recordeu, Aina, que demà és divendres.
9: Correcte.
8: Ve la teva idolessa.
9: Home, del Maresme.
8: Ve la DJ Trapella.
9: La millor, la que talla el bacallà.
8: La que remena les cireres a l'escena musical catalana, que fa una sessió ja per endinsar-se en el cap de setmana. S'hi posa a l'hora del Nota de Veu.
9: Sí, sí.
8: I acaba a l'hora de l'Independents.
9: És que és la reina de la festa. A més, ens consta, i ho sabem perquè ho hem vist, que sucurra. Cada sessió és única i exclusiva per ICAT.
8: A mi em consta tant que sucurra la Trapella com que tu les balles totes.
9: Totes. Jo li compro tot a la Trapella.
8: El teletreball mai havia estat tan festiu.
9: Exacte.
8: Gràcies a la DJ Trapella, que ens va punxar amb tot de hits i tot de mescles impossibles. I parlant de mescles impossibles, atenció, a l'entrada en aquest estudi, d'en Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino, bona tarda.
10: Molt bona tarda a tothom.
9: Bona tarda.
8: En Pau ve en so de Pau, Aïna, justament.
10: Em deixaràs fer un butlletí algun dia.
9: Ai, sí, quan vulguis.
10: Que ara t'he escoltat aquí, m'agrada molt.
9: Però dijous que ve, sí, si vols. Sí? Però que per mi el pots fer cada dijous, si vols,
10: vale,
9: eh?
10: Vale, pues a més, jo sí, m'encanta llegir notícies.
8: Tu ets molt puntual, sempre.
10: Sí.
8: Llavors arribes aquí 5 minuts abans de les 6, tens temps de sobres, has de fer-li un parell de llegides.
10: No, vale. Ho farem així freestyle,
8: sí,
10: a veure com surt. Com l'altre dia, freestyle.
9: Dijous que ve te'l deixo a punt, va, sí? I quan arribis el llegeixes, va.
10: Podré seure aquí amb el teu laptop?
9: Sí, sí, clar que sí. I donar pas en noteta després.
10: Oh, que bé.
8: I ara?
10: Farem donar pas i tot.
8: Les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
10: A.k.a.
8: Noteta Major. Bona tarda, notetes. Caral deu estar corrent. És runner, també, noteta. Tu ho sabies o no?
10: No sé.
8: Aquest diumenge, 10 quilòmetres, la cursa de la Diagonal des de Palau Reial fins al Fòrum.
10: Notota, notota.
8: Són 10 quilòmetres corrent per la Diagonal. És veritat que orientació baixada, clarament.
9: És llesta, noteta, eh?
8: Vas cap al mar.
10: Amb unes braves i una canya. A vora mar.
8: A veure, posem-nos en situació.
9: Vinga.
8: Avui en Pau Guillemet ens diu que hem de mirar cap al Mediterrani. Fantàstic!

0: Aquest és el nostre Lluís Oliveres, el carnisser de Taià, que era un dels concursants de la quarta edició d'Eufòria, que va atrevir-se amb el fantàstic Shine dels Love of Lesbian. Moment memorable, Aina, que era aquella mena de set on feien com titelles de Muppets i coses d'aquestes, te'n recordes?
1: Sí, tens raó, tens raó.
0: Tu tens més al cap el I'm sexy and I know it.
1: Espectacular. Deixa'm dir des d'aquí, en Lluís, que segur que ens està escoltant. Lluís, fes el favor de treure música nova. Et volem punxar aquí la nota de veu.
0: Hem punxat a la Tura.
1: Clar.
0: A la Monique Macon, mola mogollón.
1: Properament a l'Aina Machuca, que sabem que està gravant Por ahí als Estats Units, a Los Angeles.
0: Ganes de punxar cançons d'en Lluís Oliveres i ganes de recuperar el fantàstic Shine, l'original, la cançó de l'anunci d'Estrella del 2013.
1: 13 Mare
0: anys.
1: De Déu.
0: 13, tia.

0: estimat Pau Guillamet, per què ens hem de posar mediterranis avui?
1: A veure, no, és una de les referències possibles. Jo el que vinc avui volia reflexionar arrel de... Ara anirem molt a prop aquí a la casa, concretament 2 hores enrere, i parlarem de la presentadora del Love, la Gala Castelltort, i ens basarem en... Tot parteix d'un text que vaig llegir d'ella la setmana passada a Substack. Però el titular d'avui una mica seria fer una anàlisi de... Ho centrarem en la música. Ella era més genèrica en la cultura, no? Però jo centrarem la música. Una mica anàlisi de paraules clau o temàtiques i llocs comuns de les lletres de les cançons catalanes dels últims temps.
2: Sí, els temes que estan de moda, diríem.
1: Sí, i per això el Mediterràniament, és a dir, crec que un dels temes, per això hem posat aquesta cançó, recurrent, una mica suat, també, és el tema aquest de Mediterràniament. Aquesta espècie de hashtag, que és Estrella d'Am, però vull dir que tothom se l'ha fet ser una mica de... Estem els dos junts a Menorca, posta de sol, birreta fresca, estiu... Saps què vull dir? Això és un lloc comú. Puc llegir el text de la Gala?
2: Sí, va.
0: A mi t'he de dir, d'entrada, que m'agrada molt que obris aquest meló.
2: Molt.
0: Llavors tinc moltes ganes de que passi tot el que tu tens al cap que ha de passar.
1: Bueno, la Gala feia un text el 22 d'abril, començava parlant d'allò de l'Eduardo Mendoza, que va dir a Sant Jordi, arrel d'això, val? Però llavors hi anava una mica al tema i deia el següent, llegiré textualment el Substack, val? Diu, ja fa temps que hi ha gent jugant això de ser catalanet, com si fos un personatge. I el guió és sempre el mateix. Barça, els catarres, pa amb tomàquet, accent marcat, 4 frases i una mena d'orgull impostat que sembla més pensat per agradar que no pas per dir res. És una versió tan reduïda que gairebé sembla una paròdia. Fins aquí, què tal?
0: Molt d'acord.
2: La Gala és la millor.
0: Sí, escriu molt bé, realment, sí. Com deies tu, Aina, que ja m'ho havies dit fa
2: temps.
0: Sí,
2: escriu molt bé, jo ja fa temps que la llegeixo, també, i també té molta opinió, la Gala, sempre. Això també ja la coneixem, eh?
0: A mi em sembla una capitosta de cap a peus.
1: Seguia dient... Ja, serà breu, això és el punt d'entrada, val? Feia referència a uns tals Theodor Adorno i Max Horkheimer, diu, crec que eren ells, ho vaig llegir en un treball a la uni, sí. Diu, si no m'ho estic inventant, és igual, diu, ja parlaven d'això, aquesta gent, quan descrivien la indústria cultural, el moment en què la cultura deixa de viure's com una experiència complexa i es comença a produir perquè circuli, perquè funcioni. Això implica, què? Fer-la reconeixible, repetible, fàcil d'entendre i, sobretot, aquí hi ha una mica més d'això, inofensiva. Ha d'entrar bé, però no pot exigir massa ni incomodar gaire.
0: Això és la mercantilització de la cultura de tota la vida.
1: Fins aquí, jo crec que la Gala, she's made her point. O sigui, està claríssim, no?, l'opinió.
2: Sí,
1: és a dir,
2: sí, tant.
1: Diu, ei, els catalans ens estem mirant al Malik una mica sempre. I aleshores, si ho traslladem a la part musical, jo volia parlar, jo pensava, dic, parlem una mica d'això, d'aquests llocs comuns, no? És a dir, les temàtiques de les lletres i com, al final... sembla que hi ha una espècie d'autofàgia, sabeu? Autofàgia, com que ens automengem lo mateix, diguéssim, que produïm.
0: Ens retroalimentem a nosaltres mateixos.
2: Sí, és com digues, Frank, perdona.
0: No, com un cercle viciós.
2: Jo t'anava a dir que és com un algoritme de Spotify o d'Instagram, no? Que al final vas mirant els mateixos vídeos i et surt el mateix.
1: És com una espècie de consum col·lectiu d'uns mateixos referents.
0: És un circuit tancat.
1: Sí, i és un empobriment cultural.
0: Totalment.
2: Clar, evidentment.
0: Clar.
1: Això és el que volia plantejar avui, no sé què us semblava, a part de totalment 100% literal.
2: És que
0: les has dit totes, m'encanta.
2: Tens tota la raó,
1: no?
2: És així.
1: Dir, no sé si podríem versar sobre això. Jo he intentat com desglosar una mica més les coses, però bueno, què us sembla tot plegat? Què us sembla a casa? Hi ha algun al·ludit que vulgui trucar?
0: No, mira,
2: home,
0: no,
2: opinions al 677 50 61 53.
0: A mi el que em sembla, i ara és horrible, ho sé, però estic en un espai segur, us estimo molt a tots dos i sé que no passa res. Però, autorreferència. A l'últim Enderroc hi vaig fer una peça on justament parlava de la genuïnitat. Te'n recordes, Aina, que tu vas ser la primera de llegir-te'l?
2: Sí.
0: I jo faig una oda a l'autenticitat, justament. Va una mica en la línia d'això de la Gala, no? I de dir, les coses que ho peten, al final, són les que són autèntiques, i són les que són reals, i són les que tenen arestes, i les que tenen profunditat. Parlava, per exemple, d'artefactes culturals o...
2: productes, d'alguna manera, no? Continguts.
0: Com el nostre, com el que no surti d'aquí, com la sotana, que són dos productes ara molt reconeixibles, amb cara i ulls, que fan que molta gent mogui el cul, que compri entrades, que tenen molt de seguiment, que ho estan petant, vaja, i tots dos són molt autèntics. I jo parlava de les cançons, també dels grups de música i de la manera de cantar, en aquest cas, no? De com algú que ho fa des de l'autenticitat, doncs acaba emportant-se l'aigua cap al seu molí. I tinc la sensació, per exemple, la Ludwig van, si no fos tan autèntica, doncs, no hagués aconseguit en aquests 3-4 anys créixer tant, fer-se un nom i ser un dels grups referència de l'escena musical catalana. Si fos només reproduir fórmules que ja existeixen... No?
1: Clar, jo crec que la Ludwig i molts grups que ara comencen, diguéssim, a tenir un reconeixement molt més massiu és perquè han jugat al contrast, no? És a dir, a vegades... Per poder dir una cosa, has de jugar a l'analogia, no? A semblar-te una cosa que ja es coneix, o jugar al contrast, a diferenciar-te molt. Aleshores, jo penso que amb tota aquesta... És a dir, tu deies, Aina, aquesta naturalesa algorísmica de tot plegat, jo crec que sí, que crec que ens estem deixant perdre oportunitats el fet que vulguem emmirallar-nos tant amb les coses que funcionen algorísmicament, perquè llavors estem... simplement amb aquesta persecució, a vegades, estic parlant des del punt de vista creador, eh? Creador, és a dir, mires una mica el que es fa i sembla que la recepta hagi de ser aquella, no? Llavors, funciona això? Doncs vinga, anem a fer, i ara anem al tema aquest de les lletres. Cançons sobre estiuet, bé l'estiu... A veure, la cançó de l'estiu és un gènere que no s'ha inventat fa molts anys, i evidentment es practicarà sempre i seguirà practicant. Ara bé, quan veus frases, no sé, a vegades hem fet aquí anàlisis de lletres així en fred, sense música, no? Doncs tocaria una mica fer el mateix. O quan veus frases i veus els llocs comuns aquests, no? Dius, ei, potser anant a buscar noves imatges, noves escenes, diguéssim, que il·lustrin el mateix, potser aconsegueixis un resultat una mica més genuí, com deies tu, Frank, i més diferenciable, i aleshores potser més potent. Però crec que ja, i acabo, hi ha com certa por. Hi ha certa por dels creadors... estem molt imbuïts molt en aquesta inèrcia centrífuga de la viralitat, de sortir-se del guió. Estem molt enganxats a Reels tal, top 5, no sé què, anem a fer un Reels igual, no? Tot aquest tipus... Això també en parlava algun altre article que he llegit aquesta setmana, que el meu cervell fregit s'han oblidat.
2: Però és que tinc la sensació que aquest algoritme té nom i és el mainstream, una mica, saps? De fet, o sigui, fins i tot cada vegada... tinc la sensació que el mainstream cada vegada s'anomena més o es defineix més com a gènere, fins i tot.
1: Sí.
2: Quan en realitat és com mainstream, què vol dir, no? Vull dir, és una cosa que rebenta que funciona per tothom, que es fa molt grossa de seguida, no? I en canvi... Parlem de... Aquesta persona fa música mainstream. Què vol dir música mainstream, no?
0: M'agrada molt això que dius, Aina, crec que fas dianíssima, i això passava fa uns anys amb l'indi. Era el mateix, era faig indie, i era com... A veure, l'indie és una mena de posicionament dins de la indústria, no és un gènere musical, no és un estil. I van sorgir tot de grups que deien que feien indie, i ara aquest indie, compro el teu relat, s'ha traslladat cap al mainstream.
2: Sí, és que tinc la sensació que clarament és que fins i tot el podríem definir. O sigui, tu sents una cançó i saps dir-me si és del gènere mainstream, ja dient-ne gènere, o del gènere indie. És que és així.

0: No sé per què...
1: Camí de dos, quarts de set de la tarda, som al Nota de Veu, AICAT, amb l'Aina Ostrell, com cada tarda, i avui rebent la visita d'en Pau Guillemino, que treu el caparró per l'estudi cada dijous, avui proposant un tema molt interessant, com és habitual en ell, parlant d'aquests llocs comuns, d'aquesta mena de reproducció de patrons dins de l'escena musical catalana, i jo, atenció, estimada Aina, estimat Pau, tinc una mena d'argumentari advocat del diable.
2: El pro, eh?
1: Clar, el pro, perquè s'ha d'intentar situar una persona en tots els punts de vista.
2: Estem debatent aquí, clar que sí.
1: Llavors, la cosa és... La música pop en si mateixa no és una mena de reproduir patrons molt decodificables i reconeixibles per transmetre idees universals? És a dir, ja ho feien els Beatles, ja ho feien els Pets, i ara ho fan els Tiets.
2: Però això no passa amb altres gèneres, també?
1: No ho sé. Què us sembla?
3: M'has mort, aquí, eh?
1: Què us sembla? És a dir,
3: és
1: saps?
3: Veritat, per definició...
1: D'alguna manera, si jo vull transmetre una idea d'amor i potser dic, cap vespre, tu i jo de la mà ens mirem... I
2: amb... Tonight is the night.
1: Clar, i amb dos versos ja tinc com val. Ja sé que aquí hi ha una història de persona coneix a persona i s'estimen.
3: Clar, però el tema també és intuir, o jo crec que intuir i... com se diria, insistir, no? És a dir, també perseverar o proposar, és a dir, intuir si el públic està cansat d'això. Perquè jo crec que hi ha una sobresaturació, a mi em sembla, de propostes... ara em va passar amb el concurs aquest del Keloke que muntem, no? Que hi havia propostes molt diferents.
1: A la FIM de Vilaseca.
3: Mm. Van arribar moltes propostes i la veritat és que n'hi havia moltes de força diferents. I vam tenir quatre finalistes molt diferenciats, que això va ser una bona notícia. Però l'any anterior hi havia una gran preponderància de propostes volgudament comercials, com dient, anem a fer la fórmula que ja es coneix. I llavors dius, ostres, que algú que comença realment posi a la directa, en plan, faré això, bé, potser li agrada, eh? Però jo crec que ve com molt condicionat per totes aquestes fórmules d'èxit, mainstream, òbviament, que sí, és com l'única manera d'aconseguir petar-ho. I jo crec que hi ha sobresaturació i que l'audiència realment li podria agradar altres coses. I el perseverar és que hi ha qui persevera i ho aconsegueix, però realment s'ha de diferenciar, ha de fer un gest de dir aquí, jo tinc això, tinc aquesta mandanga aquí a l'altre costat de la vorera, saps què vull dir? Com, veniu aquí, un lloc diferent.
2: I per mi això va vinculat al que deies tu, Frank, de l'autenticitat. O sigui, per mi, clarament, petar-ho va molt lligat de la mà de tenir una identitat. Això és claríssim. I, de fet, de tot això també en parlen els de Svetlana, en Rock i la Júlia, el seu documental que és a 3Cat, a Marranàcia, es diu el documental. Te'l recomano, Pau, perquè fan moltes reflexions sobre molts temes, la indústria, en fi, molts temes. Però un dels temes que toquen és, per exemple, aquest de la cançó de l'estiu i dels tòpics que ja saps que han de sortir en tota cançó de l'estiu...
1: Sí. Clar, jo ara em plantejava, al fil del que deies tu, Pau, que potser la resposta és l'evolució artística, i pensava en Manel, al llarg de la seva discografia, com intentant evitar caure en llocs comuns i en certa repetició, fixeu-vos l'evolució que hi va haver de disc a disc, no?
3: Clar.
1: I com van acabar al final, i suposo que això també explica l'aturada per dir, ostres, això ens desgasta tant que hem de parar i respirar, també perquè ens ho podem permetre, evidentment. El mateix que Zo, no? Zo també, dins del seu estil, ostres, del 14 al 24, amb aquest arc de 10 anys, quina evolució, quin fixar-se en tots els detalls de cada una de les cançons, quin renunciar a tòpics, a llocs i espais comuns, però clar, això té un cost també.
3: Sí, però en l'exemple de Manel és ben clar, és a dir, el Manel treia un disc i la sensació a vegades era ai, què han fet, no? I després era un disc de digestió més lenta però que acabava calant i ara és indiscutible, diguéssim, mirat amb el temps és indiscutible l'èxit o l'acceptació que ha tingut. Us ho trasllado això mateix, que potser es veurà més clar, per exemple, si traslladem aquest tema de les tendències i els trends, vale? Algorítmics, els continguts, mal dit, no m'agrada aquest nom, a xarxes socials, no creieu que estem perdent tots plegats que estem a xarxes socials una oportunitat grandíssima de fer coses diferents? Per què hem d'estar tot el dia fent els, jo no en faig, però els get ready with me, els top 5, no sé què, les paraules catalanes que no sé... O sigui, tots aquests clichés, manierismes de xarxes, estic parlant d'això amb la música, eh? Doncs si ho trasllades a xarxes potser s'entén millor, no? Tots estem fent el mateix, estem allà com hàmsters a la roda, fent els mateixos trens, per què? Perquè es farà viral, i si faig aquest tren, l'algoritme ho agafarà, i aleshores... I dius, tu, però no tens idees pròpies, tu?
2: És que tinc la sensació que també és com molt difícil fugir-ne, perquè d'una banda estem com embotits amb tot això, o sigui, constantment estem bombardejats d'aquest mateix tipus de contingut, i de l'altra perquè també, no sé si m'ho comprareu, i segurament aquí cada generació anterior diu el mateix de la seva generació, no? Però tinc una mica la sensació que vivim en un món on tot està inventat. Que sí. Segur que no és ben bé així, eh? Però és que fa molt aquesta sensació. Potser per això, potser perquè tenim molts inputs i perquè constantment estem veient coses i perquè de seguida que surt un projecte nou ja sembla que tothom ho replica i de seguida ja tothom sap del mateix, no? I llavors, clar, també costa molt com apartar-se una mica d'aquest gran mainstream i d'aquests algoritmes però, per fer coses amb identitat.
3: Però la coordinació entre gent, és a dir, si tu ets capaç, per exemple, ho leguem tot a l'algoritme ja dirà, no? I llavors, però en canvi després, quan hi ha coses importants per les quals cal alçar la veu o tal, tots compartim, no? Comparteix això, això està molt compartit. És una cosa que ens surt de dintre, no? Aquesta compartició. Dius, home, i si en comptes de... I si ens coordinem, per exemple, per... No sé, això és que jo estic molt pensant molt en tot això de l'algoritme, no? Però crec que tothom hi pensa molt, eh? Perquè tothom està tot el dia amb això. Si ens coordinem per batre l'algoritme, és a dir, fer-li, no? Revertir una tendència, en plan, en comptes de, per exemple, continguts de... O sigui, vídeos de 20 minuts, sabem qui se'ls menja. Ah, no, a l'algoritme no li agraden. Tothom a fer vídeos de 20 minuts. Estic tenint una idea molt bàsica, eh? Però vull dir, participem d'una forma una mica alegre i joiosa i despreocupada de tots aquests trends, com si és una cosa que... I, bueno, no cal demanar-ho, poder no estic demanant massa, a tothom li agrada mirar xarxes i fer el tonto, no? Però sí que amb la música crec que els creadors tenim una miqueta de responsabilitat de donar-hi dues voltes abans de treure... Vull dir, hi ha molt... Per expressar una idea d'amor, desamor, hi ha moltes maneres de fer-ho. I ja està tot inventat, Aina. És només mirar una mica enrere i dir, aviam... Feu-me el ChatGPT si fa falta, jo què sé, però... No, però ja m'entens. Vull dir que hi ha moltes maneres de rascar una mica més, no?, i trobar imatges noves. La poesia està plena d'imatges i figures retòriques, que un dia vam fer aquí figures retòriques, recordeu? Vam fer recursos literaris. O sigui, només amb quatre eines fas una cosa molt més fina, eh?
1: A mi em sembla bé posar l'accent en això que dius tu, en la responsabilitat del creador, de la creadora, de les persones que tenen una pulsió artística per explicar el seu entorn, les seves vivències, allò que els passa, i d'alguna manera jo em reconcilio amb el món, i això amb tu, Aina, ho hem parlat moltes vegades, amb el floriment, l'acceptació i el cert èxit, val?, a Catalunya, de gent com la Ludwig van, com Alosa, per exemple, no?, que no tenen cap referent previ, home, sempre hi ha referents previs, però que notes Tartar Helena en el seu moment, que ja són un xic més veteranes, de gent que fa allò perquè realment els agrada fer allò.
2: Sí, sí.
1: Perquè no estan seguint cap camí escrit ni estan intentant imitar a la tendència de torn, i allò de cop, pam, a la gent li agrada, funciona i tira endavant. I llavors això sí que serveix de mirall per tanta altra gent que ve al darrere. I és guai, això. I en el fons crec que també el món... A cada vegada, com que tu deies, Aina, abans, de que realment hi ha tants estímuls que costa pensar que hi ha espai per créixer i que és difícil no pensar que tot està inventat, però alhora cada cop més ens fixem en propostes que trenquen la norma.
2: Bueno, perquè en tenim ganes de respirar una miqueta, no?, de treure el cap de tot aquest oceà de mainstream, perquè és que, no ho sé, és el que diem sempre tu i jo, Frank, que també ho hem comentat moltes vegades, que si no aprens a avorrir-te, no aconsegueixes com tenir idees noves, no?, doncs passa una mica amb el mateix. Si estàs tot el sant dia bombardejat amb el mateix tipus de contingut, és que costa molt sortir d'aquí, saps?
3: A vegades hi ha gent, ara parlo de més de coses de xarxes, però no de música, que fa vídeos a xarxes sense ser-ne expert, i fa veritables obres d'art.
2: Sí, total.
3: És a dir,
2: sí,
3: que quan menys expertesa i menys... Però aquesta, això és part de la frescor, és a dir, acostar-te a aquestes coses i acostar-te a la música. És a dir, de què estem parlant avui? Del no condicionament. És a dir, quan més condicionats estem per buscar l'èxit, per buscar la cosa que funcioni, menys espontanis i, en el fons, menys creatius, menys floriment hi ha. Hi ha una cosa més arquetípica, més cliché, i al final és com... Ara diuen slop, no? Tot això fet per la IA és com ens anem omplint, ens anem empastifant de coses que ja hem vist, i remeto a Kinda Gallins, no?, que és això. I llavors sembla que això sigui la catalanor. del mediterràniament. Yeah. En el cas de la música urbana es parla molt de la iaia, de casa de la iaia,
1: els
3: dels
1: macarrons
3: de l'àvia. Sí. Són coses que han sortit, que són... Llavors està bé, perquè són llocs comuns que està bé que es recuperin, no? I que... Però, hosti, dius, no, m'agafo això, tu, perquè els macarrons de la iaia ho han dit tots aquests. Per tant, a mi també em
1: funciona fijo, no?
3: Dius, home, no, no cal anar tan a tiro fijo. Anem, obrim una mica la mira, no? Segur que sortiran coses noves. Jo estic molt àvid, tu, perquè els macarrons de la iaia ho han dit tots aquests. Per tant, a mi també em
1: funciona fijo, no?
3: Dius, home, no, no cal anar tan a tiro fijo. Anem, obrim una mica la mira, no? Segur que sortiran coses noves. Jo estic molt àvid d'escoltar coses. I penso que tots hauríem d'estar una mica àvids d'escoltar. Que et sorprenguin, tio, que estem saturats.
2: Clar, ja, passa't aquest cap de tothom, però en general es tendeix com a copiar aquests referents o aquestes idees o aquests conceptes que saps que d'alguna manera funcionen.
1: Jo crec que és allò de la valentia que deies tu abans.
3: Jo crec que sí, que és, anar, és molt aquesta cosa de... Això funciona. Vull dir, això ens ho ha ensenyat molt tot el consum de cosa digital. És a dir, a la que es veuen els números... I abans també es veien els números de les coses, però els números abans et deien, ha vengut 10 milions de discos, disc d'or. Clar, però ara és com una cosa com superauditable. Si tu agafes allò i veus els números, veus els comentaris, tota aquesta cultura del FOMO, no, de m'estic perdent això, no sé què, llavors vull participar d'això. Crec que això és una cosa molt digital, molt de xarxes socials. Aquesta paraula fa uns anys dèiem, xarxes què? Això és social, això no és social, home. Això és una cosa que vas allà una estoneta. On estem ara? Estem aquí dintre ficats, sí, a la roda del hàmster. Xarxes socials, com si n'hi hagués res més.
1: El adéu. Pau Guillemet més semblant al Joan Soler Socarrats de la vida, eh? Ho dic perquè avui no tens aquesta sensació que ens ha fet rumiar, que ens ha fet mirar-nos les coses des d'un altre punt de vista?
2: Doncs sí, sí, objectiu aconseguit, Pau.
3: I a tots els creadors catalans, catalanes que escriviu música, jo crec que val la pena que jo mateix, vull dir que ens hi posem fort a escriure coses, a donar-hi dues voltes a les lletres, i a vegades una cosa tan senzilla, molt senzilla, com la rima assonant en lloc de la rima consonant, ja fa meravelles, eh? En comptes de rimar... tsunami amb umami, rimeu amb jo que aquí mani, saps? Només la cosa aquesta que acabi... Ja, amb això ja hem fet molta feina. La rima sonant és fabulosa.
1: Bones barres aquí d'en Pau. Acabem amb Menorca dels Tiets.
2: Ai, sí, vinga, va.
3: Quants has anys... de tallar a dintre, a directe.
1: Quants anys fa que no sentiu Menorca dels Tiets?
2: Anys, fa anys.
1: Que sí?
3: Veus, doncs.
1: És com dels orígens, eh? Quan eren un parell de joves del Maresme amb una maleta plena d'il·lusions i ara són uns dels capitostos de l'escena.
3: Correctíssim.
1: Gràcies, Pau.
3: A vosaltres.
1: Vinga, fins dijous que ve.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Yeah, yeah. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks, checks. Juguen amb els dits, dec, dec.
2: Hola, amics d'ICAT. Soc el Pot Joli i avui us vull presentar el segon single del meu disc, que es diu Checks, i és una col·laboració amb el meu gran amic i company de pis i de vida, el Lluc. És una cançó que per mi és molt sexy, molt d'ara que ve l'estiu, de disfrutar, de que se't puja l'autoestima, graciosa, i espero que us agradi i que la disfruteu i que l'escolteu amb el volum molt fort. Adeu!

0: Aquí tenim a dues veus, ni més ni menys que de la comarca del Baix Montseny. El Baix Montseny existeix i ho demostren les veus de Poggioli i Lluc.
1: Són fantàstics amb aquesta cançó que es diu Checks, que és el seu segon single abans del seu proper disc, Com ho fèiem abans.
0: Molt bé, doncs aquí els tenim plegats, a dues persones que es mouen entre Palau, Santa Maria, de Palau-Tordera, i Sant Esteve, Sant Esteve de Palau-Tordera, a Cote de Sant Celoni, a la falda del Montseny, amb Poggioli i en Lluc. Tenim més veus que volen passar pel Nota de Veu d'ICAT, per exemple, la de la Laura West. Segur.

Bon dia, família. Em dic Laura West i sóc una cantant i productora de Girona. I ara escoltareu el meu nou tema, que es diu Ghostbusters. I és així una batxatita per anar-nos preparant per l'estiu. Barrejada amb música electrònica, ja veureu que sona molt actual. I parla sobre que tu et fas les teves pel·lícules mentals amb una persona que estàs completament obsessionada, però aquesta persona t'acaba fent ghosting com sempre. I per això dic que trucaré als cazafantasmes perquè el vinguin a buscar. Perquè sí, és un fantasma. Espero que us agradi moltíssim i envio un petonet a tots els oients de Nota de Veu.

0: I a 6:45 també truca a la porta. Guaita, com truca a la porta.
1: Qui hi ha?
0: Del Nota de Veudicat. A veure, repetim-ho.
1: Qui hi ha?
0: Soc la Jara Mago.
1: Ai, Jara, què tal? Passa, passa.
0: Des de Sant Pere de Ribes.
1: Benvinguda.
0: Això és el Garraf. És Garraf, ja, Sant Pere de Ribes? Sí, clar, ha de ser Garraf,
1: sí.
0: Oi? Fem la consulta, sisplau, que necessito...
1: Com el monocicle.
0: Sí, el monocicle el fan allà, a Ribes, que en diuen ells, Sant
1: sí,
0: Pere
1: correcte.
0: De Ribes, comarca del Garraf, oi?
1: D'on és l'Aitana Bonmatí?
0: Doncs també d'allà.
1: Sí,
0: és...
1: sí, confirmo, eh?
0: És la Jara Mago que ens presenta Suau Ideal.

Hola, hola, soc la Jaramago i us vinc a presentar el meu segon single del que serà el meu segon EP. Es diu Sou Ideal i l'he produït un cop més amb en Red o el Borrisol. I estic molt contenta de tornar a treballar amb ell. I també estic molt contenta de com ha quedat el tema, perquè sento que fa molt de primavera. I ara que estem en aquesta època tan bonica, espero que us faci ballar molt, molt, molt i que us arribi una mica a dins. És un tema que en realitat és una queixa de l'oferta que estic de l'amor, però jo crec que dona alegries també. No ens hem rebolcat en la misèria. I res, que vagi molt bé. Adéu!

0: Guapíssima aquesta suau ideal de la Jara Mago, una vegada més, com deia ella, treballant amb un dels millors, que és en Red, que és l'Albert Rams, que és en Borrissol, que és el Capità Mur, que és la Pepi, que és la Nena, li podeu dir com vulgueu.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Quants sobrenoms, eh?
1: Sí, sí, perquè els has dit tots, menys el seu nom, no?
0: Albert Rams.
1: Ah, fixa't.
0: És el que posa el seu DNI amb la Jara Mago, que ens anem cap a l'audiència, que té moltes ganes de punxar-nos cançons per rematar el Nota de Veu.
2: De 5 a 7, a ICAT. Nota de veu.
3: Tot va fatal, colons i fanals, veig els teus ullets per tot el cel.
2: Envia'ns la teva nota de veu.
3: Balcons i cabells, veig els teus ullets per tot el ciutat.
2: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
5: Sí,
4: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
6: Fatal,
4: i ens ha enviat un Excel.
1: No.
4: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
7: 3.000 programes el divendres!
8: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
11: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
12: Sóc un locutor.
13: Ai, que mono!
10: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
14: Oh, yeah!
9: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
15: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
10: Aquesta veu m'encanta!
15: A mi m'encanteu vosaltres.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
16: Hola, Frank i Aina, sóc la Matilda de Sant Celoni. I a mi, doncs, encara que m'agrada molt, o sigui, ja sé que és molt conegut, no? Però un grup de música que m'agrada molt del Maresme són els Tiets. I em podríeu posar la cançó ja de pas de Tàndem, també dels Tiets? Adéu, molts petons! Felicitats pel programa!

Hola, doncs a mi m'agrada molt La Fúmiga, un grup que he descobert fa no gaire i que justament ara pleguen i per tant és una mica trist, però vaja, m'han donat molts moments. Els seus concerts crec que són dels millors que hi ha ara mateix al panorama musical català i m'agradaria moltíssim sentir una cançó seva.

0: una cançoneta i mo anem. És la Fúmiga, gairebé tancant el Nota de Veu per aquesta setmana, però tenim temps, estimada Ainu. Estimada Ainu o estimat Ainu? Com t'hauria de dir quan et dic Ainu?
1: Estimada.
0: Sí, però clar, Ainu és com a masculí.
1: És igual.
0: No, ets estimada Aina, estimat Ainu.
1: Però a més, què ho fa que sigui masculí?
0: Ja, no ho sé, tens raó. Sí,
1: clar.
0: Per què? Perquè ha de fer-ho.
1: Sí. Sí, sí.
0: Com t'agafes els cabells així molt raros, no? Com si tinguessis barba de sobte. És molt estrany. T'estàs agafant els cabells per sota de la barbeta.
1: Correcte.
0: I clar, sembles com una cabra que té, saps, una mena de perilla llarga, llarga.
1: Perquè m'he com aixecat i llavors em tocaven els cabells al micròfon i me'ls he agafat només per això.
0: Doncs vinga, amb aquesta imatge tanquem la setmana del Nota de Veu Dicat. Gràcies a Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Gràcies a tu, estimada Ainu, amb la teva barba.
1: De res, que et sembla la meva barba?
0: Fantàstica, vinga, marxem, que hi ha una persona que ens vol punxar oques grasses. És la cirereta del pastís ideal, The Cherry on the Cake.
2: Hola, ens podeu fer una cançó de les oques grasses? Gràcies, adeu.
3: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Escoltes i cal. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
2: Hola, hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, l'últim que farem aquesta setmana, un programa que s'emet de dilluns a dijous a les 7 de la tarda i que reuneix bona part de l'actualitat musical i que ens porta a escoltar molta música i entrevistar també els autors d'aquesta música. Ho dic perquè ja avancem que avui tenim una entrevistada. Amb l'equip habitual, és a dir, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
3: Bona tarda, Josep i oient. Doncs sí, l'entrevistada és la Maria Solà, tot i que amb aquest nom possiblement no la reconeixereu perquè artísticament es fa dir Maig. Acaba de publicar recentment el que és el seu disc de debut, àlbum titulat Prou, i a més d'aquí poques hores, demà mateix, el presenta amb una superbanda a la sala Rasmatas de Barcelona, però abans passa per aquí.
2: I nosaltres, abans d'entrevistar-la, encara hem d'explicar unes quantes coses. Per exemple, començarem el programa amb tres grups, diríem, mítics, històrics d'Anglaterra o de la Gran Bretanya, que tenen disc a la vista i que tornen, ja veureu, tres clàssics britànics que estan en plena forma, començant amb els Dexys Midnight Runners, que ja fa una colla d'anys que es diuen simplement Dexys. Benvinguts! Benvinguts!

La veritat és que el líder de Texas Midnighters, Kevin Rowland, pot fer perfectament el que fa en aquesta cançó, que és una crònica, una miqueta de viure a Anglaterra, la vida a Anglaterra. My Life in England Part 1 és el títol de la cançó que avança Love, el disc que publicaran el 4 de setembre. Uns històrics en funcionament des de l'any 1978 són els músics de Come On Eileen, de Gino, de Jackie Wilson Set, per exemple, i bé, doncs van tornar el 2003, convertits ja en un clàssic absolut, i així continuen endavant com a clàssic, però també publicant cançons noves. Texas Midnight Runners, nou disc, 4 de setembre, titulat Love. I també hem sabut, no sé si serà un disc, però com a mínim tenim una nova cançó d'un altre clàssic, en aquest cas escocès, Arab Strap.

Arabes Trap també podem dir que són un clàssic perquè ja fa més de 30 anys que funcionen. És el projecte d'Aida Moffat i Malcolm Middleton, un grup que hem pogut entrevistar aquí a l'Independents a motiu d'un dels seus concerts fa anys enrere al Festival Primavera Sound. Però això ja és passat. El present i el futur d'Arabes Trap passa per aquesta cançó que es titula You, You, You, que s'acaba de publicar. I sí, ja tenim la confirmació, sí que hi haurà disc d'Arabes Trap. 4 de setembre es publicarà Half Told Tales, i tenim moltes ganes d'escoltar-lo perquè ja veieu que Arabes Trap està entrant en una etapa, podríem dir, una miqueta de tecnopop d'autor, que això seria un gènere també a banda, eh? El nou disc serà ja dels Arabes Trap. I els que han tornat també amb una cançó nova, i aquests feien 12 anys, que no publicaven res, és un grup important de l'escena anomenada de Manchester, aquella escena que va agafar el so de Manchester més clàssic de guitarres i va posar una miqueta electrònica i que tot plegat fos bastant ballable. Però és que eren ballables, eren psicodèlics. Estem parlant de Inspiral Carpets, un grup que es va formar això a finals dels anys 80, i el que ens interessa a la novetat, Drag the Bag, Drag the Bag, la primera cançó d'Inspiral Carpets en 12 anys. Són així de bé.

0: l'aturador.
1: Lluís Arruga va passar el 2020 pel Sona Nou amb el nom de Llés i es va endur el Premi Èxit. Doncs ara acaba de treure un artefacte de nostàlgia, el seu disc de debut autoproduït i autoeditat.
2: Hola, què tal, independents? Com esteu? Soc el Lluís Arruga, acabo de publicar el meu primer disc, que es diu Un artefacte de nostàlgia, i aquesta cançó que escoltareu es diu Si tu vols, i és una cançó intimista, tendra, que he fet amb molt de mimo, i té uns versos d'un poeta que m'encanta, que es diu Feliu Formosa, i ja està. Jo crec que és romanticisme en vena. Espero que us agradi i ens veiem aviat. Escolteu el disc. Adéu, una abraçada. Emma.

que parlàvem i hem anat de la mà cap a casa. Hem acariciat el gat i he pensat, m'agrades massa, i t'he mirat i m'he apropat i una abraçada.

Bad Bunny, que ja el tenim a Barcelona. Demà i demà passat fa dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I, home, ara parlem d'altres concerts que volem destacar, però no podíem deixar d'esmentar, oi? Que ja tenim aquí el Bad Bunny, que ja l'han vist per Barcelona. I per què punxem aquesta cançó de La Noche de Noche? Doncs perquè hi ha un rumor que corre, i és que Rosalía podria aparèixer a l'escenari a cantar aquesta cançó amb Bad Bunny. Bé, això, evidentment, són pures especulacions. Sí, sabem una cosa. Si el concert de Bad Bunny fos avui, no podria passar perquè la Rosalía està a Londres, on recull un premi important, el de Compositora Internacional de l'Any, als Ivor Novello Awards a Londres. Per tant, avui no podria ser, però demà i demà passat, que és quan fa els concerts, qui sap, ja van cantar aquesta cançó junts el 2021 al Saturday Night Live. La Rosalía, en aquest Lux Tour, en el seu primer concert, va tocar aquesta cançó i, per tant, home, això podria passar. En tot cas, estarem atents, perquè seria, doncs, un fet destacable, sens dubte, un dels concerts també de l'any, eh? Gustos a banda, us agradarà o no, però que Bad Bunny sigui aquí dos dies a l'Estadi Olímpic és tot un esdeveniment musical.

Doncs ara es parlem d'una nova experiència ICAT que ja està en marxa i que té a veure amb una nova edició, la número 16 del Festival Monocicle, és a dir, el Festival de Música d'Autor i Autora. Es fa a Sant Pere de Ribes, del dia 11 al 14 de juny, i el cartell inclou grans noms de l'escena musical de casa nostra, com ara en Andreu, Clara Peya, Guillemino, Hipnosi, que són aquests que sonen de fons, Gavina, Punt MP3, Ciutat, Jaunés, Judit Nederman o Extraño Ways, entre altres. Si voleu anar sense passar per taquilla i, a més, amb una experiència gastronòmica, doncs tot el que heu de fer és entrar al web d'ICAT i participar-hi. El premi inclou un abonament doble, un àpat al restaurant La Nova Premsa de Sant Pere de Ribes i una visita al celler Puig Batet amb tast i pack de vins inclosos. Teniu de temps fins divendres 5 de juny a les 10 del matí.

Doncs més coses sonen nyandú, amb aquest ens tornarem a veure, perquè formen part de la nova edició del festival Canti la Font, que es farà el 17 i 18 de juliol al Castell d'Olors, a Lluçanès. El primer dia hi actuen Edna Bravo, Sara Anglada, en Andreu, Atili i nyandú, i els protagonistes del segon dia són El petit de Calaril, La publicitat, Fades i Filles de Cassandra. Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir al web del festival. I també per aquestes mateixes dates es farà la 15a edició de l'Eufònic, el Festival de les Terres de l'Ebre. Seran 3 dies, del 16 al 18 de juliol, i recentment s'han incorporat un cartell amb 28 nous artistes, entre els quals, doncs, només direm uns quants noms, amb Maya Seinfeld, amb Pedro Maya, James Indigo i Yusu. Al web de l'Eufònic podeu consultar tota la programació per dies i també adquirir l'abonament a un preu reduït.

Doncs entre els artistes que acaben de confirmar concert a Barcelona hi ha el que està sonant de fons, que és el madrileny Grey, que actuarà al Sant Jordi Club el 26 de novembre, i amb aquest anunci doncs ha donat a conèixer també aquesta cançó, que es titula Palermo. També el mes de novembre, però el dia 28, Estopa pujaran a l'escenari del Roig Arena de València, unes entrades que es posen a la venda dilluns que ve, dia 25. El mallorquí Raig B presentarà el seu últim disc el 17 de setembre a la sala Elio Gabal de Barcelona. El quintet nova iorquès 54 Ultra actuarà el 20 d'octubre a la Nau, i els irlandesos Gurriers es deixaran caure per la 2 de l'Apolo el 4 de novembre. Presentaran Gurriers en directe doncs el seu segon disc d'estudi, que es publicarà, encara falta una mica, 25 de setembre, amb el títol de Nobody's Coming to Save You, que de fet és també, com es diu, aquest avançament que van publicar tot just ahir.

0: independents. A ICAT.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.
2: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb

0: futur serà el protagonista amb una barreja d'electrònica i melodies experimentals. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Independents.

0: Doncs podríem dir que hi ha discos imprescindibles per entendre l'evolució de la música i entre aquests doncs sobresurt molt especialment What's Going On, que va ser l'11è disc de Marvin Gaye i que avui fa exactament 55 anys de la seva publicació, un treball que va trencar esquemes, que va revolucionar la música soul. I un àlbum aquest de What's Going On de Marvin Gaye que va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera, reflectint la seva etapa personal i aquell convuls context polític i social de principis dels anys 70. Compost per cançons enllaçades de manera conceptual, el disc aborda temes com la pobresa, les drogues, la guerra del Vietnam i les dificultats dels soldats en tornar a casa. Amb influències del jazz i també de la música clàssica, What's Going On destaca per la seva temàtica política i la seva denúncia social, sent considerat una obra mestra que ocupa un lloc privilegiat en la història de la música, i per això ens el vam emportar al seu dia a la nostra illa deserta.
1: Clar, perquè hi ha discos, grans discos, discos mítics, i llavors jo crec que hi ha una mena d'Olimp, no?, de discos incontestables, intocables ja, i entre ells hi hauria aquest What's Going On, sens dubte, de Marvin Gaye. Has fet un llistat a tots els temes que toca, i afegiria l'ecologia,
0: també,
1: que també és important en bona part de les cançons, i això en un temps en què no es parlava tant d'ecologia, fa 55 anys enrere com es parla ara. Fixa't que és l'11è disc que deies, David, de Marvin Gaye, i la setmana passada es va celebrar l'aniversari d'un 11è disc també mític, el Pet Sounds de Beach Boys, que es va publicar el 16 de maig de l'any 1966. Això són 60 anys ja del Pet Sounds, un altre d'aquests discs que seria a l'Olimp.
0: Sí, emmarcadíssim.
1: Si mai aneu a una botiga de discos, és que no sé què comprar. Mira, si no tens el What's Going On de Marvin Gaye o el Pet Sounds de Beach Boys, això són apostes segures. Per cert, que el disc es torna a reeditar ara amb motiu d'aquest 60è aniversari, ni més ni menys, que del Pet Sounds, un altre d'aquells discos incontestables. Vaja, la discoteca ideal, aquí hi haurien de ser.
0: Sí, senyor, doncs mira, el Pet Sounds, What's Going On, ja us parlarem d'un altre disc que no fa ni 60 ni 55 anys, sinó que fa pocs mesos que s'ha publicat, i és el disc de debut de Bach, que ja la tenim aquí.

0: Aquesta cançó que esteu escoltant és la que obre el nou disc, de fet, el primer disc llarg de Maig. El disc es titula Prou, com aquesta cançó, que justament l'obre, i avui ens fa molta il·lusió parlar amb la Maria Solà, que és Maig, i que l'entrevistem doncs, just abans d'un concert de presentació.
1: Sí, un concert que el té demà mateix.
0: Demà mateix.
1: A les Ras Matàs de Barcelona estarà molt ben acompanyada perquè estarà amb la Sara Oliver, amb el Marc Gelabert i el Gravo. D'això ja en parlarem, d'aquest concert, però d'entrada, nervis?
2: Una mica, o sigui, però nervis guais. Estic molt contenta, també perquè portem doncs, tota aquesta última setmana assajant, estar com un stage com molt dens i ahir va ser com l'últim passe i vam dir com, uau, quin bolazo, no? Llavors, ara mateix tenim molt bones sensacions, que et dona certa seguretat, no?, a l'hora de pujar demà a l'escenari.
0: Clar, és que una cosa és publicar un disc i l'altra cosa és portar-lo al directe. Això requereix una adaptació, una miqueta de les cançons i tot plegat, i jo veig cada vegada, aquí anem entrevistant a molts músics, cada vegada això ho treballeu més, els músics.
2: Sí.
0: És a dir, no tenim les cançons, per tant, ja n'hi ha prou. No, anem a pensar com posem en escena això, eh?
2: Totalment, i tinc la sort d'estar acompanyada per uns músics de la Parra, que m'han ajudat moltíssim a muntar aquest directe. Sí que és veritat que el setlist, o sigui, com a l'ordre de les cançons l'he escollit jo, perquè soc molt friki fan d'aquestes coses dels concerts, és l'estructura és el que em fixo més jo, i he estat analitzant com 40 concerts, com vídeos de Glastonbury, de com concerts més internacionals, per poder com fer alguna cosa molt, pues, molt conscient, no?, el setlist. Sí, sí.
1: Un concert que dius que gairebé és com si no hi hagués demà, no?
2: Exacte, sí, vull que la gent estigui en el present i vull que estiguin només allà en aquell moment, no? O sigui, és que és molt intens. És el que us puc dir.
1: Això és normal, vull dir, que la gent estigui en el present, vull dir, tenir en compte, especialment perquè la gent als concerts ja se sap que va amb mòbil i de vegades perds el temps o intentes fer una foto i et perds el concert.
2: Totalment, totalment. I jo, de fet, demà segurament inciti a la gent a deixar el mòbil perquè...
0: A veure si ho aconsegueixes.
2: tant de bo.
0: No, perquè és complicat, perquè al final tots som una miqueta addictes, no? I abans que dèiem això de que com els artistes treballen molt el seu directe, alguns ja el treballen pensant en les fotos que els hi faran, no?, i a l'Instagram
2: Sí.
0: Sí, sí. Bé, la teva carrera, Maria, podríem dir que en els últims mesos s'ha precipitat, no?, ha agafat com un ritme, amb la publicació de l'EP primer, aquella Flor de Maig, i ara amb la publicació del disc. Malgrat que ja has fet unes quantes coses, home, això de publicar un disc suposo que és una passa important per tu, oi?
2: Totalment, totalment. També ha sigut com una decisió molt conscient de anem a fer el disc. I és molt diferent com anar fent temes que realment posar-se a pensar com una coherència de nou temes, en aquest cas, que bueno, n'hem fet com 20 o 25. Uau, i hem acabat escollint 9. També perquè volíem això, aquesta coherència de so, d'història. No sé, ha sigut un any molt, molt guai, la veritat.
1: I amb la resta de cançons què fas? Les deixes a un calaix? Les oblides?
2: Mira, doncs hi ha algunes que no acabaven d'encaixar perquè potser faltava alguna col·laboració, alguna cosa que ara estem començant a moure per un possible projecte futur d'una versió deluxe, o sigui, una versió llarga o alguna cosa així. Sí,
0: sí, perquè seria una llàstima, no?, que deixin aquestes cançons oblidades. De moment... El que tenim són les cançons d'aquest disc de Prou. Anem a escoltar-ne una altra. Així la gent va coneixent millor, si encara no tenen fitxada. Aquesta es titula Tres estius més.

0: tres estius més, en Josep deia cançons que, perquè la gent et conegui, de fet, la gent et pot conèixer no només per les cançons, per la melodia, sinó també pel que expliques, perquè m'imagino que aquí hi ha experiències pròpies i personals, eh?
1: Sí, sí, o sigui, realment tinc un... O sigui, jo ho trobo com un benefici també, una cosa que em perjudica, que és que sóc massa honesta amb els meus temes. I a vegades em pot retornar alguna persona de cop i volta del passat que jo havia aparcat molt gràcies a fer aquell tema i de cop i volta el trec al cap d'un any i em ve i em diu, tu què? Saps? Perquè al final, o sigui, és això que jo escric potser en un moment, en un espai-temps, i quan trec el tema estic completament diferent a allò i llavors de cop i volta torna al passat o el que sigui. No sé, la meva forma d'escriure és bastant específica, la veritat.
2: Però això podríem dir que les cançons parlen de coses reals sí. i concretes a la teva vida, són bastant autobiogràfiques, és a dir, el viatge a Malta, tot això és,
1: sí,
2: és un viatge
1: sí, sí,
2: a Malta.
1: Sí, però crec que el viatge a Malta és un viatge canònic per tothom. O sigui, tothom hem tingut aquell viatge que havíem de fer amb algun amic, amb alguna parella, amb alguna cosa que al final no s'ha fet i sempre el tens com en el calaix de records de dir, jope, tant de bo haver-ho fet, no?
2: Això és una prova d'estrès, per les parelles, viatjar.
1: Totalment.
2: Perquè, esclar, sobretot les que estan començant diríem, ens portem molt bé, però ara ens n'anem 15 dies...
1: Els viatges en parella són tests.
2: Aquells moments, no? Sempre d'atenció quan viatges, ara espera't que quin cotxe lloguem, on anem,
0: bueno,
2: què fem...
0: Clar, tot depèn de com comença el viatge, si et perden les maletes ja...
1: Ja no l'has cagat.
0: No comença molt bé. Escolta, has dit que aquest és un disc que té un fil conductor, m'imagino que per això hi ha algunes cançons que vas deixar fora d'aquesta vintena llarga que vas gravar, i sí. No sé si és un disc que s'ha d'escoltar per ordre?
1: Sí, o sigui, jo considero que sí, tot i així, també, o sigui, el que m'agrada dels temes que hem escollit és que s'aguanten per si sols, però també tenen una coherència que si escoltes d'inici a fi l'entendràs molt millor, no? O sigui, si realment és un disc que s'ha escrit i a l'ordre realment explica molt bé com ha sigut el meu últim any, des de la mort de la meva àvia fins a distanciar-me d'amics o conèixer gent nova molt guai. I és com... Intento amb aquest ordre transportar-te a un univers com bastant més específic, no?
2: Uh-huh. M'agrada perquè aquestes cançons, clar, parlen de coses molt concretes i diríem particulars, però alhora també són molt universals. És a dir, la gent que ho escolti sí. això... Clar, no, potser el que deies tu, potser no és un viatge a Malta, potser és un viatge a un altre lloc, però la gent s'hi pot acabar reconeguda. I després, com que no vol la cosa, per exemple, aquest tres estius més parles de la crisi de l'habitatge, així com que, pum! Sí. Vull dir que hi ha temes una miqueta més universals, diríem, d'aquestes històries tan concretes de la marxa.
1: Sí, bueno, també... És que la crisi de l'habitatge ara mateix ens afecta a tothom. Sí,
2: un desastre.
1: I, sí, però és també una experiència que trobo que és molt maca, no?, de compartir. O sigui, jo em passa molt amb amigues meves, que és com que parlem, és que no em podré independitzar, no? És una cosa que tenim en comú, no?
0: Mira, ara teníem aquí...
2: El pis del Born.
0: El pis del Born, sí, però m'agradaria fer un petit canvi, perquè has parlat de la teva àvia, i hi ha una cançó que es diu No m'he perdut prou.

0: costat tant i no hauria passat cap dol. Sempre m'han dit que val la pena moure's per trobar nous llocs, però potser era més feliç on era, o potser no m'he perdut prou.
1: No m'he perdut prou. Aquesta és la cançó que li dediques a la teva àvia, no?
2: Correcte, sí.
1: I m'has d'explicar això perquè he llegit que deies que la teva àvia va ser una icona de la moda.
2: Doncs sí, a Granollers va sortir a Top Millors Vestides de Granollers, la senyora Bertran.
3: Caram.
2: Sí, sí, era una dona de molt estil que quan va morir a mi em va deixar el seu armari. Uh-huh. I clar, jo aquests últims mesos he vestit només amb roba de meva àvia, justament avui. Mira, el bolso que porto era de meva àvia.
3: També i la portada del disc també?
2: No. No, la portada del disc no, val. No porto.
1: Però sí que... en tot cas, és a dir, l'estètica aquesta ve una mica, no, també?
2: Totalment, sí. O sigui, ella tenia molt com a referent Nancy Sinatra, fins i tot la senyora Kennedy. Molt seixantero el seu estil. I a l'hora de crear aquest disc ho vaig tenir molt en compte, també.
1: Sí, sí. Una portada del disc on surts amb un telèfon.
2: Amb un telèfon,
1: sí. Clar, hi ha molta gent que igual els teus fans deuen dir què és això? No? Perquè no tothom, de segons quina generació... saben que és un telèfon dels d'abans, dels de tota la vida.
2: T'he de dir que jo només he utilitzat telèfons de joguina d'aquest rotllo. O sigui, jo mai no sabria utilitzar un telèfon d'aquests. He de ser sincera en aquest aspecte.
3: El David i jo sí que hem tingut el model Góndola i tot això a casa. Sí, sí. Escolta, la portada, ja que ha sortit el tema.
2: Sí.
3: És com molt retro, no?
2: És molt retro, és molt
3: sí,
2: retro.
3: Sí, des del teu vestit, el fons, el telèfon...
2: Sí.
3: El pentinat, fins i tot, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Això és una cosa que has volgut...
2: Sí,
3: que formés part de l'estètica del disc, també.
2: Totalment, sí. I també el taronja, o sigui, el taronja... Em passava que a mi m'encanta el taronja. M'encanta el taronja i el verd, són els meus colors preferits. I molta gent té com molt creuat el taronja, no entenc per què. I jo, a l'hora de fer aquest disc, és que feia un tema... També tinc sinestèsia, i quan escolto un so, per mi té un color. Uh-huh. I aquest disc, tots els temes que anàvem fent, tots eren taronges. Uh-huh. Era com, necessito que la portada sigui taronja, que tots els colors, o sigui, la colorimetria dels videoclips també són totes molt taronges, perquè jo vaig treballar amb l'Albert i el Fas, l'Albert i el Fas, que són els dos directors dels meus videoclips d'aquest últim àlbum, i els hi deia, és que, o sigui, els dos requisits, visualment parlant, és videoclips dels 60s, o sigui, xica ye-ye, aquesta estètica, i taronja. Ja està, i colors complementaris, no? El verd i aquestes coses.
3: Escolta, és retro, però com que tot torna, no?
2: Sí.
3: És a dir, al final resulta que jo a vegades veig fotografies de que la gent penja, diu, aquest era el meu pare als anys 70, no? I veus la foto i dius, però si sembla que vagi al Primavera Sound.
2: Això és veritat, sí. Això és veritat, sí.
1: L'única cosa de vegades és que aquelles fotos eren en blanc i negre.
3: Però sí, però vull dir que a vegades les coses diuen, ostres, aquest pentinat, aquesta manera de vestir, si això es torna a portar...
2: Sí,
3: no?
2: Sí, totalment, totalment. Al final les modes són cícliques, no? Som una nòria. Mm-hmm. Sí.
3: Anem al pis del Born?
1: Anem al pis del Born.
3: Ah. Anem a recuperar aquesta cançó.

0: Mira, parlàvem d'això de la crisi de l'habitatge. El Born és un bon exemple d'una part de la ciutat que durant uns anys, bastants anys, era una part de la ciutat bastant denostada, diríem, com una mica que brotejava i que els pisos eren molt barats. Ara justament
1: ja,
0: fa uns quants
1: contrari.
0: Anys, eh? Estem al contrari, no? Això és una cosa que també anem veient a les ciutats, no? Com, bueno, es gentrifiquen i
1: sí, sí.
0: Venen tots aquests expats també, que tots
1: jo
0: volen
1: que
0: viure
1: a
0: llocs
1: nou.
0: Bonics.
1: Soc del Poble Nou de tota la vida, uh-huh. Sí, sempre he sigut del Poble Nou i
0: ja, jo també he
1: quan era petita era molt gris el Poble Nou realment i només hi havia àvies i farmàcies,
0: sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: era
0: sí.
1: El que hi havia i quan els meus pares van mudar encara me'n recordo històries que m'explicava ma mare i de cop i volta ara tinc, en la meva mansana tinc quatre cafeteries d'especialitats i medialunes i no sé què i és com... Què està passant? Perquè el comerç local ja no existeix al meu barri.
2: La farmàcia sempre n'hi ha, eh?
1: Això sí.
2: Això no desapareix.
0: No, les farmàcies sí, sí. Estan, sí, però és veritat el que diu ella, que al final, les ciutats s'acaben assemblant totes, pot ser Barcelona o tal, perquè al final era el brunch i, no?
1: Sí, sí, estic farta dels brunch. Jo vull esmorzar de forquilla, com els d'abans.
0: Sí. Una botifarra esparracada o alguna cosa així.
1: Mira, la pubilla del Taulat... Mm. És un lloc que vull recomanar jo perquè és comerç local que porta des del 1800 activa i me'n recordo anar, o sigui, els meus pares sempre han comprat el pi i tot a la pubilla del Taulat i ara han reobert és unes persones que són del barri però no són els mateixos que ho portaven abans, el Jesús, que el conec de tota la vida també, i fa poc es va jubilar el Jesús i va traspassar el negoci i ara han reobert la part de bar. I de veritat, esmorzars increïbles, dinars espectaculars, tapes, de tota la vida, aneu a la pubilla del Taulat.
0: Hem de preservar aquests llocs perquè sí. Al final ja són una excepció, dins de l'oferta.
2: Agafant una mica el títol del teu disc, prou de segons quin comerç, i apostem per un comerç, diguem-ne, de tota la vida.
1: De proximitat.
2: Costa dir prou?
1: Mira, últimament he après a dir prou. Ha sigut un treball. Per això, aquest any... O sigui, aquest any he après a dir prou, i per això vaig decidir fer aquest com títol, no? És una cosa que m'han dit sempre molt les meves amigues, perquè m'estimen moltíssim, i la gent que t'estima també t'ha de saber dir prou. I fent aquest àlbum m'he adonat de moltes coses que abans deia que sí, per la sensació d'agradar a la gent, de com, jo, és que si dic que no... li cauré malament a aquesta persona o em tindrà creuada, doncs no, també perquè has de respectar-te tu mateix, no? I això, i per això es diu prou, justament.
0: Sí, sí, la vida són anar prenent decisions i determinen les coses a les que dius que sí, però gairebé més a les que dius que no, eh? Vull dir que a vegades és...
1: Totalment.
0: És veritat. Bé, una obvietat, a banda del prou, aquest mes de maig deu ser el teu mes preferit tot l'any, no? Perquè ja sabem que el verd i el taronja... Però què tens tu amb el mes de maig,
1: doncs,
0: Maria?
1: Doncs mira, masses coses. Jo al maig, les peònies, que és la meva flor preferida, comencen a sortir al maig. Vaig néixer el mes de maig. Vaig començar a estudiar música a una escola que es deia La Flor de Maig. Tot és el maig, tot. O sigui, el mes preferit, l'estació preferida de la meva àvia, de la meva mare i de totes les dones de la meva família és la primavera. És que tot està relacionat amb el maig.
2: Home, ara entenem també el títol del teu EP, Flor de Maig, no? Que és el nom de l'escola on vas anar a aprendre. I també el mes de maig, tot i que aquest any és diferent, però també normalment el mes de maig es fa el Primavera Sound. Ho dic perquè tu l'has citat i perquè sé que el 2015 vas anar a veure Patti Smith.
0: Què dius?
1: Sí. Correcte, va ser el meu primer concert, Patti Smith, el Primavera.
0: Sí,
1: jo porto anant al Primavera Sound cada any des que tinc 8 anys. I, de fet, l'any passat hi vaig tocar, que va ser molt fort, perquè portava, això 10... Sí, és molt heavy, és molt heavy.
0: Llavors aquest any aniràs.
1: 100%, encara no sé com. Perquè no, quan van sortir les entrades barates no me les vaig agafar i ara està molt car, tio, però...
2: Sí, home, sé que entre els teus gustos hi ha The Cure, vull dir, ho dic perquè aquest any toca.
1: Sí, és que no m'ho puc perdre. No? O sigui, jo The Cure... és que tampoc sé quan acabarà The Cure. És que és aquesta sensació
0: El teu calendari, eh? El teu calendari... Anys. que li queden... Sí, el primer disc que va sortir el 78, o, vull dir, li queda un any o dos, o tres.
1: I ho deixen, eh?
0: Ja té com una data, de final.
1: Ai, Verge, no. No em diguis això.
0: Però bé, encara ha de publicar discos i jo crec que farà gires, perquè a tothom li agrada molt.
2: Mira, pots aprofitar el concert que fas demà, al públic, fer una mena de Verkami allà, doncs, que et donin diners per l'entrada de Primavera Sound i veure d'aquí.
1: No, si jo acabo els concerts i poso Friday I'm in Love, de The Cure, vull dir que sóc realment molt fan d'ells, sí.
0: Jo també, la veritat és que sí.
1: És que són mítics.
0: I ja van tocar el Primavera Sauna, van fer un concert.
1: Correcte.
0: Ja fa uns anys, també,
1: d'això. Fa uns anys, sí.
0: Doncs, Maria, Maig, ens veiem pel Primavera, perquè segurament ens creuarem per allà, tenim un estant, som emissora oficial.
1: Ah, doncs mira.
0: I allà estarem, segur, i et desitgem molta sort, que et vagin molt bé tots els mesos de maig que queden per davant de la teva vida, que són molts. Gràcies per venir, ens agrada molt el disc, perquè si no, no t'hauríem convidat, i que vagi molt bé la presentació demà i tot el que vingui.
1: Moltes gràcies.
0: Salut.
1: Ens veiem.
3: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia vaig

0: Doncs avui acabem així el programa i, de fet, acabem aquesta setmana entrevistant a Maig, una artista que té bastant present i molt de futur. N'estem convençuts que en parlarem. És molt jove la Maig, però dilluns, David, quan tornem, parlarem de músics que podrien ser l'avi o l'àvia de la Maig.
1: Sí, no direm el besavi, però pràcticament, És a dir, artistes que ja tenen una certa edat, però que no jubilen. I tot plegat, doncs, mira, per exemple, perquè la setmana que ve es publica nou disc de Willie Nelson, que té 93 anys, Vinga. O també nou treball de Paul McCartney,

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts. Passeu, passeu. I allò que al fons travesses tota l'emissora, arribes al pati de darrere, saludes els que fumen, perquè encara hi ha gent que fuma, i et fixes en el vespino rovellat, una porta plena d'enganxines, serralleries 24 hores, del comitè d'empresa i de totes les vagues agudes i per haver. Baixes les escales i a baix. Un cop apartes la cortina de feltre vermell, et trobes amb això, amb Pista de fusta. Miqui Puig als plats et saluda des de la cabina Galta Vermell i et diu que hi som cada dia. A les 8 a l'FM, al matí som els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. Així ens de fàcil. Selecció musical acurada. Que avui comença amb aquest... Iraia. El projecte es diu Illo. I tu ja hi ets, a dins de la pista.

fa entrar en una espècie de trance. Et fa pensar que ets en una orgia tribal amb aquest piano Rhodes tocadíssim, amb aquest piano amb una mà ferma per fer que la música d'ascensor sigui ballable. M'imagino ara que es fan tots aquests shows, sessions a dins d'ascensors, aquesta peça ho ha de ser-ho. El Beethoven Music és el Triangle Man, aquest projecte del que n'hem sentit ballar. I mireu on t'ha arribat. L'altre dia, trobant CDs per casa, vaig tornar. El primer treball llarg de Dicius, el seu Dicius Volume 1. I la peça gairebé més reconeguda de tot el disco, Roberto's Tuminescence. Les col·laboracions d'Elias Seduí i Douglas Lucas, el col·lectiu londinenc. Dicius. Important per servidor.

0: Aquesta peça té gairebé tot el que m'agrada. Forta inspiració del so europeu de Kraftwerk i d'altri. House obscur i una melodia que funciona. Roberto Stumnesens, una peça recuperada del 2022 del Dicius Volumen 1 d'aquest combo britànic que a mi tant m'agrada, que vaig descobrir vés a saber com i que l'altre dia me'l posava al cotxe per conduir, per anar a fer bolos, per veure amics. Vaig pensar de tornar a la pista. La Pista de Fusta és un programa de ball d'Iquet. És una discoteca que passa al meu cap i que vull que passi al teu i que ens l'imaginem junts.
1: Pista de Fusta. Dance Club. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la Pista de Fusta d'Icat amb Miqui Puig.
0: I aquesta és Vanessa Paradis, remesclada per a l'any que corre.

en plena forma. Gent, com està? Vanessa Paradis, Le Pins du Cor, Les Espines del Cor, que encara fan mal a vegades. Julien Javet em fa aquest remix ballable, altament ballable, però també molt elegant. Artistes francesos que saben envellir, una indústria que els deixa envellir, que els hi dona totes les oportunitats per lo que han sigut. Artistes grans, Les Épines du Cor, Julien Javet, amics, amb Vanessa Paradis. I més novetats que tinc aquí. El plat esquerre, Hayden James, es prepara amb Cormac i Yeboy per dir-nos que ets l'únic que necessito, one I want.

0: de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix Batcanal de sempre.
1: Aquí estem, ja ho saps, de dilluns a dijous. Les novetats arriben i us les presento. Hayden James, Cormac i Yibo, amb aquest One I Want. Cançons que van arribant. I la descoberta, una de les descobertes d'aquesta temporada és aquest segell de Benidorm, que no para de deixar novetats. Es diu Swingers, el segell, i ara aquesta és la seva. Cowell Special, DJ Spoon, material fet a Benidorm, el Mediterrani.

0: Recordeu aquella mítica peça del Saturday Night Live? Mort Cowell? Vinc a tocar l'escallot. Una mica per aquí va la broma. El DJ és punt, ni idea d'on és. A més que grava per al segell de Benidorm Swingers. I aquesta és la seva referència número 25. Un segell underground menut, però que manufactura coses boniques. I si les coses són boniques i són de ball, han d'arribar a la pista, perquè vosaltres, les pistes de Fuster, sou exigents. I jo necessito sorprendre-us cada tarda. DJ Spoon i el seu Cowell Special. I tu ballant a la pista. Today,
1: who stole the soul? Qui no balla no és viu. Who stole the soul? Pista de Fusta, amb Miki Puig. Who stole the soul?
0: I ara un edit del meu segell favorit, I Need Life, la seva mítica peça per al segell Sol Soul, avui reeditada per DJ Cap Cannon. I am caught up in the one night of love affair. La música disco de Sol Soul que m'acompanya des de que la vaig descobrir i que estimo. Aquest edit fet per ara, per el 2026. DJ Kick Cannon. Necessari. Molt necessari.

Films que necessites. I am caught up in a one night love affair. Música de ball que es feia a la ciutat de Nova York. I això també ho ha dit un segell de Nova York, són brasileiros, però l'esprit hi és. Berimbau EP, com vulguem dir. Caio Kensi, Lim Rocha, Miss the Water, Disco House.

com diu el mestre Òscar Nin, més conegut com Trena. Senyores que criden sobre de bases house, sí, sempre, per favor. Caio Chensi, Aline Rocha, Benin Bau EP i aquest Miss the Water, que s'acaba de convertir ara mateix en una cosa necessària pels meus sets. Així ens ho vaticino. En Víctor Uller, gran DJ, em feia arribar aquesta peça dels seus amics, Mark Lower i Michel Ibon, Light It Up, amb una línia de baix tocada, amb un baix Fender, introduint-nos en un lloc millor per ballar. Light Up, Mark Lower, Michel Ibon i la vida mateixa.

0: infal·lible. Una cançó rodona i ben feta, Mark Lower i Michel Ibon a les veus, des dels estudis Melody Maker d'Ancora, Itàlia. Allà és on Mark Lower fa la seva feina, on ha estat treballant amb el bateria de Jamiroquai, en Derek McKenzie, perquè això sonés internacional potent. I a través del seu amic de Barcelona, Víctor Uller, arriba a la pista. El Víctor m'ho passa, ja ho sento i dic Mare de Déu Senyor. Els Mare de Déu Senyor serveixen per anar trufant les tardes d'ICAT, la discoteca que cada tarda, de dilluns a dijous, de 20 a 21, de 8 a 9, obre les portes i et diu qui som en el so de la FM.
1: Pista de fusta, Dance Club.

l'activitat del segell Disco Terrano. No s'atura Quico Navarro amb el seu segell. I amb animalades com aquest remix del Show You The Way, la veu de Tia Collins és, bueno, una cosa immillorable. I a corda i en guitarres, i et demana tota l'estona que vols ballar mans en l'aire. Disco Terrano, un segell de molt a prop de les Illes, i en Quico Navarro i DJ Fuig, posant-hi una mica de gasto.

assassins, els que estan a Manchester. Són l'Art of Cave. Es treuen de la mànica aquest Where You Go, per no deixar-nos indiferents. Tensió, pulsió, i ara un nano jove. Es fa dir García Picasso. Tengo frío, tengo calor. Escolteu això perquè és nova saba de canalla que fa mesurar el que passarà.

García Picasso. El seu EP es diu Obsessiva i aquest Frío Tengo Calor. Una peça que té tocs mediterranis, històric, de cançons que potser hem sentit mil vegades, però em flipa que la gent jove faci això, que la gent jove ho tingui clar. Un piano sempre és bé si anticipa que passaran coses com això.

0: imbatible, un hit de pistes, de TikToks, de ràdios. Digue-li com vulguis a Auguis i Emilia Ali, el productor francès, la clava. Les seves cançons van als sets de discjòqueis que cobren molts cèntims, van tatuats i viatgen amb jets privats. Arribar a la pista és fan d'ell. Només has d'engegar el piu, el botó de connectar la corrent, el que dona accés a tota la parafernàlia sintètico, elèctrico. Bonic, em dic Miqui Puig, els plats. Cada tarda vinc aquí a inventar-me la vida en un lloc on no hi ha membresia, on no t'has d'apuntar, on no hi ha llista d'espera ni de convidats.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh.
3: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Filles de Cassandra i Tanxugueires tenen nou disc. Aprofitem per fer un repàs de la riquíssima escena musical gallega.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu us guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat a la zona morta, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, ja ho sé, sembla un capítol de crims. No patiu, que no volem posar llum a la foscor. Si més no, perquè aquest programa té una vocació de lluminositat inequívoca. No, del que volem parlar és d'una època de la història del rock amb molta mala fama, tanta que se'n deia així, la zona morta. I quina va ser aquesta època? Doncs la que va anar dels 60 als 62. El motiu era ben evident. La revolució del rock and roll de final dels 50 semblava que s'havia evaporat. Tots els seus apòstols sorollosos havien quedat fora de combat. Buddy Holly mort en un accident d'aviació. Elvis Presley domesticat pel servei militar. Chuck Berry a la presó per motius poc edificants, igual que Jerry Lewis. De repent, les llistes d'èxit van tornar a omplir-se d'artistes banals i reproduccions blanquinoses que sonaven absolutament domesticades. I tanmateix, aquests dos anys també ens van regalar obres mestres de la història del pop que avui volem reivindicar. O sigui que, sisplau, quedeu-vos, que això promet.

L'Stay de Maurice Williams i els Zodiacs, que potser us sonava d'una versió que va fer el Jackson Browne en directe, molt divertida, amb el David Lindley fent la veu gairebé castrato. Però no, aquesta peça es va publicar l'any 60 i el bo del cas és que el Maurice la va composar quan tenia 15 anys, una nit en què intentava convèncer a la seva xicota de que no tornés a casa tan aviat. Suposo que va ser la immediatesa d'aquesta peça fet per un marrec que va fer que la seva sort també estigués lligada a un altre infant, un nen de 8 anys que era el fill del productor i que, escoltant la demo a casa de son pare, va començar a saltar i botar. D'aquí va ser que en Al Silver, de Herald Records, finalment va decidir enregistrar-la i transformar-la en un dels grans èxits. I és que a la zona morta potser no hi havia Elvis ni Buddy Holly, però encara aguantaven la torxa artistes tan definitius com els Everly Brothers.

Kathy's Clown, aquesta cançó composada per en Don Everly i enregistrada pels germans l'any 1960, amb aquestes harmonies tan característiques de les quals en van prendre punt Simon i Garfunkel i els Beatles, entre altres. Un altre dels grans, que a principis dels 60 intentava no caure en la depressió sonora de les llistes d'èxit americans, era el monumental Roy Orbison, el qual, després d'un parell d'anys sense menjar-se un torrat, es va trobar en Joe Melson, amb el qual va començar tot un seguit de cançons operàtiques i plenes de reverb que el van transformar en una espècie d'icona antiglamorosa. Això sí, amb unes lletres que el van fer el sant patró de la gent solitària.

Only the Lonely, Roy Orbison. En aquest celobert que vol reivindicar les millors cançons de la pitjor època de la història del rock, com va ser la Dead Zone, de l'any 1960 al 1962. Un altre dels supervivents d'aquesta travessia del desert va ser en Dion Francis DiMucci, més conegut com Dion, el qual va ser, juntament amb el seu grup, els Belmonts, una de les figures més importants del rock and roll, sobretot gràcies a aquesta cançó composada per Ernie Maresca i publicada el 1961. Això és The Wanderer.

El gran Dion i el seu The Wanderer passant la torxa a una de les grans de la història de la música popular. James Etta Hawkins, més coneguda com Etta James, que va començar la seva carrera el 1954 en uns clubs de mala mort de Nashville i que va aconseguir una barreja impossible de gospel, blues, jazz, rock and roll i soul amb cançons tan increïbles com el Wallflower o el Something's Got a Hold on Me.

Something's Got a Hold on Me, un dels grans èxits de la Etta James, la qual també n'era compositora de la cançó, cosa que a vegades no queda prou palesa. Ara bé, si haguessin de buscar la persona més important perquè aquest principi de la dècada dels 60 tingués uns referents de qualitat indiscutible, aquest hauria de ser l'Smokey Robinson. Cantant, compositor, productor i alma mater del segell Tamla Motown, el qual un dia del 1961 va escoltar el Bring It On Home To Me del Sam Cooke i tanmateix, a l'acabar la cançó, va agafar la guitarra i es va treure de la màniga aquest You've Really Got A Hold On Me.

You Really Got a Hold on Me, una cançó tan perfecta que fins i tot els Beatles no van poder evitar versionar-la al principi de les seves carreres. Qui arriba ara són unes de les màximes representants del que se'n deia a principis dels 60 i finals dels 50, les girl groups, aquestes bandes de noies que harmonitzaven com a àngels i que en el cas de les Shirelles tenien un atractiu extra amb aquest punt gairebé naïf i infantil. El 1960 van publicar el que potser és la cançó més recordada de la seva trajectòria, gràcies, entre altres coses, al talent compositiu d'en Jerry Goffin i la Carole King. Era el Will You Love Me Tomorrow.

0: Will You Love Me Tomorrow, que la Shirley Owens, la cantant de les Shirelles, deia que era massa country i no li acabava de fer el pes. Pensa mal que no li van fer gaire cas. I aquesta peça va esdevenir tot un himne del protofeminisme, perquè entre altres coses, per primera vegada, es parlava del punt de vista femení lligat als inicis d'una relació sentimental. Volguem dir, sí, avui m'estimes molt, però demà què? Què passarà? Encara estaràs aquí o hauràs fotut el camp com tots els altres? Parlàvem abans de l'Smokey Robinson inspirant-se en el Sam Cooke, i no és d'estranyar, perquè és que el Sam va ser un pioner en tot. El King of Soul, com li deien, va ser el primer artista afroamericà que va triomfar a les llistes crossover i que va fundar una discogràfica pròpia. Diuen les males llengües que potser per això va morir amb circumstàncies tan estranyes, acribillat a bales per la mànager d'un motel, la qual va al·legar defensa pròpia.
1: I hear something saying

Chain Gang, una de les grans cançons del Sam Cooke, que juntament amb el You Send Me van ser els inicis d'una trajectòria tristament truncada per aquest amor absurd. I ja que parlem de grans de la música afroamericana, de finals dels 50 i principis dels 60, hòstia, hem de trucar a Ray Charles.

You Don't Know Me, aquesta cançó de la Cyndi Walker, que parla de la història d'aquest pobre desgraciat que mai ha conegut l'art de fer l'amor i que no té pebrots per dir-li a l'estimada la realitat dels seus sentiments. Qui arriba ara és el William Bell, un dels artistes més destacats del segell Stax Records, que era com la versió més crua i autèntica del so de la Tamla Motown. Aquest és el seu single de debut i es diu You Don't Miss Your Water.

0: El William Bell i el seu You Don't Miss Your Water en aquest cel obert que vol reivindicar les cançons de la pitjor època de la història del rock, del 1960 al 1962, des de la domesticació d'Elvis fins a l'aparició dels Beatles. Ara mateix fem una pausa, però això sí, tornem d'aquí no res, eh?
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert amb geografia, història i artistes de principis dels 60 que van mantenir l'escena pop abans de que arribessin els Beatles i arrasessin en tot. Un dels que els hi va fer més ombra van ser els Four Seasons. De fet, un dels primers discos que es van publicar a Estats Units dels quatre de Liverpool era en una cara ells i en l'altra aquesta banda liderada pel Frankie Valli i el seu falsetto gairebé d'un altre món. El que els feia especials, a part de la veu del Frankie, els Four Seasons eren les cançons que els hi feia el Bob Gaudio i el Nicky Massey. Per exemple, aquest Big Girls Don't Cry.

Big Girls Don't Cry, una de les cançons d'un d'aquests grups que algun dia m'he de posar fil a l'agulla per fer-ne un monogràfic, perquè els Four Seasons, tot i estar oblidats a dia d'avui, van tenir una carrera llarga i plena de cançons extraordinàries. Igual que d'extraordinari era el Phil Spector. Això sí, només amb el tema musical, eh? Amb el tema personal, millor que ho deixem a banda. I és que sap tant de greu que aquest home no estigués tan bé del cap, tenint en compte que va inventar-se ell sol les sinfonies adolescents que representen el pinyol del que ha de ser una cançó pop. Aquí estan les Crystals i aquest és el He's a Rebel.

He's a Rebel, una cançó composada per el Jim Pitney, que la volia per les Shirelles, però que aquestes van decidir deixar-les passar, per sort, d'aquest trio vocal americà original de New York City. Un altre dels artistes que van tenir una fama efímera abans de ser escombrats pels Beatles va ser en Robert Thomas Velin, més conegut per en Bobby B, que era el que diríem un artista de fans adolescents. Guapo a rabiar, i potser per culpa d'aquest físic no se'l va prendre gens seriosament, la qual cosa és bastant injusta tenint en compte peces com aquest The Night Has a Thousand Eyes.

En Bobby Bee i el The Night Has a Thousand Eyes, en aquest recull del bo i millor de l'època del 60 al 62, que ara dona espai perquè entri el Del Shannon i una de les meves cançons preferides d'aquesta època. Això és el Runaway.

El mític Runaway del Del Shannon, que seria, si fa no fa, un d'aquests One Hit Wonder. I és que és una llàstima, perquè tots aquests artistes, com explicàvem abans, van desaparèixer d'un dia per l'altre degut a la febrada beatlemaníaca. Tot va ser arribar a Amèrica i els Beatles van enviar a l'atur a tots els cantants arrelats en el rock and roll primigeni. Un d'aquests, per exemple, va ser en Johnny Kidd and the Pirates, que potser no us sonaran, però m'hi jugo un pèsol que aquesta cançó l'heu cantat més d'un dia i d'un altre. Aquest és el Shaking All Over.

Shaking All Over, de Johnny Kidd and the Pirates, en un cel obert que hi ha encara a la recta final, però que encara té temps per reivindicar en Tommy Rowe, conegut sobretot per aquesta peça d'influència claríssima de Buddy Holly, amb aquests timbals gairebé tribals. Això és el Sheila.

Tommy Rowe i el seu Sheila, una altra d'aquestes perles cultivades que han quedat enterrades a la història del rock, igual que és una altra peça absolutament arrebatadora. Són els Olímpics i aquest Big Boy Pete 65.

Els Olímpics, un dels grans grups de l'escena de Los Angeles en una època que Califòrnia no pintava absolutament res a la indústria musical perquè tota estava concentrada a Nova York. Va, vinga, seguim, que avui m'estic fotent les botes. Per què? Doncs perquè les cançons són tan curtes, en aquella època feien les cançons sense farciment, doncs manicaven un fotimer. I ara n'arriba una d'aquestes que sembla mentida la història que té al darrere. Why Do Fools Fall in Love va ser la primera cançó, el primer single que van treure Frankie Lymon i The Teenagers. I no es deien Teenagers per qualsevol cosa, eh? Que és que el Frankie Lymon tenia 14 anyets quan va cantar això. Ves qui li havia de dir que acabaria morint als 26, absolutament abandonat de tothom, després d'una sobredosi d'heroïna.

Why do fools fall in love? Frankie Lymon and the Teenagers, que ara sí que ens porten al final del programa. I ho farem amb en King Curtis, un dels grans tenors de l'R&B, procedent de Texas, i que es va guanyar tota la seva fama acompanyant amb els Coasters. Amb aquest Soul Twist, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Escoltes iCat. M'estic fent molt fan d'aquest tipus de sèries que et desorienten, que combinen gèneres i que no tens ni idea de cap a on anirà tot això. M'ho estic passant bé amb aquesta combinació de terror, atmosfera inquietant i humor absurd de Widow's Bay.
2: Avui s'estrena a Movistar Plus aquesta Se tiene que morir mucha gente, la primera sèrie de la Victoria Martín. Jo crec que funcionarà molt bé. Aquesta comèdia femenina funcionarà bé. El que passa és que no sé si hem d'estar preocupats pel futur de Movistar. Hauríem d'estar preocupats.
3: Bastant impressionant aquest mes de maig amb l'estrena de Pubertat a 3CAT i Rabalejar a HBO, dos de les sèries catalanes més importants de l'any i també resultat de molts anys de treball, o sigui, gran mes per les sèries catalanes.
4: He tornat a Eliseo, he tornat a L'Encargado i la veritat és que m'ho estic passant bastant bé.
0: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
5: Setmana espectacular per les sèries catalanes.
6: Sí,
5: estem aquí contents a la casa perquè realment, ostres, dilluns s'estrenava Pubertat, després d'aquest període de latència que hi ha hagut entre l'espera entre HBO i 3CAT, amb molt bon
7: mesets, no?
5: Shares, en líder d'audiència. I aquest
1: 15,
5: divendres...
1: 15 de Shares, bastant,
7: més,
1: eh?
7: Més de 15, no?
5: 15,
1: sí, 15.
7: Sí, sí. Sí. Molt bé, molt bona estrena.
5: I aquest divendres, ja per fi, amb lo pesats que ens vam posar des de Berlinale,
7: sí,
5: amb Rabalejar...
7: Portem des del febrer...
5: Sent pesats amb aquesta sèrie. Sent pesats.
1: I em sembla que serem fins al final del 2026.
7: Sí,
1: mira el que et dic.
7: Perquè a més,
1: sí,
7: a més és d'aquestes que va setmana a setmana.
1: Sí.
5: Fins a finals de juny.
7: Fins a finals de juny, exacte.
5: Que ja estrenat setmana a setmana HBO.
7: Sí, que...
5: I s'estrena aquest divendres. I ganes ja de compartir-ho, de poder-ne parlar una miqueta més.
7: Sí, sí.
5: Amb ganes, perquè...
7: Vam entrevistar el Pol Rodríguez, sí, el creador, just al febrer-març, després de la Berlinale, i ara crec que és un bon moment.
5: Aniversari feliç,
7: exacte,
5: la platea de la Berlinale.
7: Crec que és un bon moment per recuperar l'entrevista que li vam fer, aquells oients que comenceu a revelejar aquesta setmana, perquè bueno, parla de temes molt interessants, aprofundeix en temes dels que parla la sèrie, i a part, nosaltres, bueno, jo almenys només he vist encara els dos capítols, però crec que alguns d'aquí ja l'heu acabat.
1: Ja l'hem acabat.
5: I...
1: Sí, sí.
5: Com heu pogut tenir...
1: No es pot parar.
5: La possibilitat de veure-la sencera. Què us ha passat?
7: Hi ha moltes sèries, bàsicament.
5: Sí.
7: És el tema. El principal tema és aquest. Però
1: clar, veus una cosa i en deixes de veure una altra.
7: Això
1: està...
7: Evidentment.
5: Això és matemàticament així.
7: Però sí que és veritat que el setmana a setmana crec que, bueno, serà una sèrie que, hòstia, costarà esperar, no? Mm-hmm. Jo he esperat tot aquest temps, però crec que com a espectador habitual de sèries crec que és una sèrie que el ritme tan frenètic que té, bueno, és bastant maratonejable en realitat.
1: Totalment.
7: O sigui, és per veure't els 6 capítols, crec que són.
1: 6 capítols.
7: 6 capítols, sí, del Tirón, amb un Enric Auqué, Quim Ávila, Maria Rodríguez, Francesc Corella,
1: tots
7: Sergi
1: López.
7: Tots són espectaculars.
1: Sí, sí.
7: I
1: jo crec
7: el
1: que és
7: Raval,
1: d'aquestes sèries
7: en carn viva,
1: de setmana a setmana, però que tu veus el primer capítol i que ja en necessites tant el següent,
7: sí,
1: que és d'aquest tipus d'estratègia que fa molta gent, em consta que fa molta gent, de ui, jo m'espero que estigui sencera.
7: Clar, sí.
1: L'he començat, però aquesta m'espero que estigui sencera.
7: Sí, a més la banda sonora és impressionant.
1: Brutal.
7: També,
1: sí.
7: De fet, farem una xerrada amb el compositor de la banda sonora i el Pol Rodríguez, que és el creador de la sèrie, i la Belén Sánchez, que és la dissenyadora de so al Primavera Pro, serialitzadors sobre la banda sonora de Rabalejar el 3 de juny. És gratuït per tothom. Estic colant aquesta promo, però en realitat...
5: No, però és informació de servei, és gratis.
7: És perquè és informació de servei, és gratuït al CSB.
1: Superprocedent.
7: i que complementarà molt bé...
5: A la taquicàrdia, aquesta banda sonora.
7: Sí.
5: O sigui, és d'aquelles que a vegades dius, no, em poso bandes sonores per treballar i tal. Amb aquesta...
7: És molt bèstia.
5: Bueno, acabes les feines en 5 segons, eh?
7: Sí, sí, sí.
5: Estàs amb un atac d'estrès.
7: A més, la van treballar al mateix moment que estaven muntant. O sigui, és la feina que van fer aquí component-la és molt interessant, creativament, i acompanya molt el que és el ritme de la sèrie i de la trama. O sigui, va lligadíssim el que passa.
1: Hi ha un moment d'Enric Auqué corrent per Barcelona.
5: Buah.
1: Amb aquesta música de fons,
7: sí, sí.
1: Que t'has d'agafar la cadira gairebé, que dius, hosti, fotria córrer jo també.
5: Sí, sí, repassant sí. Els carrers del Raval, a veure si va per aquí, però no anirà del... Si hi ha un cotxe que va per allà...
1: Perquè a més és reconeixible. Totalment. És bastant reconeixible.
5: Vas fent el mapa mentalment, sí, sí. I bueno, si ara està anant per aquí, a veure per on sortirà, per on tal...
7: Sí, sí.
5: I a més, això és episodi 5.
7: Treballar i pobertat, dos sèries que compleixen el que portàvem demanant tots aquests anys de la sèrie catalanes, no? Vull dir que toquin temes socials, de veritat, de carrer, d'actuals, no? Sí. I són dues sèries connectadíssimes amb temes diferents.
1: De carrer mai més ben dita.
7: Sí, sí.
5: Tants anys, no?, de ficcions que és La Ciudad,
7: sí.
5: Con El Partido,
7: sí,
5: i tot
7: sí,
5: és
7: sí,
5: un
7: sí,
5: genèric i una fantasia,
7: tot eufemisme,
5: una societat en paral·lel que sí, retrataven les sèries, sí. I sobte dius, si tens coses reals a parlar, per què no ho toques?
7: 100%.
5: Si això genera debat, genera consciència, genera maneres d'entendre, no? I
1: aquella Barcelona sempre tan bonica, tan preciosa i dius, no, la guarra no l'ensenyes, no?
7: Sí, sí.
1: Doncs
7: sí, sí.
1: Aquí és bastant sí. Guarra. Eh?
7: Home, i el sí. Pol del Durum del Bismillah, no?
6: Sí.
7: Del
6: Bismillah. El Pol ja deia, el creador, el Pol Rodríguez, ja deia que tenia The Wire com a referent màxim per fer Revalejar. Podria ser una bona manera de vendre-la?
7: No. El The Wire català.
6: El The Wire català podria ser. Tant de bo continués. De moment ara tenim una temporada només, però sí que té una mica aquesta essència de lo brut, lo lleig, aquella Baltimore que segur que la gent que viu allà la reconeix perfectament en la seva representació, vull dir que això també...
5: El tema dels estibadors tira cap a temporada 2. Sí. I allà un homenatge més que evident.
7: El port.
5: No?
7: Sí.
5: No? El port.
6: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí. Silvia Comet, La Maldició de Widow's Bay, ens hi hem de posar?
7: Quines
5: ens hem
7: ganes d'aquesta sèrie, Silvia?
5: Torçat?
1: Jo crec que... Tanquem la paradeta i anem-la a veure.
7: A veure, això, un moment. Quin percentatge de la teva eufòria i del teu moment amb aquesta sèrie
1: ja el teu, que em
6: és el teu marit?
7: Pertany a Matthew Rhys.
1: Sí. Ho sabia.
5: Pillada.
1: Ho sabia. Un percentatge. Té un percentatge.
6: Un 65?
5: Supera el 50?
1: O sigui, està molt ben triat com a protagonista, sí. Sempre aquest tio.
7: A més, és inquietant, la cara que té.
1: Clar,
7: aquesta,
1: és super efectiu. I és un tio que té molts registres. L'hem vist fent de sàdic, l'hem vist fent d'espia, l'hem vist amb la seva cara més amable, l'hem vist de moltes maneres. I aquí és una barreja estranyíssima. Aquí és l'alcalde d'un poble que està, és una illa, de fet, que està situada com davant de Nova Anglaterra, i hi ha un grup de veïns que diuen que la illa està maleïda. Ell és un descregut i el que vol fer és que la illa sigui turística, que tingui wifi, que tingui serveis i que hi vingui la gent, que vingui la gent.
7: Turisme.
1: Però hi ha coses paranormals. Paranormals vol dir terrorífiques.
7: Terrorífiques.
1: Sí.
7: Fa por de veritat.
1: Jolín,
7: fa por. De veritat.
6: Jo pensava que hi havia més risques.
1: Hi ha un munt de referències cinematogràfiques, perquè això del turisme apel·la directament a Tiburón, per exemple, però hi ha cases encantades, pallassos assassins, bruixes...
7: Fa por Maldición de Hill House o fa por American Horror Story?
1: No, és que jo crec que la gràcia és aquest salt amb una dècima de segon d'un moment còmic a un moment de ah, també te'n surts.
7: Vale.
1: No sé, jo la trobo fantàstica. Els capítols són curtets. A més, l'últim capítol, el d'aquesta setmana, no està centrat en ell. O sigui, ell és una sèrie bastant coral i els secundaris ho fan superbé, també. Doncs això, està centrada en una assistent i ell surt tangencialment, cosa que a mi me dona la sensació que hi ha sèrie per dies, i que es poden fer... No és autoconclusiva, però cada capítol

0: deixar res enrere.
1: Penseu... Creus que seria un bon marit?
2: Sí. Jo crec que... Mira...
1: Millor bon marit...
0: S'ha posat vermell i cal.
1: Millor marit o amant?
2: El que anava a dir és que per la millor parella de Hollywood, però sense cap mena de dubte, és la que formen Matthew Rhys i Kerry Russell.
1: Ah, sí.
2: Són superdivertits. Sí,
1: absolutament.
2: Superguapos.
0: No voldria trencar aquesta parella, la Sílvia.
2: Superbons actors. No sé, m'agraden.
0: Russos?
1: Quina meravella.
2: Però sabeu que perdo una mica la objectivitat, no només amb ell, també amb ella. És una actriu que m'encanta i ja us dic a mi, aquesta parella amb xifle, però...
1: És una parella, perdó.
2: Sí, digues.
1: No, és una parella que va sorgir a The Americans?
2: Correcte.
1: Sí, no?
2: Sí, sí.
1: Durant la sèrie,
2: sí.
1: Oi?
2: Sí, i me'n recordo una de les vegades que li van donar l'Emmy amb ell per The Americans, que em va trucar una amiga, em va dir... Ai, que
3: em va trucar ell.
2: No, o sigui, tant de bo.
3: Ja em va trucar un moment i em va dir, Sílvia, la tinc.
2: Em va dir la meva amiga, ai, que mono, li ha dedicat amb ella. Dic, que és la seva parella. Però sí, va, l'amor va sorgir a The Americans, cosa que també és molt xula.
1: Bueno, ara que té la viscòmica, li podem començar a dir Matthew Rhys en contra.
0: Ah! Tot era per aquesta broma,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: La portava preparada de casa.
2: I és que crec que no és la primera vegada que la fa servir.
1: Matthew Rhys?
0: Crec que no. Canviem de tema ràpid, Carlos Pérez.
1: Te'n recordes de tot, Sil.
0: Què et passa amb el futur de Movistar? Estàs preocupat?
3: No. És perquè nosaltres...
1: A veure...
3: Perquè nosaltres, a dins d'aquesta petita oficina, a dins d'aquest iglú, com diria Jean-Miguel Oliver, hi ha informacions que ens afecten sobre manera i potser la resta de l'humanitat doncs, no arriben tant per aquesta informació com molt industrial, professional
1: sí,
3: i que no...
1: Més de sector, no?
3: Però afecta. És a dir, sí, nosaltres portem ja molts anys comparant Movistar Plus. Bé, considerem que té una edat daurada a nivell de producció de sèries i jo crec que és incontestable. I dos figures absolutament clau d'aquesta edat daurada de Movistar han marxat. Una és Domingo Corral. Bastant, clar, ha sigut una mica fluix, però sí. Ja no hi són aquestes dues persones tan importants, Domingo Corral per una banda i per l'altra Fran Araujo, que segurament heu vist milions de vegades el seu nom, Fran Araujo, als crèdits de les sèries i les pel·lícules. Perquè està a la producció, està a tot arreu, és l'home que ho feia tot a Movistar. Han marxat. Bé, encara... veurem projectes seus aquest any i l'any que ve, perquè això va sempre a un any i mig, dos anys vista, quan es tanquen projectes i es comença la producció i preproducció de sèries i pel·lícules. Movistar té tres pel·lícules a Cannes, va enviar dues sèries a Cannes seguir, en fi, no cal dir lo bé que estan fent les coses, i veurem a partir del 28, potser, o a mitjans del 28, què passa, si poden mantenir aquest nivell, si canvien d'estratègia, si els interessa més els esports, veurem.
1: I no també,
2: quan s'esgoti el pòsit aquest de...
3: Clar,
2: que
3: quan els
2: ja
3: deixi
2: no?
3: de semblar un rèdit interessant, un premi.
1: Veurem quina és la línia de la nova direcció de ficció, bàsicament, i qui acaba posant allà com a substitut de Fran Araujo.
0: Sí, i parlaves d'aquesta edat daurada. Se tiene que morir mucha gente. Entra en aquesta edat daurada?
3: Quina pregunta,
0: o és
3: Victor
0: una
3: Sala.
0: Cosa més lateral que està per allà?
3: A veure, edat daurada per mi no ho seria. No sé, Sílvia, que estàs a la meva dreta, consideres que has vist com jo la sèrie.
0: Jo també he vist més dos episodis, per
3: edat daurada de Movistar.
1: Potser és que no som el públic.
3: No, jo encara
1: no l'he vist.
3: Atenció, l'he gaudit. És una sèrie de la Victòria Martín, que de fet demà tindrem...
0: Anava a dir Victòria Abril. El meu cap s'ha anat.
3: Victòria Martín, que de fet demà a casa Seat tindrem... Està esgotadíssim, però si voleu provar
1: sort... Casa Cupra.
3: Casa Cupra Raval.
2: Estirando el chicle...
1: Casa Cupra Raval.
2: Sinònim d'omplir.
3: No. Casa Cupra Raval,
1: Casa Cupra Raval a Diagonal amb Jardinets.
0: Ja. Que és el menys Raval que té Barcelona, no? Segurament Jardinets a Gràcia.
2: Antiga Casa Seat.
1: Antiga Casa Seat.
3: Que tornarà a ser Casa
0: Seat. Hi ha l'antiga Fàbrica Estrella d'Art, l'antiga Casa Seat.
3: Exacte. Ara estan promocionant un cotxe nou i aleshores han canviat de nom.
1: Allà tindrem a la Victòria Martín.
3: Victòria Martín i el director de la sèrie, el Nacho Pardo. Sí. També el productor Oriol Maimó, que també és productor de Pubertat.
0: Sí. Val? I Cirat.
3: Vull dir que és una persona meravellosa, fascinant.
0: Després parlarem de l'any que porta Betsy Tórnez, però déu-n'hi-do l'any d'Oriol Maimó.
3: Sí. Molt bèstia, Oriol Maimó, una abraçada. Demà ens veiem. I sí, Se tiene que morir mucha gente és una novel·la de la Victòria Martín que adapta ella mateixa a sèrie per Movistar amb l'Anna Castillo, la Macarena García i amb la Laura Weismar, que jo crec que la Weismar està molt desaprofitada.
2: Jo també ho penso.
1: Moltíssim. És una actriu boníssima.
2: Jo també ho penso.
3: Però tot terreny.

0: És una bèstia.
1: Sí, sí.
2: Clar, és que quan tens Anna Castillo...
0: En el registre que vulguis...
2: Sempre que li dones el pes...
3: Bueno, Anna Castillo i Macarena, clar.
2: Sí,
1: sí, la Macarena també, però... un personatge més
2: no,
1: clar.
0: L'Anna...
2: Anna Castillo.
1: Sí, l'Anna és el que li estan donant. Sí.
0: L'Anna fa el que vol.
1: La més còmica i el brillar.
3: Però que dic que està al costat de dues actrius que ara mateix són reclam absolut de qualsevol producció. Anna Castillo i Macarena, que serien protagonistes de qualsevol sèrie. Vull dir que, tot i això... està ella dins d'aquest trio, diguem, és una grandíssima notícia també per la seva carrera, em refereixo.
2: Sí,
0: sí, imagino que molt empès pel Goya, no? I bé, això, jo crec que és una sèrie que agradarà moltíssim al seu nínxol, jo l'he gaudit bastant, però, si ha ser sincer, no la col·locaria potser a la capsa d'edat daurada d'obres mestres de Movistar, potser no, però això no, jo crec que no li treu cap mèrit, perquè no crec que vagi a buscar això com una excel·lència cinematogràfica. Jo crec que no, és una molt bona comèdia.
1: Era una pregunta molt... que feia per conflictuar-te.
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Una sèrie molt...
3: I que tindrà el seu públic.
0: Molt girls,
3: clarament.
0: És a dir, molt girls, molt...
1: Molt Fleabag... apretat,
0: molt Fleabag,
1: no?
0: També apretat.
2: Sí. Jo és que ho trobo tot una mica apretat.
1: Bueno, però jo crec que és el que es busca, no?
2: Tu creus?
0: Jo crec que és la direcció, sobretot, el que està apretat. És a dir, el
1: tempo... Sí, jo crec que vol ser una mica radical, en el sentit d'anem a fer uns personatges que siguin molestos, però que són molestos com ja per ells, i que...
2: No m'està acabant de convèncer a mi, eh? Us ho he de dir. Mm. Però, bueno, atenció a l'estrella emergent, que és la nena que fa de... que fa de el paper jove de Anna Castillo, perquè a mi és el que més m'agrada de la sèrie.
0: Sí, té com un Pepito Grillo.
1: T'hi veus identificada amb els comentaris que fa?
2: Això m'encanta.
0: Apunyala, sí,
2: no? Sí. Això m'encanta. És el que més m'agrada de la sèrie, de fet, eh? Però saps què passa?
1: Un recurs
2: que...
1: una mica Ally McBeal, no?
2: Una mica diferent, una mica especial. A mi el que em passa és que la sèrie és, vol ser transgressora, que ho és una mica escatològica, em sembla perfecte, eh? Però és que me l'esperava més. M'ho esperava més exagerat.
1: Me l'imaginava més gran.
3: Més escatològic i més...
2: Més escatològica, més bèstia, més heavy. A més, allà hi ha, per exemple, guionistes de La Resistència, que ja es veuen, que també els trobo desaprofitats, que vull dir...
1: I l'Ignasi Altavull també està a l'equip
2: de guió. Sí, vull dir, no sé, més punx, volia
3: més bèstia,
2: jo.
3: No?
2: Més bèstia. La volia més bèstia. Potser perquè
1: n'esperava tant... Té una nena interior, la Sil, que va dient més, ataca aquí.
2: Potser perquè n'esperava tant, ara estic...
3: Yeah.
2: N'he vist quatre, encara em falta per acabar, però... Sí, mira, no... Me l'esperava més, ja està.
0: Mm-hmm. Sí, és veritat que és una sèrie més molt dirigida a les dones, és a dir, una sèrie que pots gaudir perfectament.
2: Totalment.
0: Sent, clar, però sí que és veritat que, o sigui, agafo la teva reflexió amb molta cura, perquè considero que parla molt directament a les dones, aquesta sèrie, i que si tu t'ha faltat una mica més de mala hòstia, potser és perquè li falta una mica.
2: No sé, a mi, per
0: també
2: mi
0: perquè,
2: però bueno, també és perquè ve de qui ve. Llavors me la imaginava més heavy, que per cert, ella surt en un moment fent un cameo, primer capítol.
0: Com a dona embarassada.
2: Fa gràcia.
0: Sí. Mm-hmm. Potser també perquè, clar, estem molt habituats a sèries semblants a aquesta, o sèries que aquesta, si vol semblar, que venen, per exemple, del Regne Unit, que ja tenen una mala hòstia, que ja ens hem mal acostumat, i aleshores una cosa d'aquí que intenta tenir el mateix nivell de crítica, de sàtira, d'autocrítica, tal, doncs potser se'ns queda una mica curt. Però jo crec que funcionarà molt
2: bé. Sí, jo també ho penso.
3: Jo el que trobo molt arriscat és que Movistar, amb tan poc temps de diferència, estreni dos sèries que es diuen Yo Siempre a Veces y Se Tiene Que Morir Mucha Gente.
0: Sí, no està bé.
2: Pots fer un creuament de cables mental complicat.
0: Aquí Fran Araujo no va estar...
3: Títols complicats.
0: Molt
3: desperts. Un títol que és un clàssic de Series Selector, tots aquests anys, és El Encargado, que ara torna amb una quarta temporada. Jo encara no l'he començada.
1: On us vau quedar, vosaltres?
3: Estava dubtant.
0: A la segona.
3: Em falta començar la quarta.
2: No, jo l'he començat.
0: Em vaig quedar una mica, però...
3: començar la quarta.
1: A mi, tal com va acabar la tercera, vaig dir... Ai, no m'agrada això cap on va. Però realment, veient la quarta, està bé perquè no s'hi aboca de ple i jugar amb altres coses i... L'estic disfrutant, sí, porto tres.
3: Doncs la seguiré.
1: I realment està bé. Està bé, està bé la quarta temporada de L'Encargado. No l'he acabat, però en porto tres. I...
0: Què fa Eliseo? Què fa? Què li passa?
3: Què fa, Franchella?
1: Doncs està en el seu pitjor moment, segurament. Sí.
0: Està deprimit.
1: Està, sí.
2: Econòmic, tampoc, no? Jo només he vist el primer capítol, però...
1: Bueno, mira, és que les coses que se li plantegen bastant fumudes. O sigui, sí, té rivals que per primera vegada estan a l'alçada. Mm-hmm. Hi ha un punt que s'acabava la tercera temporada que anava com a flirtejar cap a la política, sí, i dius, ai, ai, ai, que anirem cap a Milei, anirem cap, sí, a sí, coses de tal... Llavors això, bueno, hi ha una es línia dirueix, que està allà, però tampoc...
0: No crec que sigui gaire fàcil criticar, encara que estiguis a Disney... A Milei.
2: No, i a part és que...
0: No sé,
2: Prat
0: aquí
2: m'estic llançant. Com es diu?
1: Gaston Prat.
0: Gaston Duprat.
2: Sí. Duprat.
0: Con.
2: No sé jo si són molt d'esquerres, eh?
1: Jo crec que no.
0: No, perquè Belles Artes a Movistar...
3: Són amics de Carlos Boyero.
0: Bueno. Sí, això, correcte. No. Carlos Boyero deu...
3: Carlos Boyero i Mariano Con i...
0: Sí, sí, són... Belles Artes són i també la de Maradona, que es deia...
3: Sí, sí. Coppola representa.
0: Coppola.
2: Sí.
0: Bé, doncs...
1: Sí, té un punt d'humor de naftalina en alguns moments.
2: Sí, en algun moment.
1: Però és que jo crec que està funcionant i de la mandra que em feia vaig començar i dic, val la pena, per tant no li tingueu mandra, que està bé aquesta quarta temporada i no es fa xiclet amb la tercera, que és la cosa que em feia més por de totes.
2: Està molt bé que ho diguis, perquè l'anava a deixar, perquè me passa una mica com Hacks, que dius, m'encanta, ho fan superbé, la sèrie és collonuda, però ja en tinc prou.
3: Sí, sí.
2: I una mica
3: exactament aquesta sensació amb la tercera.
2: Sí, sí, sí. Continuaré, doncs.
3: Sí,
1: sí. Per cert, vaig estar escoltant alguns programes que no vaig poder venir, amb els quals
3: ostres,
1: parlàveu de la meva absència de manera... de... certament pejorativa.
2: Què dius?
0: A veure.
3: Ah, sí?
0: No sé ni què hem dit.
1: No me'n recordo. Què és, conya? No, com si estigués malalt en compte de viatjant.
2: Sí, de veritat.
0: No,
2: però...
0: Ni me'n recordo.
1: No, si tu no hi eres...
3: Això era la Sil.
2: No.
0: Ah, quan estava el Guillem, sí, amb nosaltres.
1: Sí, sí.
0: I en el mostre
1: esperit. No, només vinc a fer-vos un petit test, perquè aquestes dues últimes setmanes,
3: sí,
1: no la del John Wilson de la setmana passada, que era el 255 de l'anterior, vam poder estar a l'Input de Colòmbia, i em vaig trobar a la tele una sèrie que em va sorprendre molt, i que ara us vull posar un tall, a veure si em sabeu dir, amb el doblatge que li posen a Colòmbia, quina sèrie és.
4: ¿Dónde está Joe?
5: No lo sé.
4: Voy a buscarlo. Nos vemos en la habitación de Rock.
5: ¿Todo bien, Tony?
4: Creo que hoy nadie está del todo bien.
5: Pues no, tienes razón.
1: Exacte.
3: Pulseres. Pulseres.
1: Heu dit, que estàvem
0: despotxats
1: de...
0: Marlí.
1: Pulseres vermelles. Estava escoltant Mireia Vilapuig parlant, era la nena, i a més, doncs, sí, sí, Telepacífico té l'estrena aquest abril de Pulseres
0: sí,
1: Rojas
0: a Colòmbia. És primícia allà?
1: Sí, crec que no s'havia estrenat abans, i clar, la van doblar amb accent llatí, i era bastant divertit, perquè clar, el Ignasi, el Roc, el Geo...
2: Geo.
1: Clar, Lleó.
2: Sí, sí.
1: Geo. Era la seva versió en Colòmbia. Em fa molta gràcia posar a la tele i de sobte trobar-te això. Però en l'Input no vam anar a veure la tele, diguéssim, colombiana només, sinó que només a tall de resum, precisament avui que parlarem de pubertat, es van anar a passar produccions de 3CAT allà a Colòmbia, a que les veiessin altres programadors de teles d'arreu del món, de teles públiques només, i per exemple, la pubertat va agradar moltíssim, sobretot a molta gent llatinoamericana, de que de sobte, ostres, eren temes que ells potser no podien tractar, i fins i tot el públic va dir que els agradava més que Adolescència, en el sentit de que era més coral. Mm-hmm. Ara es va fer una decisió una mica curiosa per la TV3, que va ser projectar el capítol 3 directament.
2: O sigui, de pubertat.
1: Ah, mira.
2: Què passa al capítol 3? No,
1: és de l'assemblea.
0: És el monòleg.
2: Ah, d'acord. El monòleg de la Betsy.
1: Sí. Exacte. Sí. Mm-hmm. Després també es va projectar Dones en lluita, de la Txell Feixes, que va agradar moltíssim, i també això, no? Com la tele pública, doncs, viatja també a molts racons del món i ha de fer aquesta feina d'anar-hi. I després vam fer un petit atemptat emocional, i és que vam projectar La bona mort, que no sé si algú l'ha vist d'aquí,
2: no,
1: aquest 30 minuts boníssim, que és un cas d'eutanàsia, i bàsicament tota la sala va acabar plorant, i va haver-hi gent que va sortir fins i tot de dir, no puc continuar veient res més perquè estic tan trist del que acabo de veure. Hi ha un magnetisme amb els protagonistes espectacular, i és
2: va rebre un premi, no?
1: Han anat rebent més premis. Sí, sí, ara just n'acaba de rebre un, diguéssim, és un 30 minuts que està sent fet per la Begoña Grigelmo i el Xavi Brics.
2: Estimadíssima,
1: que està...
2: Begoña Grigelmo. Lleidatana de pro.
1: Com si haguéssim estudiat juntes, potser.
2: Com si haguéssim estudiat juntes a tot arreu veu sempre.
1: Com si potser es confonguessin de tant en tant,
2: també,
1: pensant que una és l'altra.
2: També. Sí.
1: Doncs bé, només volia mencionar aquesta feina de 3CAT també explicant pel món projeccions i produccions que es passen aquí per la tele i que a vegades, doncs, això les tenim al 3CAT, però que també està molt bé compartir-les amb altres teles i que es vegi l'impacte que tenen internacionalment i en aquest cas, sobretot, destacant Pubertat, no? Perquè en el programa d'avui no només us recomanarem sèries i parlarem de sèries, sinó que aprofitarem l'estrena de Pubertat aquest passat dilluns per parlar amb la Betsy Túrnez, aquesta actriu que l'hem conegut molt en comèdia, però que ara està també virant a fer papers dramàtics i a jugar a trobar altres registres, i que té un paper molt destacat a la sèrie Pubertat, creada per Letizia Dolera, i que això, que es va estrenar dilluns, i que cada dilluns anem tenint dos episodis en les properes dues setmanes.
3: Doncs tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries d'ICAT. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-355. Repeteixo, 634-760-355. Nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions per Twitter, xarxa X, usant el hashtag SeriesElector3Cat.
6: Sèrie Selector, dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
1: Doncs vinga, anem amb el primer còmode del programa, Sílvia.
2: Ens l'envia el Jordi, que sembla la meva ànima bessona.
7: Bon dia, Sèrie Selectors, com esteu? Jordi de Barcelona. Bé, només dir-vos que he acabat de mirar tot de sèries seguides, inclús dues repetides, que, mira, he acabat de veure la Viugó de la Gent, que realment m'ha encantat, m'he menjat les temporades amb temps i ha estat molt i molt bé, ha valgut molt la pena, és una sèrie boníssima i em sap molt de greu que s'hagi acabat. He començat a veure l'americana, però bueno, li dono marge perquè no serà la mateixa. He repetit la Chacal, he repetit la Mobland i realment són sèries molt bones, i a més he recuperat del videoclub que vaig trobar la de Miami Vice. Déu-n'hi-do, cal dir que moltes de les sèries d'avui ja veuen d'aquesta sèrie totalment, però bueno, en termes de música, d'estil i de cotxe, realment valia molt la pena per l'època. Clar que és una sèrie molt més naïf, no?, que la que veiem ara en molts casos, no? Però bé, ha estat una molt bona selecció de sèries. I us voldria saber alguna sèrie francesa o alguna sèrie americana que em pugueu recuperar, no americana, perdó, italiana, que em pugueu recomanar que estigui bé. He vist que hi ha Gomorra por ahí, no sé què tal deu estar, i les sèries europees tenen com un encant diferent, no sé si esteu d'acord. Bé, només és això, us agraeixo tot i endavant amb el programa. Gràcies, adéu, bon dia.
8: Men from Miami.
9: Guys, just the top, eh?
10: Hi, I'm Honey.
11: It's a great feeling. We're in action.
12: All right, let's go.
3: Sí que bastant anima bessona, eh?
0: Sí.
3: No? El Jordi?
2: És que,
3: sí,
2: clar, sí. Només de sentir que ha tret del videoclub, que no sé si és un eufemisme d'aquest supermercat global...
3: Té pinta.
2: ...que es diu internet.
3: Fa tota la pinta, sí.
2: Miami Vice...
3: Ara és quan no, eh? Ara és quan ha anat a... No. Sé,
1: encara vaig a Video Instant, sí, a buscar, sí, les sèries, sí. House, el paquet de...
2: No sé si ja ens ho aclarirà a la pròxima nota de veu.
1: O no, si no vol que li enviïn una carta dels Mossos d'Esquadra.
2: No ens escolten, els Mossos d'Esquadra tenen molta feina aquests dies, els Mossos d'Esquadra.
3: Sí, sempre tenen molta feina, sí.
2: Aquests dies més.
3: Sí.
2: Miami Vice, Corrupció en Miami, aquesta sèrie produïda per Michael Mann, que és super Michael Mann. És un drama policíac que es va emetre entre el 84 i el 89. A Espanya va arribar a la U els dilluns a la nit.
3: Aquesta potser sí que l'ha tret del videoclub, sí.
2: El 86, els dilluns, o sigui, la mirava religiosament, i que segueix a dos detectius encoberts de la brigada antivici de Miami. Un era Don Johnson, que interpretava Sonny Crockett, i era un policia impulsiu i que tenia un passat fosc allà al darrere. Com diu el Jordi, ha estat influència per moltes sèries, també a nivell de... herois imperfectes i aquest tipus de coses, també el tema tropical, aquesta música, aquests neons, no sé, Dexter ens fa pensar.
3: Estava pensant exactament en Dexter.
2: Corrupció en Miami ens hi fa pensar, la segona temporada de True Detective ens hi fa pensar, i ja no parlo de l'estètica d'aquella època, perquè Don Johnson va posar de moda els colors pastel, que els tios vestissin colors pastel, i l'interès de la població pels Ferrari Testarossa. O sigui...
0: Sí.
2: No. És una sèrie que transporta a una altra època. Va ser bastant revolucionària també a nivell d'imatge, com diu el Jordi, perquè té una estètica de videoclip total. O sigui que m'atreviria a dir que Eufòria també, en algun moment...
3: L'herència d'aquesta sèrie està en moltes sèries.
2: La Foscor, Michael Mann, sabem que fa servir molt la Foscor, doncs també recorda molt l'Eufòria. I després que ha vist tot el que ha vist el Jordi, Chacal, Mobland...
0: Molt bon gust.
2: Ha anomenat Le Bureau de Legendes, Oficina d'Infiltrados, que és una de les meves sèries favorites, Jordi. O sigui, és que...
3: Sí, és un match.
2: No sé. I ens demana l'opinió sobre les sèries europees. Si ens agraden més que les americanes, és un sí rotund, no? Jo crec que en aquesta taula...
1: Regne Unit el comptem com a Europa o no Europa?
2: Sí, perquè les policials britàniques... Sí. Escolta, total. Aquí estan sempre, eh?
3: Sí.
2: Doncs això, ens demana alguna sèrie europea, es confon i diu nord-americanes, italianes, no? Franceses i nord-americanes. Jo miraria de tu si el teu vídeo club o a la teva biblioteca o el que sigui on vas a buscar les sèries busquis entre les franceses el thriller polític Baron Noir, que és una sèrie que ha desaparegut del catàleg de les plataformes i que a mi em sembla una de les millors sèries franceses.
3: La reivindiquem molt,
2: moltíssim. Boníssima. Feia molt temps que no en parlàvem i mira, ja que estem en aquest context. I després diu, veig que per aquí hi ha Gomorra és un sí. Però... Si no has vist Gomorra, segurament t'has perdut una
0: més,
2: de les...
0: Clar, si t'agrada Mobland, Miami Vice...
3: No, comença per Gomorra.
0: És que és tan hortera com Miami Vice, és tan...
2: o més,
0: és tan mob com Mobland, vull dir que és fantàstica.
3: Sí. Total. Sí.
0: I què li direm?
3: Què li direm?
2: Una que ha acabat, s'ha completat fa pocs dies, és HBO, espero que tinguis aquesta plataforma, si no el videoclub la trobaràs, el teu videoclub de confiança, i és Portobello.
8: Pronti? Avete 30 secondi di tempo. Via!
2: Portobello?
3: Portobello!
0: Quina bona escena la del lloro, eh?
2: Molt. És que tota la sèrie és boníssima.
3: Sí.
2: Per mi les millors escenes estan als tribunals, eh? Per això també t'ho dic. És que, vamos...
0: Una sèrie amb dues cares, realment.
2: Sí. És la primera sèrie d'HBO Itàlia i la veritat és que l'han brodat. Parla d'Enzo Tortora, que era un mitiquíssim presentador de televisió als 60, 70...
0: Chicho Ibáñez Serrador italià?
2: Sí, tranquil·lament. Sí. Se'l considera un dels pares de la televisió italiana moderna. Era un programa que va arribar a quotes extraordinàries de popularitat. El veien més de 28 milions d'espectadors i entre els espectadors hi havia membres de la Camorra.
3: La premissa és brutal.
2: És bestial.
0: La premissa... Els fets reals.
3: Sí, clar. La Wikipedia.
0: Sí.
2: El van implicar amb la Camorra i és la història d'una injustícia. No et diré res més, perquè la sorpresa és fonamental.
3: HBO. Marco Bellocchio.
2: Marco Bellocchio, un senyor de 86 anys que ens explica la cara més fosca d'Itàlia sempre d'una manera bestial i en aquesta sèrie també ho fa.
6: Sèries Selector. Ràdio amb spoilers, cliffhangers, spin-offs i altres paraules impossibles.
1: I ara ja tenim a l'estudi a una autèntica tot terreny de la interpretació, a la Betsy Turner, que la vam conèixer a Pop Ràpid, amb el clan Creuet, i després hem anat veient a Benvinguts a la Família, a Vida Perfecta, a Cites Barcelona. Últimament l'hem vist regentant un bar a la casa nostra i més recentment a Pubertat.
10: Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
12: Estic intentant que confiïs en mi. Necessito que em diguis la veritat. Jo no he fet res.
1: Què tal, Betsy? Com estem?
13: Ai, molt bé.
1: Sí,
13: és que avui estic molt bé.
0: Se'm veu molt bé, realment.
13: Sí, molt bon dia.
0: Estàs brillant. O sigui, sí.
13: Lluminosa. Sí, lluminosa.
14: Estic guapa?
13: Brillant, sí. Brillant. Dic, hòstia, digue-ho, digue-ho.
1: No només que m'ho
0: diguis. Estàs molt guapa.
13: Ah, gràcies,
0: molt
13: gràcies.
0: Guapa.
13: Dono fe, jo també, eh?
14: Val, molt bé.
13: I brillant, no, perquè si no li faltarien unes pólvores.
14: Sí, exacte.
13: Matificar. No, està lluminosa. Està. Bueno,
1: i okay. Això és pel Xer de pubertat? És perquè va anar bé l'estrena de dilluns?
14: Va anar molt bé.
1: Va anar molt bé,
14: molt
1: no?
14: Bé. Sí. Mira, ara acabo de parlar amb un dels meus representants perquè em deia, ei, com ha anat i tal, no? Dic, ostres, va haver una energia molt bonica, molt especial, que tampoc me l'esperava, perquè aquesta sensació de, bueno, ja es va estrenar,
1: clar,
14: ara es torna a estrenar i potser la gent està una mica de, no, no, no, què va? I queda clar que hi ha molta gent que encara no l'ha vist,
1: clar,
14: i que està amb moltes ganes de veure-la, perquè no estava a la plataforma on es va estrenar, no tenia ganes de fer-se aquella plataforma,
1: sí, sí.
14: Ara la tindrem a la tele pública, bueno, ja la tenim, i a 3Cat, aleshores, es nota que hi ha molt públic amb moltes ganes de veure-la, i el dia de l'estrena, ostres, la resposta va ser, et diria que inclús més que l'altra vegada.
0: Mm-hmm. Ja.
14: Sí.
3: Més que l'altra, més que
14: l'altra. Sí, jo notava la gent molt connectada i com responia d'una manera com molt més palpable.
1: Mm-hmm. Sí. I si et faig la pregunta de que expliqui'ns una mica pubertat de què va, se't fa una mica de bola o encara
14: que
1: t'ho
14: enganes?
3: De què vols parlar, Betsy?
14: No.
3: De què vols parlar?
0: Què fa tu ara?
14: Jo crec que de què va, ja ho sap tothom, no?
1: Sí.
14: Vull dir, hi ha una agressió sexual entre adolescents i això passa dins d'un context de, bueno, d'una colla castellera. Que això fa també que el concepte de comunitat sigui molt important en la sèrie. Sí, perquè bueno, una de les coses que m'agrada molt és la metàfora que la Letícia fa de l'important que és la construcció, la base per construir un castell humà, i quin important és en la nostra societat o en una família o en el sistema la base perquè els que venen doncs, puguin créixer d'una manera sòlida, no?
1: Sí.
0: Sí, i a més és molt és curiosa aquesta elecció perquè a nivell de metàfora crec que funciona superbé.
13: Superbé, sí.
0: I quan veus la sèrie t'adones perquè és una cosa que es va suggerint, però fins al final que hi ha com tota l'eclusió de la metàfora, que
3: molt
0: és
3: poètic,
0: preciós.
3: Sí, sí.
14: Molt.
0: I també tota aquesta gent que potser no entén aquesta metàfora, hi ha algunes persones a les xarxes socials que critiquen haver escollit un emblema de la cultura catalana com és els castellers, per parlar d'un abús. No?
13: De tota manera, no creus que
0: dius,
13: que això
0: home,
13: va ser molt...
0: No has vist la sèrie.
13: Molt al principi, quan la gent no havia vist la sèrie.
0: És que ha tornat a passar.
3: És una mica troll, això.
0: Ha tornat a passar amb l'escena de TV3.
1: És que hi podria haver anat la sèrie, però la sèrie fuig d'això, no?
0: Totalment.
1: Vull dir, que és un ambient on hi ha molt tocament, hi ha molta complicitat, perquè, bàsicament,
3: hi ha molt contacte, no?
1: Hi ha molt contacte. Però la sèrie això ho deixa passar.
0: I a més és al revés. O sigui, el que...
14: És al revés?
0: És al revés.
14: Sí, clar.
0: O sigui, el castell i la cultura catalana i la comunitat és el que salva... Bé, no direm...
14: Ha vist molta visibilitat fora d'aquí a tot el que són els castells,
1: clar,
14: no? I la cultura catalana, que ens dona molta identitat, no? Vull dir, tot el contrari. Però sempre hi haurà gent amb ganes de criticar.
0: Sí, sempre.
1: Que bèstia que no s'hagués fet res, no, encara, amb castells, realment.
14: Sí, és veritat.
1: No? A nivell de ficció, és un emblema tan peculiar, visualment atractiu i de més, i que...
14: No obstant, ara comencen a sortir més, perquè...
1: Sí,
14: perquè ara estava veient la sèrie aquesta, ara no em surt el nom, que està al Boye.
3: Sí, jo sempre
0: l'he
14: fet. I hi ha un moment que surt, que en una plaça estan fent castells i tal,
3: sí, sí, sí,
14: no?
3: Sí,
14: que va ser la sèrie, m'encanta.
3: És molt guai.
14: Vam
3: tenir aquí el David, de fet, el Boye.
0: Va guanyar millor guió a Cannes, a Cannes Sèries.
14: És que no m'estranya, està super, super bé.
3: Sí.
13: El teu paper a pubertat... Jo,
3: és brutal.
13: Salvant els papers dels adolescents, que són una passada, les
0: ella
13: interpretacions
0: és,
13: i tal, i el de la Letícia ja sabem lo que comporta,
14: sí,
13: també, una mica a nivell personal, però el teu em sembla especialment complicat pel tema de representar aquesta dualitat moral, que en realitat no ho és, perquè ella interpreta el paper de la mare d'un dels agressors.
14: Mm-hmm.
13: Llavors,
14: bueno, dels acusats.
13: Dels presumptes agressors.
14: Sí. Sí.
13: Això és...
14: Ja m'ha sortit l'Estel, eh?
13: Molt bé.
1: Pensant el teu fill, clar que sí.
13: És l'endemà de la detenció del fill de Mango. Aquí s'ha de dir presumpte.
1: Ah, sí, és veritat.
13: S'ha de dir
1: presumpte. Però això és el crims que ja arriba.
13: Sí, sí.
0: El Carles porta, faria coses a Twitter.
13: Sí.
0: Ja parlem
13: després.
3: Sí, això és un bolet ara mateix.
14: Que tenim només 15 minuts.
1: Va, corre.
13: És que aquí sempre barregem moltes coses, no?
14: no? Normal, com la vida.
2: Doncs això, no? que te transporte a la teva pròpia adolescència i a coses que tu saps perfectament que no estaven bé, però que les tractes de justificar, però que tampoc...
14: El tema és que no saps perfectament que no estan bé. Tu t'has convençut de que allò és normal. Mm-hmm. Aquí està el tema. O sigui que l'Estel, d'alguna manera, entre d'altres coses, comença a adonar-se'n que ha normalitzat una experiència que va viure que realment dius... Bueno, potser és la primera vegada que es pregunta allò va ser normal? Allò em va fer sentir bé? Fins a quin punt jo he normalitzat això? Per què? No? Comença a fer-se preguntes arrel del que està passant.
2: Sí.
14: Que el que li passa a l'Estel és que al principi ho nega, vull dir, hi ha la negació, hi ha el rebuig, perquè evidentment està implicat el seu fill, i perquè també és un mirall del que ell ha viscut i del que ell ha normalitzat i del que ell ha transmès, perquè aquí en aquesta sèrie també es parla de les herències, no? Que és el que heretem, que és el que transmetem de generació en generació. Hi ha una responsabilitat amb això. Aleshores, quan l'Estel se n'adona, sempre quan te n'adones d'algú que pot trencar la teva estructura, hi ha un rebuig. Però el bonic d'aquest personatge és com mica en mica va obrint-se i ha de reconèixer i ha de transgredir aquell moment de dolor, no? O sigui, sí, realment és molt especial i és un regal com a actriu tenir aquest personatge.
2: Totalment, l'evolució és fantàstica.
1: Sí, sí. I tens un moment en l'episodi 3 d'un monòleg que realment és un regal que la gent que l'estigui seguint a 3CAT la podrà veure dilluns que ve.
14: No
1: realment...
14: feu spoiler,
1: No. Però dic que és un moment de brillantor personal, que és que la Letícia deia, bueno, jo vull que la donguin a premis a millor secundària i li regalo aquest monòleg, o com va anar? Ho vas demanar tu, tenir un moment?
14: Que va. De fet, va ser una de les proves del càsting. Sí.
3: El monòleg era...
14: Una de les. O sigui, una era el moment de llit amb el meu marit, quan ell no... Això ja ha estat el primer capítol, però que ell té els seus eixos i no vol continuar i tal. Aquesta va ser una de les proves que vam fer. L'altra és la conversa que jo tinc amb la Leti a la cuina, la de l'Enrique Ortiz, i l'altra aquesta de l'assemblea. O sigui que ja estava el càsting,
0: bon càsting
14: això,
0: no?
14: Sí. Tela. Bueno, és que la Leti...
0: Uau.
14: Clar, la Leti no a les proves és heavy.
0: Sí, no?
14: Vull dir, ho dic positivament, eh?
3: Sí.
14: Ella sap molt bé què et posa perquè sap molt bé el que vol de base de l'actriu o de l'actor.
1: Clar. I de registre a registre, d'omplir tot.
14: Sí.
3: I justament el teu registre, jo tinc la sensació, i crec que aquí la taula la tenim tots, que ets una actriu de molts matisos, és a dir, et tenim ubicada fent comèdia, no? Però en aquests papers que són més híbrids de drama, comèdia, inclús el teu personatge de pubertat, té un matís de drama i de comèdia dins del drama que és brutal i que jo crec que en part l'elecció de la Letícia en agafar-te a tu justament és aquest valor, no? Que no tenen tots els actors i actrius. Et vaig a fer la pregunta que t'han fet més vegades com a actriu probablement, vale? intenta respondre-me-la diferent a com la respons habitualment.
14: Escolta, guapo, estàs demanant aquí or, eh?
3: És comèdia o drama?
14: Totes dues.
3: Totes dues.
14: Que a mi més m'agrada és la barreja, que és el que passa a pubertat, i el que passava ja al Reborni. I és el que més m'agrada perquè és el que passa a la vida, i a vegades a la ficció és com o drama o comèdia, que està molt bé també, però a mi el que més m'agrada és la barreja, és el que de cop i volta t'estàs rient d'una cosa però dius, hòstia, un moment, però si estem en un moment seriós. Bueno, però és que això passa a la vida. És el que més m'agrada, el que més m'agrada, sí.
1: Una cosa que destacava ara molt la Sílvia és el càsting dels adolescents, diguéssim, que realment estan molt espectaculars. I com treballàveu amb ells? Perquè ara ens explicaves, no?, lo estricta que és la Letícia a l'hora de fer càstings.
14: O exigent, més que estricta.
1: Sí, de com voler això, completar tots els registres, no?, i trobar la persona que li pot donar d'un punt a un punt. Clar, amb els adolescents també eren debutants, no?
14: Absolutament. Excepte la Carla Quílez.
3: Sí.
2: Que sobre és boníssima.
14: Sí, boníssima.
1: Com va ser treballar amb ells i com una mica van tenir les coordenades per això, per tenir un paper tan protagonista, no?, amb debutant.
14: Va ser preciós, perquè ells són esponges i ells són veritat. I, evidentment, Leti, de tots els nens i nenes que va fer càsting, doncs va veure els que més podien absorbir, respondre i encaixar per perfil també, no? Aleshores, crec que va ser durant 2 mesos que vam estar fent molts exercicis de lectura, improvisació i jocs per generar vincles, per generar construcció de personatge, i tot allò va ser brutal, perquè quan vam anar a rodar ja era com ja estava molt fet. Saps? Ja era, va, som-hi, no? Quines ganes, perquè ja està tot fet. O sigui, ara ja és amb el text concret, anem a jugar tot el que hem descobert fent exercicis. Però va ser molt, molt bonic i clau per poder dur a terme. De fet, els nens crec que se'ls van emportar un cap de setmana a una masia. Només els nens. I va ser clau, també. O sigui, allà vam fer un clic, també. I ara són amics.
3: Clar.
14: Molts d'ells s'han fet com grupet, són amics. Sí,
13: clar, sí. Clar. És el que anava a preguntar, amb aquests projectes tan emocionals, no? Amb aquestes coses tan intenses, no sé si manteniu també algun mínim contacte.
14: Sí, ens seguim per xarxes, hi ha un mínim contacte, i és veritat que quan ens trobem, per exemple, ara l'estrena que es va fer a l'Aribau, ostres, dic les nenes perquè la meva filla... Són dos, són bessones.
3: Ah, sí, sí.
14: I la van canviant. Clar, en realitat no és una,
3: clar,
14: són dos.
3: Sí, sí, sí. Que això es fa habitualment en els rodatges, clar.
14: Per conveni, totes aquestes coses, no? I sempre que les veig, venen en plan... saps? O sigui, hi ha alguna cosa que es queda. Sí, sí, jo ho sento igual, I sempre que veig Lot, que és el que fa el meu fill, el Pol, a la sèrie... No sé, penso, potser es pensa que estic una mica boja, perquè sempre el tracto com si fos la seva mare, però és que no ho puc evitar, saps? Sí, sí, sí.
3: I et veurem en alguna sèrie més d'aquí poquet, o tens alguna cosa que ens puguis explicar de futurs projectes?
14: És que no sé si ho puc explicar.
3: Bueno, si no ho saps, és que segurament...
14: La casa nostra, sí, continua. És que no sé.
3: Sí,
14: la casa nostra continua. I bueno, coses que passen, que abans ho hem parlat, fora de micro, que he rebut dos propostes d'àmbit nacional que no puc fer perquè em coincideix amb el rodatge de la tercera de la casa nostra, i són coses que passen i també estic contenta amb la decisió que he pres, perquè sé per què l'he pres i ja està, i arribaran més coses.
3: Clar,
14: però sí, hi ha projectes, sí.
1: Clar, i amb això que et preguntava Albert, també de comèdia i drama, de sobte, ostres, el rodatge a la casa nostra ha de ser molt diferent que tota la resta, no? El punt de tenir públic en directe,
14: clar,
1: aquesta pressió, no?, gairebé teatral,
3: teatral,
1: em riuen, no? Sí. O no em riuen a l'acudit, però a part un teatral una mica enquistat, no? Perquè clar, hi ha moments, suposo, de parar per moments de gravació, de no? Vull dir, com és un rodatge així?
14: És que el que té de teatre és la presència. És la presència que tens un públic, que sempre la presència d'un públic et dona un punx, que fa que... No saps què és, però fa que...
13: Al contrari del que sembla, eh?
14: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però, per exemple, nosaltres teníem la pregunta de... però hem de projectar com si fos teatre, parlant?
3: Clar.
14: Ho hem de fer diferent? No. Per què? Doncs perquè el públic que està assegut en unes grades tenen els seus monitors.
3: Clar.
14: I tenen altaveus. Per tant, ells veuen bé i senten bé. Tu no, has de projectar com si fessis teatre.
0: I tu et deus també a l'espectador de la tele, no tant a l'espectador que està allà presencialment, no? Entenc?
14: Com?
0: O sigui que, d'alguna manera, els actors d'una sitcom es deuen més a l'espectador que està a l'altra banda del televisor,
14: sí.
0: I no tant... Perquè jo crec que el curiós de l'experiència d'anar-hi, que hem d'anar...
14: Sí, heu de venir.
3: És lamentable perquè no vam anar...
0: És aquesta aquesta cosa una mica boller, no? D'estar assegut a una grada veient com es grava la sèrie.
14: És que el que més els agrada és quan t'equivoques.
0: Clar.
14: Perquè són aquelles coses que els de fora no ho veuen.
0: Clar, clar.
14: Ja estan en aquest punt boyer dient sí, jo he vist això quan s'han equivocat i quan ha passat això,
0: clar,
14: saps? Clar, sí, totalment.
1: A part, ha de passar que a vegades potser la toma que fa més gràcia allà, diguéssim, in situ, potser no és la que és millor per emetre, no?
14: Això passa.
1: Això, les dues energies, allò, són dues coordenades diferents. De com arriba i què funciona.
14: O també el que passa és que nosaltres com a actors tenim propostes, i el director, hi ha propostes que les veu molt clares i diu sí, fes-la, o hi ha propostes que no les veu tan clares per la tele, per deixar-la en muntatge, però sí per fer-ho en directe.
13: I us dona
14: la sensació que fes-la en públic.
13: Ah.
14: O sigui, perquè nosaltres gravem un dia sense públic i un altre dia en públic. Tot. Aleshores, si dilluns ho fem sense públic, doncs l'hauríem de ja... No, aquí no la facis, la fas demà, en públic. I després, moltes coses han quedat.
1: Vull dir, coses
14: que deien no, després han dit, com que no, queda molt guai, i l'han deixat, vale? Però hi ha coses que sí que veuen clarament que per públic sí, en directe, però que potser a la tele és massa, o saps?
13: Que bé, aquesta llibertat, no?
3: Sí, total. Sí.
14: Uah, increïble.
0: A més,
14: també, vull dir, sensació de treballar amb amics. Vull dir, és que ha sigut un regal.
3: Bueno, és que són amics, no?, en part,
14: clar,
3: de l'equip de la casa nostra.
14: Això
3: ja prèviament...
14: Sí,
3: clar,
14: sí.
3: Clar, és que
14: clar,
3: hi ha una relació
14: feta.
3: Clar,
14: jo l'Uri Pérez i l'Anna Mor ja hi havia treballat abans.
3: Clar, clar, clar.
14: I clar, de cop i volta era com un regal. O sigui, per mi, quan em van dir que em donaven aquest personatge, no m'ho creia, en plan... Clar, jo havia vist Siete Vides, Friends... Bueno, moltes sèries, no? Plats Bruts, que hi havia públic allà, i que jo, com a Betsy, actriu, que estava buscant la vida i que veia allò des de fora, però que no estava al meu abast, ho veia com un somni. Perquè clar, aquest amfibi entre audiovisual i teatre, que a més m'explicaven que era molt artesanal perquè estaves tota la setmana, no? Treballant, fent lectures, assajant... Era un somni que jo ja havia assolit que no el viuria. I de cop i volta m'arriba ara i fa... És que va ser com, en sèrio? Vull dir, regal de vida.
3: Home, estàs en un molt bon moment, no?
14: Sí.
3: La sensació des de fora és que estàs en... Vull dir que estàs...
14: En un molt bon moment. Fent coses molt xules. Em sento superagraïda, la veritat. I aquesta cosa de... Que sempre ho diré, o sigui, jo no vull deixar de fer comèdia, m'encanta la comèdia i la faré sempre, però sí que vull fer altres coses i m'han tingut durant molt de temps molt ubicada en comèdia. Gràcies a això m'he fet un lloc, vull dir que em sento superagraïda, però sí que des de fa un temps, bueno, estic com enfocant-me en altres coses que estan passant ja, perquè hi han passat, per exemple, Cites, que jo vaig tenir la meva cita amb la Yolanda Ramos,
13: sí.
14: Jo feia el paper dramàtic.
13: Sí, sí, totalment.
14: El còmic era, sobretot, la Yolanda Ramos.
3: Total.
14: A la Messias ja era un altre to, també més dramàtic. Mano de Hierro, drama, 47, drama. Vull dir, ja m'han començat a donar...
1: Directors de càsting, no li envieu més comèdia.
14: No.
1: Dos anyets que a la casa no està, sí.
13: Envieu-li també comèdia.
14: Això, també.
13: A mi m'agrada.
14: I pubertat ja ha sigut.
13: Fent comèdia, però...
14: Doncs, com... donar-me ja un principal, no?
3: Clar.
14: Que sosté tota una part de drama molt. Per tant, em sento super, super agraïda.
1: I a més, amb una sèrie que acaba guanyant l'Ondes, que també això dona un... No? Hi ha un oceà de sèries, però sí que és veritat que ho comentàvem abans al principi del programa, que, ostres, estem en un moment dolç de la ficció catalana.
14: Molt dolç.
1: En Pubertat, amb Ana Revalà ja estrenant-se aquest divendres, que també és espectacular.
3: Sí, mes de maig en Pubertat i Revalà ja és espectacular.
13: Això també és un regal.
1: Sí, que duri, que duri.
3: Total.
14: Sí, s'estan fent coses molt potents. I la Leti, com a autora, em sembla... Com a autora i creadora, em sembla que tenim aquí or pur. Tenim un valor amb ella, perquè, a més, bueno, sé projectes que té i jo penso, el que té encara per donar-nos és que sí, fliparem.
3: I venint de Vida Perfecta, que ja era una gran sèrie.
14: Sí. És com cada cosa que fa... One step more, no?
3: Total.
14: Fa com uns salts de maduresa molt heavy, no?
3: Total,
14: jo crec.
3: Total.
13: I estàs veient... moment tu has participat a les dues,
14: sí.
13: No?
14: És veritat.
13: Per tant,
14: és veritat.
13: A la pròxima
14: que
13: també.
14: Que em va donar la psicòloga, Fònica.
1: Sí. A la pròxima ja
14: no,
1: li
14: va ser brutal.
1: Que... Càsting no, ja li dius que càsting no, que ja et coneix. Que...
14: Sí. No, però ella fa càsting, eh?
13: Ja.
14: A Pubertat em va fer dos càstings i després, quan ja em va dir que sí que... No ens dona temps, no, a explicar-ho.
3: No, està bé, Tu tira, tu tira.
0: Anem-te sempre.
3: Tira, clar
14: no,
3: que sí.
14: No, és que clar, és que ella és molt... vull dir, precavida, no? Es diu també en català precavida?
13: Crec que
14: no,
13: sí.
14: Però crec que no, eh?
3: Precavuda.
14: Vale, precavuda.
3: I si no, ens ho acabem d'inventar.
14: Vale, ok. I aleshores, va amb molta cura i no sé què. I aleshores, clar, com també som amigues, doncs jo havia fet, crec que dos càstings i no sé si havia fet un o dos... Hi havia un... Bueno, havíem quedat per dinar amb un grup d'amigues, on era ella i tal. I a la tornada... Era per sopar. I a la tornada, bueno, va coincidir que ella i jo anàvem soles. I aleshores em diu alguna cosa així com... Bueno, Betsy, encara que no siguis l'Estel... Em va dir una cosa així.
13: Ai.
14: Diu, encara que no siguis Estel, jo el que tinc clar és que et vull a la sèrie.
3: Vale.
14: Com dient-me, jo no ho sé encara, però encara que no ho siguis, jo et vull a la... I li vaig dir, hòstia... Que bonic, gràcies. I jo vaig tornar a casa agraïda pel que m'havia dit, en plan, que bonic el que m'ha dit, però també una part de...
3: Pensant que no
14: soc l'Estel.
3: Que no seria l'Estel, clar.
14: Ja està. Aquesta...
1: Sí. Una mica clar, eh?
14: Clar, era com, vale, ella ja està veient que no, però que bonic que em digui, però jo et vull... De... Jo em vaig quedar amb això. I ja estava bastant, ho tenia bastant assolit. I de cop i volta, un dia, eren les 11:30 de la nit, 11:15, 11:30, i em truca. Clar, repeteixo, som amigues, per tant... Sí. Jo dic, bueno, que...
1: Sí. Que volen aprendre alguna cosa, que necessita parlar.
14: No, que em volia comentar alguna cosa. De... Total, que... Ei, Betsy, què? No, què passa? Total, resumint, em diu com alguna cosa així de... Escolta, tu et llançaries a les meves mans, o sigui, confiaries en mi? I jo em quedo com... Què diu? I com sabia que ell havia marxat un cap de setmana a una casa... a fer unes coses amb dones espullades pel bosc i no sé què, jo pensant, què em vol? Què em vol oferir? En plan, em falta una noia per muntar un grup, saps? O sigui, jo pensant una cosa així, jo pensant, hòstia...
1: Estem agafant una casa rural...
14: Si jo et proposo algú, confiaries en mi, et llançaries els meus braços, jo pensant, bueno, Leti,
1: a veure. Total, si és una secta, no.
14: Clar. Llavors, no sé com va anar avançant la cosa, però que encara no m'ho deia, i ja no sé què em va dir, que li dic, però a veure, un moment. I li dic, Leti, m'estàs dient... M'estàs parlant de feina? I diu, bueno, sí, però si et llançaries, si tu et veuries que podries... Dic, a veure, un moment. Dic, m'estàs dient... Dic, evidentment que jo em llançaria els teus braços perquè confio plenament en tu. Diu, ah, vale, pues entonces pa'lante. I li dic, ¿pa'lante qué? M'estàs dient que sóc l'Estèlia? Diu, sí. I jo... Però tia, digueu clar. I a sobre li dic, són 3:15, com vols que dormi ara, cabrona?
3: És una hora complicada, realment.
14: No, va ser, o sigui, no podia dormir, era una excitació, una alegria brutal, perquè per lo que us he explicat abans ja no m'ho esperava.
3: Clar.
14: Ja no m'ho esperava. Sí. Aleshores, després em va demanar, per trobar el meu marit, si no m'importava fer proves amb totes les opcions que hi havia d'homes, no? Mm-hmm. I jo li vaig dir el contrari, per mi és un regal, perquè això a mi em dona material per l'Estel, perquè depèn amb qui facis, aquella persona que fa el teu marit et dona uns inputs diferents a un altre, que fan que tu, com a Estel, descobreixis com diferents facetes, no? Per tant, aquí ja vaig començar a treballar l'Estel, fent càstings per trobar el meu marit.
3: Mm-hmm. I el combo amb el Xavi, amb el Xavi Sáez, és espectacular.
14: El Xavi,
1: quina por que fa.
14: És que és meravellós, el Xavi Sáez. És meravellós. És que és un actor increïble i treballar amb ell va ser... Vull dir, nosaltres ho diem, no? Vam ser qui vam ser com a personatges, com a Martí i Estel, gràcies a... També érem l'un i l'altre, no? I tot el que ens envoltava. Però ens vam entendre superbé i jo espero tornar a treballar amb ell, perquè és un plaer. És un actoràs.
3: És una bèstia, sí.
1: Doncs Betsy Tornet, moltíssimes gràcies per venir.
14: Déu, se m'ha fet curt.
3: Sí. Nosaltres clarament també.
1: Moltíssima sort en futurs projectes, t'anirem seguint a la casa nostra.
3: I ja vindràs.
1: Nous projectes de Letícia o nous projectes de On et parti la vida.
3: Ja tornaràs a ser
14: Tornaré segur, estic super a gust aquí, m'encanta.
3: Que bé. Cuida't, que vagi molt bé.
14: Adéu.
15: Adéu. Últimament he mirat Friends.
16: Les dues últimes sèries que he visto han sido...
17: Jo res, volia proposar un combo...
15: Res, a veure si podem fer un combo entre aquestes tres, que són cadascuna una mica de la seva mare i del seu pare.
18: Sèries Selector. Envia'ns una nota de veu amb les dues últimes sèries que has vist i te n'oferirem una altra tenint en compte els teus gustos.
1: I la Betsy la podríem incorporar.
3: La Betsy,
1: cada dia, no?
19: Fitxada. Que vingui cada setmana.
3: Fitxadíssima. Quin gust de persona.
19: Mm-hmm. I d'actriu.
3: Sí, total. Persona
19: no,
3: i actriu.
19: És que, clar, a vegades dius, mira, me cau molt simpàtica. No, és que és brutal aquesta dona.
3: Sí. Esteu nerviosos? Nervioses?
0: Sempre.
19: Sí. Vinga.
20: Say my name.
21: Digues el meu nom.
3: Vinga, va. Avui?
19: Avui?
3: Sèries?
19: Sèries europees.
0: No. Sèries catalanes.
3: No. Sèries...
19: Amb Betsy...
3: Amb la pubertat com a tema de fons.
19: Ah, val.
3: Sèries sobre pubertat.
0: La primera per tu, Víctor.
3: La primera per tu, Víctor.
22: El prota té nom de músic de soul del 60. Una mare sexòloga. Netflix.
3: A veure, com no la sàpigues...
19: Ah, sí, home.
1: Sex Education.
3: Exactament.
1: Otis Redding. La meravellosa Gillian Anderson, fent qualsevol
3: quina
1: cosa.
3: Quina meravella. Carles, per jo?
0: Sempre és per mi?
3: No sempre.
22: Es va acabar fa just un any. Animació. Monstres i adolescents.
3: Es va acabar fa just un any, amb una cinquena temporada.
0: Amb una cinquena i darrera.
3: I darrera temporada. Monstres i adolescents.
0: Big Mouth!
3: Molt bé, molt ràpid aquí.
19: Sí.
0: Que estrena una nova temporada, una nova sèrie el creador de Big Mouth, Encelo, no?
3: Sí, sí.
1: El creador de Big Mouth es diu Encelo?
0: Encelo es diu la sèrie nova es diu Encelo, que són animals en cel.
19: Que anava a dir, segur que va de pubertat, també.
3: Sí.
1: Està estigmatitzat, està ja.
3: Atenta, Sil.
22: Moltes mentides. Família problemàtica. Britànica.
3: Podria ser qualsevol.
19: Hòstia.
3: Realment s'ho ha currat poquíssim aquí.
1: Moltes mentides.
3: Va estar a Filmin.
0: Moltes mentides.
3: Ja no està a Filmin, però va estar a Filmin.
0: Moltes mentides. Família, què?
3: És una sèrie de pell.
19: In my skin. In My Skin. Jolín, gràcies.
3: De res.
19: És que clar, és que havia de fer la Conchita o la Pepita, no sé com es diu aquesta senyora que ara surt, que no la conec.
3: Lia,
19: no
3: tinc Lia es diu.
19: Ah, Lia. Sí. No tinc el plaer.
1: No confondre amb la sèrie de TV3.
3: Sí. Perquè a vegades us Lia, llavors sí. Es diu Lia.
0: Conchillata, no.
1: Ui, ui, ui.
0: No.

0: Vinga, fins aquí el GSVIDOR número 251. L'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carlos Perelló, el Beto Molero, servidor Víctor Sala. Com hem dit que es diu aquesta consciència artificial? Com...
1: Lía.
0: El control tècnic Fede Sarmalera i Jai Mariner, a les xarxes socials Marc Terrudo. Nosaltres ens escoltem la setmana vinent,
2: una cosa, no hem recordat que la setmana passada vam estar amb John Wilson. Us en recordeu?
3: Aneu
0: a la mà dues vegades.
2: Escolteu els dos programes seguits, el d'aquesta setmana i el de l'anterior. Que vagi bé.
4: Adéu.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best! Mm-hmm.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja veieu que estic recuperant la veu. No la tinc al 100% encara, però els que heu sentit programa aquests dies enrere, doncs suposo que advertireu la gran diferència. Benvinguts al Delicatessen, benvinguts a la sintonia d'ICAT FM. Avui és un dia de programa especial i l'altre dia, remenant una mica efemèrides, vaig veure que aquest mes de maig se celebren justament els 60 anys de la publicació d'un àlbum que em sembla realment mític, un disc com és el Pet Sounds de Beach Boys. Beach Boys, una banda realment meravellosa que sempre, doncs, diguéssim, bona part dels seus himnes han passat a ser universals i que van publicar un àlbum ara fa 60 anys, l'any 1966, en el que hi havia moltes coses i molt interessants. Us he de dir que d'aquest àlbum l'any passat es va fer una edició del 50è aniversari amb totes aquelles preses de l'estudi que no havien vist mai la llum, en fi, coses que a vegades tampoc no tenen massa interès, i ara s'acaba de publicar també un disc que dura una borrada, crec que són 4 hores, que són les sessions del Pet Sounds amb Brian Wilson, i que aquí sí que hi ha alguna cosa curiosa que després, si tenim temps, escoltarem. Però avui del que es tracta és d'escoltar una per una i per l'ordre que es va publicar originalment aquell àlbum de 1966, i a més un àlbum que es va publicar en mono, no en estèreo.

Golden It Be Nice és la cançó que obre aquest àlbum, aquest Pet Sounds dels Beach Boys, cançó doncs, que està escrita a dues mans, com la gran majoria de les cançons d'aquest àlbum. D'una banda la música és de Brian Wilson, la composició, i d'altra banda Tony Asher, que és l'autor de bona part de les lletres d'aquest àlbum. És l'11è disc que publicaven els Beach Boys, per tant doncs, ja estaven gairebé de tornada. Diguéssim que va ser un àlbum que originalment no va tenir una repercussió mediàtica ni popular massa gran, i de fet la companyia discogràfica, per contrarrestar, va acabar publicant el mateix 66 un recull amb les cançons que havien portat a l'èxit els Beach Boys els anys enrere. Però el que té el pas del temps és allò dels bons vins, doncs el mateix passa amb alguns àlbums que amb el pas del temps es converteixen en veritables obres mestres. Segona cançó de l'àlbum, aquest You Still Believe in Me.

l'àlbum. En algunes de les cançons apareixen alguns elements. Aquí, per exemple, sonava una botzina d'una bicicleta cap al final i també com una campana. Sembla ser que en algun moment de les múltiples remasteritzacions que es van fer es va voler treure, però va ser impossible perquè no estava gravat per una pista suelta i, per tant, va quedar per la posteritat. El que sí que hi ha en aquesta versió mono, que és l'original que estem escoltant nosaltres, és aquesta combinació vocal entre els dos germans, Brian i Carl Wilson, que amb remasteritzacions posteriors doncs es va perdre i només se sent la veu de Brian Wilson. Coses molt tècniques i que afloren, sobretot ara quan hi ha aquestes reedicions en commemoració d'efemèrides, com és el cas dels 60 anys o els 50 l'any passat de la publicació d'aquest Pet Sounds. Seguim l'ordre establert de l'àlbum, tal com el van publicar el 66 als Beach Boys, i ara és torn de That's Not More.

I algú es preguntarà per què l'àlbum està enregistrat en mono, perquè en aquella època, finals dels 60, ja s'enregistraven àlbums en estèreo. Bàsicament per un problema de la sordera aguditzada del propi Brian Wilson, que deia que ho escoltava molt millor si era en mono i que quan s'utilitzava l'estèreo es perdia i que això el confonia. Un tipus peculiar, Brian Wilson, des de molts aspectes. Això es deia That's Not More i val a dir que és de les poques cançons en la que els membres de Beach Boys, els tres germans i Mike Love, tocaven tots els instruments, perquè en la gran majoria de cançons que estem sentint d'aquest àlbum els Beach Boys van tirar de músics de sessió, evidentment músics de primera categoria, perquè ells es dedicaven única i exclusivament a les tasques vocals, a posar coros, aquestes segones veus que realment, com sempre, marquen aquesta diferència de Beach Boys amb la resta de la humanitat, i en treballs vocals que són realment espectaculars. Va, seguim amb més coses. Don't talk, but you hit on my shoulder.

John Talk, Put Your Head on My Shoulder, una de les cançons favorites, segons ha expressat ell mateix, d'Elvis Costello. S'ha de dir que el Pet Sounds és un disc que ha marcat moltes coses. Quan un àlbum és històric ja no és només perquè tingui bones cançons, com és el cas, no perquè sigui un disc conceptual que s'entén com una obra conjunta, sinó perquè marca també moltes influències en coses que vindrien després, per exemple, en el terreny del rock progressiu o en el terreny de la rock, i en definitiva marcant també a altres bandes segurament en aquella època més famoses, com podrien ser els Beatles. Paul McCartney ha declarat en més d'una ocasió que Pet Sounds li va inspirar a l'hora de fer després Sgt. Pepper's. Per tant, doncs, són d'aquells àlbums que marquen i són d'aquells àlbums que es podria dir que hi ha un abans i un després de la seva publicació. 16 de maig de 1966, o sigui que ara fa ben poc, fa 4 dies que aquest disc ha fet 60 anys.

I'm Waiting for the Day, una cançó, és curiós, és peculiar, perquè aquesta cançó, per exemple, allò que us deia abans dels músics de sessió, aquí hi ha 17 tios que participen a l'hora de fer aquesta cançó, i dels Beach Boys, del que és la formació original, només hi ha Brian Wilson. La resta, tot i que el Mike Love també sembla ser que és coautor d'aquesta cançó perquè apareix als crèdits, però no apareix com a instrumentista ni posant veus ni res de res. Hi ha 17 tios i els 17 són externs a la formació dels Beach Boys. Realment coses ben curioses, d'un tipus ben peculiar, com us deia, Brian Wilson, que va decidir, per exemple, que aquesta cançó era tan complexa de fer, una mica passa el mateix que amb el Good Vibrations, que a més la va fer amb estudis diferents, aquesta no, però sí que la va dividir en parts, perquè així d'aquesta manera, diguéssim, que podia anar fent petits arranjaments. Era com impossible enregistrar la cançó sencera d'una tirada, perquè si algú s'equivocava s'havia de tornar a repetir tota sencera, i per tant la va dividir en parts. Avui això, diguéssim, que amb el Pro Tools i amb tots els programes que hi ha, no hi ha cap tipus de problema, perquè a mi mateix m'arreglarien la veu i estaria sonant, vaja, com si fos l'Iñaki Gabilondo. I'm Waiting for the Day, estem seguint l'ordre. Anem amb la següent, Let's Go Away for a While. Avui estem celebrant el 60è aniversari de Pet Sound dels Beach Boys.

26 músics per enregistrar la cançó més curta de Pet Sounds, una cançó que arriba poc més de 2 minuts i un dels diversos, crec que hi ha 2 temes instrumentals en aquest disc. Aquest Let's Go Away for a While, que demostra una mica aquesta passió que tenia Brian Wilson per ser meticulós a l'hora de, doncs això, de buscar el màxim rendiment dels músics d'estudi. Tots són músics d'estudi, aquí no participa ningú, absolutament ningú dels Pet Shop Boys a la interpretació, diguéssim, a la composició sí, i suposo que a la supervisió i a la direcció de l'estudi de Brian Wilson, però no hi ha cap músic de Pet Shop Boys, entre Pet Shop i Beach Boys, es crea Pet Shop Boys, dels Beach Boys, que estigui interpretant cap instrument en aquesta cançó. La veritat és que són coses ben peculiars totes elles, d'un àlbum doncs, que amaga moltes històries. Al darrere dels Beach Boys hi ha molta cosa més que música, d'un tipus com Brian Wilson, que van de tenir detectats i diagnosticats problemes mentals, també tenia certes aficions a consum de determinades drogues, que segons ell li ajudava molt a la inspiració, però que també el van portar a tenir molt mals de caps amb els seus germans, amb el reste de la banda i amb tot allò que l'envoltava. Arribem a l'última de les cançons. Si això fos un vinil, arribaríem a l'última abans de donar-li la volta. Aquesta cançó es diu Sloop John B.

Doncs aquí tindríem la cançó més surfera de tot el Pet Sounds. És evident que sempre s'ha relacionat els Beach Boys amb la música, doncs això, surf. Tot i que ells no eren practicants bàsicament de música surf, sinó que eren surferos que feien música, diguéssim. Des de les costes californianes, doncs això, amb els nois de la platja, amb moltes portades que apareixien taules de surf i que es parlava de surf, però la música surf és una altra història. És la música instrumental, ho he explicat moltes vegades, instrumental i... vaja, sí, en moltes pel·lis de Tarantino hi ha música surf. Dick Dale, hi ha moltes bandes. Algun dia podem fer un programa dedicat a la música surf, però no és el que practicaven els Beach Boys. Però sí que Al Jardine, un dels membres originals de la banda, doncs era dels més aficionats a això de les taules de surf i aquestes sonoritats més festives que eren les que havien posat doncs a la fama a la banda dels Beach Boys, i va voler incloure també, per mi, és una cançó de les que grinyola possiblement més, aquest Sloop John B, que no deixa de ser una versió d'una cançó popular caribenya. És una versió d'una adaptació, doncs, que es va treure del cançoner popular del Carib. Sloop John B. Li donem la volta al vinil i a la cara B, doncs, la primera cançó que hi trobem és aquesta, Good Only Knows.

Doncs una altra de les grans cançons o de les peces més famoses d'aquest Pet Sounds que estem repassant avui aquí al Delicatessen, aquest God Only Knows. Us recordo que estem escoltant la versió original, publicada el 16 de maig de 1966, que fa 60 anys, i us recordo que estem escoltant les versions en mono, que hi ha després remasteritzacions, que hi ha les sessions del Pet Sounds publicades amb discos o versions, per exemple, una última que s'ha publicat de 4 hores. Però nosaltres avui ens estem deixant portar per l'original.

Hair Today es diu aquesta cançó, allò dels sons orgànics o de l'enregistrar d'una tirada o del fet de ser poc cuidadosos. Hi ha en un moment de la cançó, potser us hauria d'avisar abans això perquè estiguéssiu atents, tot i que si no esteu superconcentrats amb uns auriculars costaria de sentir-ho, però el Bruce Johnson, que és teclista dels Beach Boys, en aquest cas estava discutint amb el tècnic de so i se sent com parlen durant un passatge d'aquesta cançó. Hi ha moments en els que sentireu gossos, que són els gossos del Brian Wilson, que heu sentit bocines de bicicleta, campanes, hi ha ampolles de vidre també que s'escolten. És aquest so orgànic, aquest soroll de les bèsties o aquest pet sounds dels animals, doncs, que hi ha en aquest àlbum que avui estem repassant, Fil per Randa.

com sempre, buscant noves sonoritats, experimentant. El senyor Brian Wilson aquí introdueix el theremin, aquest instrument, suposo que el teniu present, el feia servir molt Jimmy Page amb els Led Zeppelin i, bueno, i molta altra gent, eh? Però ho dic perquè va ser un dels populars que a través de les ones, no sé ben bé com acaba de funcionar, perquè és una cosa molt màgica, però que s'aconsegueixen aquestes sonoritats així ondulades, amb, no sé si és una onda de freqüència, no sé com funciona, però és una cosa electrònica, diguéssim, eh? A mesura que aproximes la teva mà amb una antena, doncs aconsegueixes crear aquests sons que després el senyor Brian Wilson va utilitzar aquest mateix theremin per crear la gran obra mestra del Good Vibration. Si tinc temps la posaré al final, si no, doncs ens quedarem amb altres coses. Sí que la posaré, la tinc prevista. Dir que va ser una de les produccions més cares de la història. No parlaré de xifres, però sí que és un dels àlbums més cars. Diguéssim que si avui en dia el poséssim al costat d'altres grans produccions seria una misèria. Però en aquell moment el que es va gastar per fer aquest àlbum era una autèntica barbaritat. I hi ha una cançó, la segona instrumental, que és la que dona títol a l'àlbum, Pet Sounds. De fet, l'hem sentit al principi del programa, però amb una remescla. Perdoneu-me. Faig el que puc per arribar al final del programa, però aquest Pet Sounds va ser una cançó que originalment va ser pensada per il·lustrar o per posar-la com a capçalera, diguéssim, al començament d'una pel·li del senyor James Bond. Però finalment tenia títol i tot la pel·lícula, però que finalment no es va rodar i la cançó va quedar només per a l'àlbum. Però que sapigueu que aquesta versió instrumental, aquesta cançó instrumental, hagués pogut ser cançó de James Bond.

Doncs aquesta cançó que va quedar doncs, només per a l'àlbum, però que podia haver estat cançó molt més popular, molt més famosa, evidentment, si hagués entrat com a això. És que em surt sintonia, però no ho és, no? Però és la cançó tampoc dels crèdits, els crèdits són al final. Però vaja, que és la cançó, la banda sonora, la principal, el tema principal de la pel·lícula de James Bond, que tampoc es va arribar a fer la peli, que tenia títol i tot, però ara no l'he sabut trobar. I l'àlbum acaba amb aquest Caroline No, que és l'última de les cançons que farà que traiem ja l'àlbum del plat i a partir d'aquí el posem dins de la funda i ens dediquem el temps que ens queda, que és poc, a sentir altres coses.

0: tenen uns fade-outs espectaculars algunes de les cançons de l'àlbum, realment. Encara li quedaven segons i segons, però ja la cosa està en silenci. I amb aquesta cançó, amb aquest Caroline No, acaba, com us deia, el disc original, el que està gravat en mono i el que celebra justament aquest 60è aniversari. I hi ha una reedició, que és de l'any passat, per celebrar el 50è aniversari, que inclou moltes coses extres, i per exemple hi ha aquesta versió enregistrada en directe del Good Vibration.
1: Thank you. Gotta check the list again. But I'll bet you anything it's called Good Vibration. 20 seconds.

Good Vibration. Apa, aquesta cançó donaria per fer un programa senceret. Això estava enregistrat en directe al 1967 a Washington. I molta gent associa aquest Good Vibration amb el Pet Sounds. I és que també és del 68, però així com el disc es va publicar el mes de maig, la cançó es va publicar en un single que va sortir el mes d'octubre. Però després, en totes les reedicions, en tot el que serien les Pet Sounds Sessions, per exemple, doncs hi ha adaptacions i versions del Good Vibrations, segur. I com us deia, en aquest 2026 s'acaba de publicar, suposo que també per coincidir amb aquest 60è aniversari, el The Pet Sounds Sessions, però amb la versió deluxe, digue-li el que vulguis. Són 4 hores de les sessions d'enregistrament d'aquest àlbum. Per mi, de les poques coses interessants que hi han és el que han fet, suposo que amb la tecnologia moderna, de treure les instrumentacions de les cançons i deixar les cançons només amb la part vocal. I això crec que sí que val la pena. Aquí teniu la part vocal només del Wouldn't It Be Nice dels Beach Boys.

Jo us he de dir que a mi això em sembla guapíssim. Ja sé que és profanar com la tomba de Tutankamon, però el fet de treure les pistes dels instruments i deixar només les veus, a mi m'agrada per veure com sonava realment aquesta meravella de polifonia vocal que feien els Beach Boys. I de fet acabarem amb el mateix, amb aquest Staccato Vocals del Good Only Knows. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. Demà tenim festa, dilluns, tot i que és festiu a Barcelona i algun lloc més, nosaltres, puntuals, aquí estarem. Apa, fins la propera.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: At least it is true. A man has no control, even over his own will.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garatia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...